0: intentem parlar com si fossin fixes. Jo tinc un do, o no, evidentment crec que la fe és un do, però és un do, la fe i la vivència amb Déu, i la intuïció amb Déu, i la proximitat amb Déu, i la vivència amb Déu, és algo que més o menys tothom a la humanitat assolirà tard o d'hora. Llavors, de l'únic que parlaria és quan. Jo, quan tenia 10 anys, 15 anys, 20 anys, que disfrutava de la vida, no havia parlat de totes aquestes coses. Mm-hmm. Llavors, en un moment determinat, va haver un destavall de la meva vida i llavors va canviar tot. Això ha sigut la meva situació. Però és que a altres se'ls hi passa als 30 anys, als 40 anys, als 60 anys, als 10 anys, als 5 anys, amb aquesta vida, amb una altra vida. És a dir, la intuïció i la vivència de Déu és algo que per mi arribarà a tothom. Mm-hmm. Tard o d'hora. No és algo fixo que jo tinc i tu no tens.
1: Mm-hmm. Queda un minutet i mig, senyors, el temps passa volant. Ara imagineu-vos que acaba d'engegar la ràdio algun oient que ara mateix acaba d'arribar i ara s'acaba d'assabentar que estem parlant de la fe. Amb 30 segons cada un, com resumiríeu el que s'ha dit avui aquí? Com resumiríeu què és la fe, la perla, aquella explicació curta, breu, però potent, condensada?
0: Jo diria que paréssim un minut i deixar d'estar pendents de la nostra ment i del nostre cap i del passat i del futur i estar en silenci interior a veure què ens diu per dintre, què rebem per dintre amb aquest silenci interior. Per mi això és... I veure què hi ha de veritat amb el meu interior, amb el silenci interior, no amb el raonament.
2: Jo afegiria aquestes boniques paraules d'en Ricard que això ho busquem a la natura, que aquest silenci interior el busquem en el temple natural i que això, de ben segur, a partir de badar, d'encantar-nos en tot el que ens envolta, ens remourà i millorarem la nostra interioritat i potser sentirem doncs, aquest desig d'anar més enllà i de buscar respostes a les preguntes transcendents de la nostra vida.
1: Tu ja saps, Josep, que la teva paraula, la teva expressió badar, a mi m'enamora. Aquest badar que per mi és obertura, és obrir els ulls, obrir els sentits, obrir el ser, en definitiva. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Ramon, Josep, Ricard i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Avui és el programa de la presentació oficial de la nova temporada del Sound, després de la prèvia anterior. Ara, avui, sí, programem el retorn. Serà un melting pot farcit de varietat infinita i una nova aposta de la filosofia Sound aplicada a les zones radiofòniques i a les xarxes. Un retorn en tota regla des del nostre observatori sonor, enllaçant el que hem acumulat molts anys de ple cultural i de perspectiva futura. Seguim fidels a la línia. Som-hi, Pops.

0: Doncs aquí estem en el Melting Pot. Això vol dir, com sempre, Melting Pot, barreja. I la barreja és prou diversa per demostrar no només que tornem, sinó que tornem amb aquest esperit plural que tenim sempre en quant a gustos musicals. I això és la filosofia del Sonda i és una manera d'entrar en escena. Més endavant ja tornem a tenir programes monogràfics, programes ja dedicats a determinats artistes, però una bona manera de tornar a la feina és justament fer la segona part que vam fer la setmana passada. És a dir, un retorn en tota regla.
1: I el que acostumem a fer és fer un petit mostrari de la música que hem escoltat, que hem vist, que hem gaudit i hem participat durant aquest estiu. I ens surt coses molt variades i eclèctiques, marca de la casa. Per exemple, començarem amb el grup, l'orquestra Drop Collective, que els vam poder veure aquest passat mes de juliol a Premià de Dalt dins del Festival Jazz en la nit. Una formació que treballa molt sobretot la part més ska enfocada cap al jazz també, i del seu disc del 2021 Come Shine escoltarem justament el tema que obre el disc i que es diu igual, Come Shine.

0: I seguim, seguim el sound de... Què et sembla, Àngel? Ah,
1: doncs molt bé, a més va bé de portar material que ha tingut connexió amb la comarca i directament amb Premià de Dalt, no? Per tant, això també ens dona aquesta visió local i general a través del Drop Collective. I ara escoltarem una, un grup habitual dintre del programa, que és el NRBQ, que no vol dir altra cosa que New Rhythm and Blues Quartet. El seu LP de l'any 75 portava per títol High Noon, i el tema és una meravellosa, com tantes, com totes les temes d'aquest grup, ja ha facturat centenars de temes d'estils molt diversos. El tema porta per títol Magnet, és a dir, Imant.

0: Signora, Laura.
1: May I introduce Mr., Mrs., Miss Sylvie?
2: Posso presentarle?
3: Doncs com podeu comprovar, amigues i amics, el sonda d'avui és barrejat, que és el que ens agrada també amb aquest retorn. Hem començat amb Drop Collective, hem seguit amb els RBQ, i ara fem un salt i ens anem a l'any 1982 amb Joan Bibiloni, amb el primer disc que va treure del Segell Blau, que ell va ser un dels dos cofundadors. És un disc d'aquells, tots els temes, tots, tenen aquell punt, aquell aire mallorquí, diríem, però també de... Saps? Podríem fer una tríada, més d'una tríada, Rondalla de la Costa, Toni Xuclà, i me'n deixo algun, que aquesta una...
4: El Pep Laguarda, el País Valencià, és una escena molt curiosa.
3: Aquesta una mediterrània dels 80, i ell, amb aquest primer disc, Joan Bibiloni, fa, a més, grava amb uns músics fantàstics com el Jorge Pardo, entre d'altres, i té un disc fresquíssim, i hem triat la cançó, podria ser L'Auba, un tema que barreja un temps tranquil amb guitarres elèctriques i la veu personal i inconfusible de Joan Bibiloni.

Doncs hem escoltat el Joan Bibiloni. Hauríem d'insistir més en el Bibiloni. Realment el Bibiloni i tot el seu món al voltant d'ell, i el que hem dit abans, música que estava desplegant a través de les dues ribes del Mediterrani, doncs donava resultats com aquest, i realment és un...

I ara escoltarem els Staple Singers, una banda impressionant que sempre de la amarència gospel i de rhythm and blues i de soul, que va interpretar a de mil meravelles el tema clàssic de la Laura Nyro, que és Stoned Soul Picnic, un tema que fins i tot l'havia versionat instrumentalment el Roy Ayers amb el Miroslav Vitus, que l'hem passat aquí al programa alguna vegada, i ara sonarà per aquesta vessant. Realment és les composicions de la Laura Nyro són tan bones que entren perfectes, però que si més l'agafen els Staple Singers dona aquest resultat.

I ara un descobriment de no fa gaire del Sounda, el cantant nord-americà Jalen Ngonda, que està establert a Anglaterra, va ser aquella cosa de dir: hem recuperat la tamla, la veu en falset i el so. Doncs el següent disco que treu, el segon, diríem, que és d'aquest any, el Doctrine of Love, continua amb aquesta, practicant aquesta tessitura, ens podria dir fins i tot vintage, però no, és simplement és una essència que no s'ha perdut, però el soul potser ara en alguns casos va per d'altres camins, però Jalen Ngonda conserva la tradició, i anem a escoltar-ho amb aquest Mr. Train Conductor.

Mick Gonda, que no fa altra cosa que remoure l'esperit de la taula Motown des de l'any 2026. Però és que ara, justament, ens anirem cap al 1971 amb una banda imprescindible del segell, com ho són les Supremes, interpretant també un tema de Laura Nyro, i en aquest cas és el Time and Love. La gràcia de la cosa és que han coincidit en que hem escoltat algú que està revisitant aquella època i aquelles essències, i que quan ho escolta sembla que estiguem a l'any 71, i ara sí que estarem al 71 amb les Supremes.

0: I ara fem un salt amb el temps i estils fantàstiques suprems, però ens anem al 2009 amb el Carles Benavent, un altre dels artistes i músics que hem vist aquest estiu. Un disc que es diu Quartet, format Quartet, i un tema, evidentment, diríem que és el seu, Àngel, flamenco. Flamenco instrumental. De fet, ell es pot considerar el baixista del flamenco.
1: Exactament, i aquí també enllaçaria de la seva manera amb l'escena del Joan Bibiloni i companyia, que és aquell moment que es porta tot això.
0: Doncs, amb Carles Benavent escoltem Olé Blues.

Doncs sí, hem escoltat a les Supremes, a Carles Benavent, de tot tenim Jalim Nkonga, Staples, Sanders, John Dibiloni, en BBQ, Drop Collective, que vol dir això, que som molt plurals de gustos, i això fa que tinguem sentit, perquè d'això es tracta, sentit i sensibilitat, que deien els clàssics. I ara entrarem amb el Pharoah Sanders, saxofonista, i en aquest cas saxo-soprano, també és flautista i tantes coses més. Va ser a la mà dreta del John Coltrane, a la fase final d'aquest músic, al qual li dedicarem també un programa, perquè aviat tenim el centenari Coltrane. I el Pharoah Sanders en aquesta època feia temes molt, molt impressionistes, i en aquest cas és un tema del que al cap d'un any o dos Santana va reinterpretar-lo en el seu famós Caravansera, i tot i que no era una cosa que es digués explícitament, només escoltar-lo es veu clarament que és la introducció del Caravansera. Tenim aquí el Pharoah Sanders amb un tema que porta per títol Tembi, que és el mateix títol de l'LP de l'any 1970.

0: festa, Can Sauda continua aquest 908 al retorn i, com podeu comprovar, l'eclecticisme marca de la casa, no afluixa. De Fara o Sanders i aquest fantàstic disc del 1970, aquest Zembi, ens anem cap a un altre gran d'Anglaterra, de les Illes, un dels tres tenors de la New Wave, que aquí vam fer un especial, que estem parlant de Joe Jackson, que a més el Sound el mes que ve l'anirem a veure en directe a Barcelona, i si podem el saludarem.
1: Home, això estarà fet, i igual bé el programa i tot.
0: També, per què no? Doncs Joe Jackson, quan deixa, diríem, la New Wave, comença a fer una sèrie de discs que cada un és una obra mestra. Comença amb el Jumpin' Jive, que està dedicat al jazz, es converteix en un crooner del swing, i després fa potser el disc, és per mi, suposo que per l'Àngel també, la joia de la corona Jackson, diríem, que és aquell Night and Day del 1980. Doncs al cap de uns 20 anys més o menys, sobre el 2000, fa un Night and Day 2, que és com una seqüela i tal. No és el Night and Day primer, però té cosetes, i com a tal, doncs, us deixarem aquest petit tast amb músics que van gravar amb aquell primer Night and Day, i la canció és aquest Hell of a Town.

0: després d'aquesta revisitació del Night and Day amb la segona part de Joe Jackson, ens anem cap a la banda de Latin Funk, Mandrill, disc de l'any 1973, aquest Just Outside of Town, una gent que barrejaven el funk amb el latin. Àngel, que ja han sonat per aquí pel programa, però és allò que dius, què escolto avui? Pam, i en surten els Mandrill.
1: Sí, els Mandrill és un cas similar a un altre grup que estaven ubicats a la Gran Bretanya, però que tenien influències africanes, com era Osibisa. Me recordo que es parlava molt d'Osibisa i Mandrill. Anaven tots dos en el mateix paquet. I justament això per l'edat, l'any 1973.
0: Doncs escoltarem un tema que comença amb una descàrrega funk absoluta i us fa un gir cap al latin. I és xulíssim, i és aquest Fat City Strut.

Doncs ara farem una recta final del programa amb dos propostes jazzístiques. Una és el Joey Baron Quartet, que està format per el Ron Carter al contrabaix, per Arthur Blight al saxo alt i Bill Frisell a la guitarra. Un altre que va passar també per la comarca, perquè va actuar justament a Tiana el mes de juliol. O sigui que amb això anem tancant estiu, no? El tema porta per títol Whistley, forma part de l'EP Wells Soon Find Out l'any 1999.

escoltat la música de Joey Byron, baterista, amb la saxoal d'Arthur Blight i el contrabaix de Ron Carter i de la guitarra de Bill Frisell amb el tema de l'any 99. I ara tancarem el programa amb el Charlie Hayden, Quartet West. Això va ser un dels últims projectes que va tenir Charlie Hayden en vida, i és que ho va fer junt amb un altre gran saxofonista que es va reciclar cap al món del jazz, venint sobretot del món més mainstream dins del món del jazz, perquè era un gran músic de la costa oest que havia treballat amb tanta gent, com era Ernie Watts, saxotenor. I també tenien aquí a l'Alan Brough ben al piano, i també un veterà de la que havia arribat a tocar fins i tot amb en Charlie Parker, com era el baterista Lawrence Marable. I això serà la manera de tancar avui el tema amb aquest How is the, Now is the Hour, Ara és l'hora, 1295, amb el tema All Through the Night.

0: Doncs sí, això és el sound de 908, el retorn de 908 a 1.000, feu els números i anem cap al 1.000. I avui hem tingut un programa d'allò ben variat i hem començat per Drop Collective,
1: Herbie Q,
0: John Bibiloni,
1: The Staple Singers,
0: Jalen Ngonda,
1: The Supremes,
0: Carlos Benavent,
1: Pharoah Sanders,
0: Joe Jackson,
1: Mandrill,
0: Joey Baron Quartet
1: i el Charlie Haden Quartet West.
0: Què més volem, no? És que som el sound.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Solbizarre en un costat, pilotant el sistema sonor el gran Xavier Trahit, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper sound de Pops.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: Bola negra.
7: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
8: ¿Qué t'han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Buen chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
11: Tranquilo, ya está.
12: Soy yo.
13: Yo, Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: Volvemos a casa. Continguts en xarxa.
14: Sense 7.1 FM.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Doncs començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Pere Obert, d'Albert Carbonell i de Francesc Vilaró. Radiarem dues estrenes, una petició, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor del mes, Joan Roure Gené, en el 105 aniversari del naixement. D'ell comencem escoltant la sardana titulada Ciutat de Solsona, interpretada per la principal de la Bisbal.

acabat d'escoltar la sardana de Joan Roure, compositor destacat de setembre, titulada Ciutat de Solsona, interpretada per la principal de la Bisbal. Comencem parlant de Pere Aubert Port en el 75 aniversari de la mort. Pere Aubert naixia a Olot l'1 de setembre de 1879 i va morir a la mateixa ciutat el 10 d'octubre de 1951. Des de ben petit va mostrar una gran inclinació per a la música i va aprendre les primeres nocions de solfeig amb el mestre Joan Casanovas. Als 11 anys ja pujava l'empostissat amb la copla Els Petits. Després del servei militar va formar part de diverses agrupacions musicals, entre elles la copla Art Gironí, i durant 7 anys va tocar la copla de Camprodon. De retorn a Olot va entrar a l'orquestra municipal i posteriorment a la principal d'Olot, on va ser instrumentista de trompeta durant una de les èpoques de més activitat de la formació. L'any 1922 va escriure la seva primera sardana, La Ventafocs, aprofitant la visita a Olot de l'escriptor Folky Torres. La seva producció sardanista, però, va ser força més àmplia, amb títols com La Garrotxa, Camí de Sant Roc, Alba Resplendent, La Petita Berta, El Firal i en Sardanes, L'Estanquera Maca, La Cançó dels Avis, Antonieta, entre moltes d'altres. Una de les seves especialitats van ser les sardanes revesses, a la que va demostrar una particular habilitat. En tenim exemples com Pepa, m'enganyaràs? Sense respirar, rebequeria que no la trobaràs. Ai, Elvira, que m'enganyes, o El gat i la rata. El 1946, en un concurs local, va estrenar Cara o creu, una revessa que no va ser resolta per cap colla. Aubert també va conrear altres formes musicals i va escriure ballables i diverses obres de teatre líric, entre elles la sarsuela La Virosta, estrenada a Olot per la companyia Pius de Vi, així com Febrer d'amor i Corps maleïts. Va ser un músic molt estimat a Olot i va dedicar bona part de la seva vida a impulsar i mantenir viva la tradició sardanista de la ciutat. Escoltem una de les seves sardanes, una sardana d'aquest desconegut compositor amb tanta història, La Maria de Ripoll, interpretada per la principal d'Olot.

principal d'Olot ens oferia la sardana de Pere Aubert titulada La Maria de Ripoll. Continuem felicitant Albert Carbonell Saurí en el 54 aniversari del naixement, que s'escaurà dimarts. Albert Carbonell naixia a Barcelona el 13 d'octubre de 1972. Va iniciar els estudis al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on es va formar en piano, percussió, harmonia, contrapunt, composició, orquestració i direcció, i es va graduar amb distinció en diverses d'aquestes especialitats. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diverses beques i ajuts, entre elles la de AIE, l'ESGAE i la Fundació Agustí Pedro Pons. L'any 1999 es va traslladar a Nova York gràcies a una beca de l'ESGAE per estudiar a la Julia School of Music. Posteriorment, amb una beca Fulbing, va continuar els estudis de composició al Magnet College de New School of for Music. El 2004 va ser nomenat compositor resident a l'Institut del Festival for Contemporary Performance de Nova York. La seva trajectòria compositiva és molt àmplia i inclou música de cambra, orquestral, coral, teatral i pedagògica. També ha desenvolupat una important obra per a cobla. És autor de 28 sardanes i diverses obres lliures. En el camp sardanista ha obtingut diversos reconeixements. El 95 va guanyar el Premi ESGAE de Sardanes per Bellsolà i el 1999 va tornar a obtenir aquest guardó amb Cant d'enyorança. El 2004, Flor d'Albat va rebre un accèssit al mateix premi. La seva activitat, però, no s'ha limitat a la música per a cobla. Entre d'altres projectes, el 2012 va escriure la música incidental per l'espectacle Teresa Ecstasy, estrenat al Cherry Lane Theater de Manhattan. Albert Carbonell és, en definitiva, un

compositor de formació i trajectòria internacional, amb una obra molt diversa, a la que la sardana i la copla ocupen també un lloc important. Doncs d'Albert Carbonell escoltarem una sardana que el 2010 resultava guardonada amb el Premi Popular de la 7a edició dels Premis Conrad Saló, que celebren cada 2 anys a la Bisbal d'Empordà. La sardana titulada Ofrena Cordial ens l'ofereix la principal de la Bisbal,

Aquesta era Ofrena Cordial, sardana d'Albert Carbonell, que ens oferia la principal de la Bisbal. I tanquem aquest espai que dediquem als nostres compositors, recordant Francesc Vilaró Carbonell en el 141 aniversari del naixement. Francesc Vilaró naixia a Palafrugell el 12 d'octubre de 1885 i va morir a Granollers el 26 de març de 1966. Va iniciar els estudis musicals amb el seu pare, organista de Palafrugell, i els va continuar amb el mestre Molins, estudiant violí. L'any 1902, en assistir a un concurs de coples a Barcelona i escoltar el gran tenor Albert Martí, va quedar fascinat per aquell instrument i va decidir dedicar-s'hi. Després de perfeccionar-se amb Joan Lamot de Grignon, als 18 anys va entrar com a tenor a la principal de Palafrugell. L'any següent es va traslladar a Arbúcies, on va exercir d'organista i mestre de música i va formar una copla. Va ser també en aquesta població on va escriure el 1908 la Moreneta del Montseny, la seva primera sardana. La seva tasca pedagògica va ser important i entre els seus alumnes hi trobem músics com Francesc Riumelló o Joan Bosch. El 1913 es va establir a Granollers, on va continuar dedicant-se a l'ensenyament musical i a l'activitat coral. Durant un temps va formar part de la Copla Barcelona Albert Martí i posteriorment va fundar la Copla Vilaró, integrada en bona part per membres de la seva família i activa fins al 1936. Després de la Guerra Civil va ser director i tenora solista de la Unió Artística de Granollers. Com a compositor va deixar una producció molt extensa amb sardanes com Vesprada, Retorn, La Rondalla, El Cant del Rossinyol, La Pubilla del Vallès o Anton Paleta. Algunes van arribar també als primers enregistraments en disc de pedra com Cap al Tard i Rosina. Francesc Vilaró va ser en definitiva un músic polifacètic que va unir la interpretació, l'ensenyament i la composició i que va deixar una empenta important en el món de la tenora, la copla i la sardana. Una part de la seva producció, una petita part, la va signar amb el pseudònim Vilanell. I entre aquestes, la Copla Perpinyà, l'any 1966 li enregistrava la titulada La Tranquil·la.

Cobla. Perpinyà de 1966 ens oferia la sardana de Francesc Vilaró, signada amb el pseudònim Vilanell, titulada La Tranquil·la. Anem per la dedicatòria. El Lluís de Manlleu ens escriu per fer-nos saber que el proper dia 15 la seva mare, la Teresa, celebrarà el seu sant. També ens feliciten pel programa i ens fan saber que són uns fidels oients. Doncs el Lluís vol dedicar a la seva mare una sardana que els oferia Josep Cassú, titulada Quina canya. Una sardana obligada de tibles i tenores, que segur farà molta il·lusió a la Teresa. Teresa, moltes felicitats i per tu, Quina canya de Josep Cassú amb la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana de Josep Cassú titulada Quina canya, interpretada per la principal de la Bisbal. I ara les estrenes. Les dues donades a conèixer a Balaguer el dissabte dia 3 al 5è plec de la sardana, anomenat La Sardanada. En aquest acte hi actuava les cobles Mediterrània Principal de Llobregat i Sant Jordi, i entre el programa hi destacaven dues estrenes, Ponent de Pitu Chamorro i Fils d'Argent d'Anna Abad. La Principal de Llobregat era l'encarregada d'estrenar la darrera proposta de Pitu Chamorro, Ponent.

0: Escolta La Dansa Catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La Dansa Catalana.
1: Aquesta era Ponent, sardana de Pitu Chamorro, estrenada per la Principal de Llobregat. Comencem la informació. Per avui dissabte, a 12:15 del matí i a 4:45 de la tarda, al Picat, 8è aplec de la sardana, a l'espai poliesportiu amb la Principal de Llobregat i la Principal de la Bisbal. A 4:45 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, Festa del Soci, a la plaça del Doctor Grevalós amb la Principal de Banyoles. A les 5 de la tarda, Caçà de la Selva, Diada Tardoral, a la plaça de la Coma amb la Bisbal Jove. A Ventalló, Festa Major de Blavaralla amb la Principal d'Olot. A Calafell, primer aniversari de la plaça de la Sardana, al Parc de la Sínia amb la Sant Jordi. A 6:15 de la tarda, Tossa de Mar, ballada de vigili del 39è aplec de la Sardana, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer amb la ciutat de Girona. A les 6 de la tarda, Barcelona, al Pla de la Catedral amb la ciutat de Cornellà. A 6:45 de la tarda, Olesa de Montserrat, a la plaça de la Sardana amb la Vila d'Olesa. Per les 7 de la tarda, Caldes de Malavella, a plec de Sant Grau, a l'ermita de Sant Grau, amb el Foment del Montgrí. I per les 10 del vespre, a Tossa de Mar, concert de vigília del 39è a plec de la Sardana, al cinema Montserrat amb la ciutat de Girona. I la segona estrena de Balaguer l'interpretava la copla Sant Jordi, composta per Anna Abad amb el títol de Fils d'Argent, sardana dedicada a la sardanista Carme Barrot en el seu 60è aniversari. Fils d'Argent d'Anna Abad amb la copla Sant Jordi.

acabem d'escoltar la segona estrena del programa, la segona estrena interpretada a Balaguer el dissabte dia 3, composta per Anna Abad amb el títol de Fils d'Argent, sardana dedicada a la sardanista Carme Barrot en el seu 60è aniversari. Informació per aquest diumenge. A 11:15 del matí i a 16:15 PM, Tossa de Mar. 39è aplec de la sardana al passeig de mossèn Cinto Verdaguer amb la principal de Llobregat, ciutat de Girona i Reus Jove. A 11:15 del matí i a 16:45 PM de la tarda, a Flix, 58è aplec del Remei a l'ermita del Remei amb la principal de Tarragona i Vents de Riella. A 11:00 PM del matí a Ripoll, festa de la Mare de Déu del Remei a l'ermita del Remei amb la Copla Canigó. 11:45 PM del matí a Barcelona, pla de la Catedral amb la Mediterrània. A 11:45 PM i a 5:00 PM de la tarda, a Flaçà, festa major a la plaça del Carrilet amb la Flama de Farners. A 11:45 PM del matí, a Balaguer, festa de la Mare de Déu del Miracle, a la plaça del Mercadal amb la Juvenívola de Gramunt. A 12:00 PM del migdia, a Penelles, festa major del Castell del Remei, al Castell del Remei amb la Copla Tàrrega. A Callús, matinal sardanista a la plaça major amb la principal de la Bisbal. Al Bons, a plec de Sant Grau, a l'ermita de Sant Grau amb la principal de Banyoles. A la Bisbal d'Empordà, a plec del Remei, a l'ermita del Remei amb la Baixa Empordà. A les Preses, festa major a la plaça Major amb la principal d'Olot. A 12:15 PM del migdia, Cassà de la Selva, 43è, a plec del Remei, a l'ermita del Remei amb la principal de Cassà. A 3:15 PM de la tarda, a Vinçà, a la sala municipal amb la principal del Rosselló. A les 4 de la tarda, a Súria, 55è, a plec de la Sardana, al Parc Macari i Viader amb la principal de la Bisbal, Súria i Berga Jove. A les 5 de la tarda, a Taradell, a la plaça amb la Vila de la Jonquera. A 5:45 PM de la tarda, a Sant Andreu de la Barca, festa major a la plaça de Federico García Lorca amb la Vila d'Olesa. A Caldes de Montbui, festa major a la plaça de la Font del Lleó amb la Bisbal Jove. Per les 6 de la tarda, Granollers, concert Casals, la veu de la Pau, al Teatre Auditori amb la ciutat de Granollers. I per les 7 de la tarda, a la Selva del Camp, concert de sardanes i música per a copla, Castell de Paborda, amb la Copla Sant Jordi. Doncs fem una primera parada a l'aplec de Tossa de Mar per escoltar una de les sardanes que s'interpretaran de conjunt, força habitual a la programació de l'aplec. Del recordat tossenc Josep Cullell, Rebrots tossencs, interpretada per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens interpretava Rebrots tossencs de Josep Cullell. Abans d'anar per la resta de la informació, parem a l'Aplec de Súria per radiar la sardana que no falta mai a la seva programació, sempre interpretada de conjunt. L'Aplec de Súria de Joan Lázaro.

principal de la Bisbal, en què ens acaba d'interpretar l'Aplec de Súria de Joan Lázaro. Ara sí, anem per la resta de la informació encapçalada per dilluns. Enguany, festiu. A 11:45 del matí a Barcelona, al carrer de Tamarit, amb la Copla Maricel. A Rasquera, tercer aplec de la Sardana, a la pista de les escoles amb la Reu Jove. A 12:00 PM a Barcelona, festa major del barri de les Corts, a la Gran Via Carles III, amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A Sant Feliu de Guíxols, 54è aplec de la Mare de Déu del Bon Viatge, a l'Ermita de Sant Elm, amb la principal de Banyoles. A 1:00 PM, Rosselló de Segrià, de festa major a la plaça de l'Església amb la Salvatana. A 4:00 PM, a les Preses, festa major a la plaça major amb la principal d'Olot. A 4:45 de la tarda, Rasquera, tercer aplec de la Sardana, a la pista de les escoles amb la Reu Jove. A Torelló, 56è aplec de tardor, a plaça Nova amb la ciutat de Girona i Jovenívola de Sabadell. A 5:00 PM, a Capdemànol, diada del soci, a la plaça de la dansa amb la principal de Banyoles. A 6:00 PM, les Masies de Roda, festa major a l'Espai La Fixa amb la Bellpuig Coble. I per les 7:00 PM, Sant Feliu de Llobregat, festa de la tardor a l'estacionament del casal de gent gran amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Un acte per dimarts, dia 13, a 1:00 PM, a Tossa de Mar, a plec de Sant Grau, a l'ermita del mateix nom, amb la Flama de Farners. I per divendres, dia 16, a 8:00 PM, a Banyoles, concert serenata.cat a l'Auditori de l'Ateneu, amb la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí ja hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui acabarem amb la sardana que tancarà la diada del soci de Capdemànol, ben balladora, Ventolina de Jaume Bonaterra, amb la principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

Continguts en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Continguts en xarxa. Perifèries. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les perifèries, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us donem la benvinguda a les perifèries d'avui. Unes perifèries amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: va ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: Perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleeping with the Enemy.
2: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filó en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast, que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

Ja sabeu com ens agrada convidar les perifèries a les veus joves que s'obren pas amb força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone amb un flamant segon disc Crawl World que dona tota una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà Juan Luis i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer embadalir els 90 amb el seu pop melòdic i elegant i la veu avallotada de Sole Jiménez. I amb cançons com aquesta, Llovió.

0: Presuntos implicados que han portat la pluja de tardor avui a les perifèries.
1: Perifèries.

seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere, amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous le ciel de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat a través de la música, evidentment. Ara fa exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single.

0: Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals. Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway i entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back. Un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força. Del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Asper Sweets, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just like heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence Gnome the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Me, l'èxit de Sixpence que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries, recordant-vos que podeu tornar a escoltar aquest i tots els programes a btv.cat. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluch s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Meditor triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat.

Continguts en xarxa. Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: aigua moll.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de La Rela, una edició que avui la dedicarem a parlar de la campanya de verema de Samariu. A l'Alt Urgell, per fer un balanç de com ha anat i dels reptes que afronta ara la Fundació Planes Corts de cara al futur. A més, en aquesta edició d'avui també parlarem de la manifestació convocada pel proper dia 9 d'octubre per part del sindicat agrari JARC, i l'Eric López ens aproparà la solidaritat amb la natura, perquè realment som conscients de l'impacte ambiental que té reciclar la roba. Ho descobrirem en aquesta relada d'avui. Comencem.
2: Aquests dies ha estat notícia...
1: I com dèiem en aquesta edició de La Rela, volem parlar també de la verema de les vinyes d'alta muntanya. Per això, qui ens acompanya al programa d'avui és el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina característica, podríem dir, ha estat la que ha marcat la verema d'aquest any?
3: La verema d'aquest any, la característica ha estat que... Bueno, ha estat una bona collita. Possiblement ens ha patit una miqueta la sequera i se'ns ha avançat degut a les altes temperatures, que vol dir que la fermentació... Bueno, fermentava ràpid el raïm i l'havíem de collir abans del que és el normal. Això bàsicament ha sigut el que ens ha passat. I les feres. La fauna ens ha durat una mica de feina aquest any.
1: Sí, després parlarem de la fauna, però centrant-nos en la calor, és un fet que s'està reproduint i repetint estiu rere estiu. Aquest any s'ha notat més per alguna casualitat en concret?
3: S'ha notat més aquest any, perquè aquest any les temperatures han sigut molt més altes aquí de la muntanya de dia. I això ens ha produït aquesta maduració prèvia del raïm. Bàsicament ha sigut aquest any.
1: Quantes setmanes o quants dies s'ha avançat?
3: Se'ns ha avançat al voltant d'uns 15-20 dies aquest any la collita.
1: Déu-n'hi-do, i això l'impacte que acaba tenint, quin és?
3: No, de fet, l'impacte que acaba tenint és que has de córrer abans d'hora. Les previsions que tens de collita, doncs o sigui, bàsicament el problema és que tu has de controlar molt l'estat del raïm, i clar, aquestes maduracions tan prèvies no t'ho esperes, llavors has d'accelerar el procés de recol·lecta. Una infraestructura, una logística que tenies preparada cap a l'octubre, doncs l'has d'avançar. Et fa córrer, més que res és això. Res més, no ens afecta res més, només que els controls els has de fer abans.
1: I parlàvem també de la fauna. Què ha passat amb les feres?
3: Home, doncs que aquest any el fet d'estar en alta muntanya, plagues, el que són plagues de fongs o... no en tenim, però sí que tenim plagues com els senglars, els teixons, les guineus... Que troben fruita dolça a alta muntanya un lloc on n'hi ha, doncs són, entren i és complicat, és complex, sí, se'ns ha complicat.
1: Parlem de xifres també, que als periodistes ens agrada molt intentar posar xifres. Aquesta campanya, quines serien les més destacades?
3: Aquest any la més destacada és que respecte a l'any anterior, que va ser el primer any que vam fer collir, que va ser una mica per fer homenatge a en Joan Planes, fundador de la fundació, doncs vam voler fer la primera collita de raïm. En el referent al blanc, aquest any hem collit 3 o 4, 4 vegades més que l'any anterior, ens hem arribat cap als 515 quilos de Sauvignon Blanc, i el Pinot Noir ens han anat cap a... Teníem una previsió sobre els 1.000-1.100 quilos de Pinot, que era el doble de l'any anterior, però ens hem quedat sobre els 800-900 per les plagues aquestes que hem tingut.
1: Perfecte. Per tant, sí que en còmput global... Bona campanya, bona verema.
3: Bona campanya, ens anirem que entre les 1.000-1.200 ampolles de vi aquest any. Sí, sí.
1: Perfecte. I alguna novetat, per exemple, d'incorporació al mercat o algun projecte en què estigueu treballant?
3: Estem treballant en dos projectes actualment. Primer, la introducció, aquesta collita d'aquest any la introduirem en el mercat ja. La idea, ja estem fent una xarxa comercial per vendre el vi purament el que és a la comarca de l'Alt Urgell. L'objectiu de vendre a l'Alt Urgell és perquè volem generar orgull de pertinença a la comarca, tindre un producte orgull de la comarca, i que qui millor no defendrà el producte que la gent de la comarca, és l'objectiu bàsic. I l'altre projecte que estem ja començant és la plantació d'una hectàrea i mitja més a 1.000 metres, d'altres varietats, per a veure com es comporten, i planificant a futur la tercera partida de vinya a 1.500 metres d'alçada.
1: Quines altres varietats serien?
3: Les noves varietats, així com tenim el Sauvignon Blanc i el Pinot Noir a les hectàrees que estem produint ara, les noves varietats que nosaltres ens estem plantejant plantar i que estem en projecte és la Garnatxa Blanca i la Garnatxa Negra, el Syrah, el Riesling, i tenim després el Chardonnay perquè volem mirar d'elaborar algun tipus d'escumós.
1: Perfecte. Quin repte us suposaria poder incloure-les totes, poder afegir-les totes?
3: El repte és veure com es comporten aquestes varietats en cultius, en vinyes d'alçada. Perquè tu pensa que les vinyes que hem de treballar en aquest tipus de territori, aquí al Pirineu, són vinyes de cicle curt. Llavors volem veure com aquestes vinyes que tenen el cicle una mica més llarg que el Pinot Noir i el Sauvignon es comporten. El repte és aquest, bàsicament.
1: Perfecte. Quan parlaves de la incorporació al mercat, quines traves o quines dificultats us trobeu a l'hora de voler fer aquest pas?
3: Home, de moment tot han estat facilitats, la veritat. Ens ha sigut una mica complicat el tema administratiu de legalitzacions per poder embotellar i ficar el producte al mercat, però un cop hem trobat el camí, que la veritat que ens ho han ficat fàcil, la gent ens ha ajudat molt, cap problema, vull dir, tot facilitat. La gent està disposada, té ganes de producte del territori.
1: Perfecte. Teniu la sensació que estem guanyant consciència entre tots dels productes de proximitat, dels productes de territori, o encara queda molta feina per fer?
3: Jo crec que comença a tindre la gent sentiment, o sigui, la gent vol producte de proximitat. La gent estima el producte de proximitat. I si el producte de proximitat el comercialitza gent del territori, tot és molt més senzill. La gent sent orgull de pertinença al territori i la gent comença a entendre. Ara, avui en dia, tu te'n vas a qualsevol lloc a prendre un restaurant i el primer que pregunten o que t'ofereixen ja és el vi de la terra, del lloc on hi viuen. No vol dir que això comença a quallar.

0: que amb la qualitat de la carn i que s'alimenta bàsicament de pastura, no s'engreixa amb pinsos, per tant, podem recuperar, mirar de recuperar pastures perdudes, i l'altre repte és posar en marxa que la comunitat energètica ens funcioni, la planta de biogàs podrà posar en marxa, que abans de 15 dies, en principi, ja començarem a subministrar energia als membres de la comunitat. Uh-huh. Que són els reptes principals.
1: Déu-n'hi-do.
0: Acabar inversions. Sí.
1: Pels oients que estiguin ara aterrant a la ràdio i no sabien de què parlem quan parlem d'aquesta comunitat energètica, quan va sorgir, a qui beneficiaria, per què es va crear?
0: Es va crear, o sigui, la missió de la Fundació al final és buscar la fixació de la població a l'entorn d'Estamariu, la Bascaran i la Vall del Port Negre. Aleshores, una de les eines que ens havíem plantejat era quins diversos factors en els quals actuar. El tema cultural l'estem treballant molt bé, com si no ningú sap, fem festivals de cultura i fem moltes accions culturals que estan funcionant molt bé i tenen molta resposta per part del territori, però un dels factors que teníem era el tema de l'energia. Fer que l'energia sigui més econòmica per a la gent del territori, o sigui, que et costi menys consumir llum, amb la qual cosa tu, el teu nivell de vida, doncs, et fa més sostenible en el medi rural. Llavors, aquí va ser crear aquesta comunitat energètica que s'alimenta de plaques solars i d'una planta de biogàs. Per què planta de biogàs? La pregunta és, doncs planta de biogàs és per donar valor afegit a una granja de llet, no? La granja de llet ven la llet, però si a sobre pot produir energia i no, i respecte al medi ambient, tenim menys emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, ostres, tot això són beneficis, no? És crear un valor afegit a la granja. Uh-huh. Fer més sostenible la vida al medi rural, al final.
1: Uh-huh. Quant temps de feina us ha portat?
0: Doncs mira, la Fundació té 3 anys, està creada fa 3 anys i és el que ens està portant de feina. 3 anys de feina ens porta, i complicada, eh? Molt dura. Però bueno, és agraïda, és agraïda.
1: Sí? És agraïda?
0: Sí, perquè realment estàs fent cosa pel territori i el territori respon. Llavors, quan veus que la gent respon, es fa molt més agraït. Veus que el poble té vida, veus que la gent s'apunta a la comunitat, veus que la gent fa consultes sobre la vinya, veus que la gent, ostres, s'implica, que cada cop viu més gent a Estamariu. Ostres, això fa que sigui agraït. Per mi és molt agraït. Uh-huh. És gratificant.
1: Uh-huh. I al llarg d'aquests 3 anys, com ha anat evolucionant la Fundació? És a dir, des del seu moment zero, des del minut zero fins ara, com ha anat creixent, també les dificultats que us heu anat trobant, com heu anat creixent?
0: Mira, bàsicament la Fundació es crea per donar sentit a tot el que feia el meu pare, el Joan Planes, aquí a Estamariu. El pare era un belluguet, era una persona que aquí a Estamariu només feia que fer inversions i projectes inconexos, no? Llavors vam parlar amb família i ell va ser el primer a estar d'acord a crear una fundació per donar-li sentit a tot el que ell feia, no? Uh-huh. Aleshores, clar, això va ser el primer trava o el primer pas complicat és, bueno, ficar una persona amb el caràcter i amb l'empenta que tenia el meu pare dintre una mica d'encaix dintre una fundació. A partir d'aquí era donar-li sentit i anar-ho treballant. El següent contratemps que ens trobem és la pèrdua del pare. A la que perdem el pare, clar, ens hem trobat una mica que jo he hagut d'agafar el relleu, intentar activar amb la gent que formem part de la fundació i, bueno, i tornar a agafar el fil del que ell feia i amb sentit. Okay. Trava. Les primeres traves és la de confiança de la gent del territori. La gent de muntanya és gent desconfiada. Es pensen que vols fer alguna cosa, vés a saber el què. Però a mesura que vas fent pedagogia o ho expliques, que en aquest cas amb vosaltres doncs és una possibilitat, la gent va entenent que no hi ha res al darrere, sinó que el que busques és facilitar la vida al medi rural. I a nivell de... A nivell administratiu, vull dir, clar, segons què, moltes traves, moltes dificultats, yeah. Molt remar, molt treballar, molta paperassa, però bueno, mira, s'ha de fer, i uh-huh. Aviam si al final això ho simplifiquen, que és el uh-huh. gran problema.
1: I tant. Havent passat aquests 3 anys, clar, no sé si us ho esperàveu, de poder arribar fins on heu arribat, i a més amb les perspectives de projectes de futur que teniu.
0: Sí que ens ho esperàvem. Sí, el pare era visionari en aquest aspecte.

0: projecte, vale? No ens ho esperàvem, però quan vas treballant-ho t'adones que era visionari i que les perspectives que ell, o sigui, el que ell havia planificat tenia sentit i lògica, i que les perspectives, doncs, bueno, eren molt, molt interessants. Més interessants, possiblement, del que ens creiem, sí. Jo crec que sí. És molt més interessant del que ens creia. I clar, i aquests projectes que hem obert ens fa plantejar a futur començar a divagar, poder-ne plantejar d'altres, no? Com ajudes a gent que vulgui fer projectes en el medi rural, no sé. Estem molt engrescats ara, la veritat.
1: Que això és bona senyal, eh? Després de 3 anys mantenir aquesta il·lusió com el primer dia és molt bona senyal.
0: Sí. Sí, la implicació de la família és molt important, la família hi creu, la família és d'Estamariu, la família no és d'Estamariu, però se senten com si fossin part d'Estamariu i de l'Alt Urgell, i això ho facilita, i veure que tot va rodant, vull dir, és gratificant, sí, sí, ens manté, és la benzina que ens fa mantindre vius.
1: Doncs estarem pendents de tots els projectes que puguin anar venint a partir d'ara, també per poder-los explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio. Ho deixem aquí, David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: L'entrevista. I com dèiem, en aquesta arrela d'avui, també, evidentment, aquesta setmana hem de parlar de la concentració, de la mobilització convocada pel 9 d'octubre, aquesta tractorada el 9 d'octubre a Lleida, convocada pel sindicat agrari JARC. Per això, en aquest programa d'avui, qui també ens acompanya és el Joan Carles Massot. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què és el que us ha fet impulsar convocar aquesta tractorada pel 9 d'octubre?
3: A veure, tot ha vingut donat per una mica per les mobilitzacions que es van anunciar ja a nivell d'estat, per fer front una mica, o per protestar, diguéssim, pel tema de, sobretot, dels costos dels carburants i tot el que s'ha ajuntat amb els fertilitzants i en tot el que ha anat passant aquests últims mesos amb la pujada de costos bestials dels elements que necessitem per la producció. I arran d'això, pues, una mica, a nivell d'estat, en aquests moments, ara us explicaré la situació, se convocaran també a nivell estatal i també, pues, centralitzades a Madrid, i també, pues, totes les que es faran a nivell estatal, a nivell autonòmic, com nostre, com convocat pel dia 9.
1: Quan, és a dir, convocar una tractorada, una manifestació, una mobilització per vosaltres, és l'últim recurs que voleu utilitzar per intentar arribar a un acord, o ho utilitzeu quan veieu que no hi ha manera que us responguin les vostres necessitats? És a dir, prioritzeu sempre l'acord davant de mobilitzacions, i quan no hi ha més remei, llavors és quan convoqueu la tractorada?
3: Evidentment, no? Aquí se van ficar, a nivell ministerial, se van ficar unes coses damunt de la taula, unes propostes per fer front a la pujada dels costos dels carburants, sobretot, se va fer un acord, diguéssim. Quan se van anunciar les mobilitzacions, el ministeri va trucar a les organitzacions i va dir a veure què voleu, a veure com ho podem arreglar, i a partir d'aquí se van fer unes propostes molt clares, que era, diguéssim, intentar bonificar amb més quantitat el cost del gasoil. En aquests moments l'Estat ha proposat 20 cèntims, i aquí la proposta era el que autoritza la Unió Europea, no? Que quan se sobrepassa el 70% de l'efecte, diguéssim, de pujada, pues, se pot pujar més. I en aquest cas estaríem parlant d'uns 40-50 cèntims de bonificació en comptes dels 20. I després també se va proposar la bonificació de l'IVA, passar d'un IVA del 21 al 10%. I el tercer punt era els impostos fiscals, no? tot el que fa respecte a la fiscalització, que quedi també retallat, no? Tot això no s'ha atès, i per això ara es mantenen les mobilitzacions. A nivell de Catalunya, això, pràcticament aquestes coses són a nivell ministerial, però sí que Catalunya pot fer moltes altres coses, no? Perquè ara hi havia una dotació de 50 milions d'euros per part d'Europa a l'Estat espanyol per complementar la pujada dels fertilitzants, amb la qual cosa Catalunya li tocaven 2 milions d'euros. Aquests 2 milions d'euros Catalunya es podia reforçar amb un 200%, que passaríem als 6 milions d'euros. De moment s'ha quedat en els 2 milions d'euros, la tria de la taula agrària ho van proposar així, van proposar que augmentessin l'autorització aquesta de la Unió Europea. Les intencions de moment són de veu, però no hi ha cap fet que digui que això tirarà endavant, però de moment no tenim res, i per això nosaltres hem proposat aquesta mobilització. Una altra cosa que també nosaltres veiem que podria ajudar a les explotacions per aquesta pujada de preus seria avançar la PAC, no? En aquests moments tenim l'oportunitat, o hi ha l'autorització també de la Unió Europea per avançar la PAC per qüestions de crisi, amb el 70% de l'import. Catalunya, pues, en aquests moments, no té els controls fets, i la justificació és que si no els controls fets, pues, no poden avançar la PAC. Era un moment també per ajudar, no? Per ajudar amb la situació que s'està passant de costos de producció. Pues, tampoc s'ha pogut atendre, i llavors, pues, clar, això provoca que t'hagis de mobilitzar.
1: Què argumenten? Què us van argumentar ells per no aplicar les mesures que demanàveu?
3: Bueno, amb el que he dit de la PAC, l'argument era que no hi ha els controls fets, però això és un mal endèmic ja del departament. Vull dir que no és que s'ha inventat aquest govern d'ara, sinó que ve d'altres governs, no es vol canviar el sistema de controls, no es vol agilitzar els controls, llavors si no hi som a temps, doncs no es pot fer. És difícil fer els pagaments, no? I clar, i nosaltres sempre hem demanat una comissió de seguiment per tot això, perquè això no passi cada any, i cada any està passant, no? Però bueno, al final, pues, són ells els que decideixen, però també seran ells els que es trobaran les conseqüències d'una mobilització, no? I per lo demés, pues, estudiar mesures, però bueno, les mesures, si encara s'han d'estudiar i s'han de proposar, pues, això va a llarg termini, i el que necessitem en aquests moments és liquiditat imminent, no? Una altra cosa que hem demanat també, sobretot amb els crèdits ICF, que hi ha damunt de la taula, que són bons, nosaltres el que hem demanat a la gent que en tenia de demanats, que se'ls autoritzés a demanar més, no? O sigui, que en aquests moments estan modulats a 150.000 euros per beneficiari. Hi ha molta gent ja que els té pràcticament més del 50% amortitzats, i el que demanem és que aquest topall se deixi anar i es pugui donar més liquiditat en forma d'interessos a través de l'ICF.
1: Clar, ara el 9 d'octubre la tractorada, un cop superat el 9 d'octubre, llavors què?
3: Bueno, el 9 d'octubre hi haurà la tractorada aquí a Catalunya, per part de Jacques, que l'han convocat, uh-huh. I a partir de la setmana del 12 encara no està convocada encara, però s'està parlant amb unitat d'acció a nivell estatal, en totes les organitzacions representatives a nivell estatal, se farà una mobilització també davant del Ministeri per ja acabar de pressionar totes aquestes propostes que us he explicat ara mateix.
1: Què més hauríem, o què més haurien d'assumir les administracions per intentar mitigar una mica la situació que patiu, totes les problemàtiques que patiu? A banda del que demaneu, que entenc que ja són mínims, d'una més a més, algun afegit, què més haurien d'assumir?
3: Sí, és que al final arriben aquestes situacions, també per quan s'arriben aquestes situacions, perquè no tenim tampoc tots els ajuts que nosaltres demanem no són ajuts per un moment, sinó que haurien de ser ajuts ja més estructurals, no? Nosaltres hem demanat sobretot el tema de la fiscalitat. El tema de la fiscalitat i la tributació és clau perquè el sector agrari estigui més protegit, no? A l'hora de tindre accés a la terra, a l'hora de poder amortitzar quan tu vols. Nosaltres sempre hem demanat la lliure amortització. La lliure amortització és molt positiva, que això s'està fent sobretot al País Basc, que és una comunitat autònoma on s'ha activat la lliure amortització, que vol dir que tu ets lliure d'amortitzar una inversió quan et vagi bé, no quan... Perquè moltes vegades saps que el sector agrari hi ha anys que són dolents i hi ha anys que són bons. Els anys que són bons que tu puguis amortitzar, i els anys que dolents no et calgui amortitzar, no? Que tinguis aquesta llibertat. Jo crec que els punts fiscals i tributaris són claus, perquè després, quan hi ha un problema climàtic, quan hi ha un problema geopolític que fa pujar els costos de producció, estiguis més preparat per afrontar tot això. Però clar, com que tot això no ho tenim solventat, doncs cada vegada que hi ha una pedregada, cada vegada que hi ha una sequera, cada vegada que hi ha un efecte de pujada de preus, hem de demanar subvencions. I no es tracta d'això, sinó que es tracta de que les subvencions vinguin en forma d'ajudes estructurals perquè les empreses, tant agràries com ramaderes, dels agricultors professionals estiguin preparades per fer front pues, a la tormenta quan arriba la tormenta.
1: A hores d'ara, falten aquests dies pel 9 d'octubre, la sensació, les previsions, millor dit, que teniu són de que hi haurà molta assistència, que hi haurà molta gent que se sumarà a aquesta tracturada?
3: Home, jo crec que és un moment també que pues, la gent ha de prendre moltes decisions, no? Perquè, clar, si no hi ha una resposta, sobretot a la reducció dels preus dels carburants, possiblement la decisió de, jo què sé, de fer una sembra de cara a l'any que ve potser es plantejarà i potser no s'acabarà fent, no? I, clar, amb aquesta situació, pues, molta gent, pues, hosti, pues, jo dic, hosti, jo vull sortir perquè jo vull acabar de planificar el que vull fer. I repeteixo una mica, vull dir, no és una qüestió d'ajudar el sector, és una qüestió d'a llarg termini ajudar el consumidor. Uh-huh. Perquè, clar, si moltes decisions que t'estic dient en aquests moments, molta gent, per qüestió de costos de producció, decideix no sembrar milers d'hectàrees, això a mig termini tindrà repercussió a la cistella de la compra. Vull dir, no t'estranyi que d'aquí 6 mesos el preu del pa pues, se dispari un 30%. Uh-huh. Clar, tot té unes conseqüències, no? Per això que no és sol qüestió de sector agrari, que sinó és qüestió de consumidor, de la societat en si, no? Vull dir que al final hem de protegir la sobirania alimentària i per protegir-la pues, hem d'estar ben coberts en aquest sentit.
1: Uh-huh. La consciència ciutadana, creus que hi comença a ser en matèria agrària i amb tot el que patiu o encara no del tot?
3: Sí, s'ho creu quan en un moment donat pues, veu de que hi ha falta de subministre. No sé quan s'ho creu, no? Que passa que no acaba de veure perquè ja sembla que tot tenim accés a tot i tot és fàcil a tot, però a la llarga o a mig curt termini, si la Unió Europea no té una resposta clara per protegir el sector agrari, pues, ni pagarem les conseqüències, però llavors ja potser serà tard. Jo crec que la societat cada vegada ho veu més, però jo crec que encara no s'ho acaba de creure, però al final no podem estar supeditats a perdre la sobirania alimentària i dependre de països tercers.
1: Clar, perquè ara mateix, quin paper confieu que pugui acabar tenint Europa? És a dir, teniu alguna mena de confiança realment que pugui canviar alguna cosa?
3: Bueno, ho veig difícil, no? Però tal com van les coses, sembla que cada vegada hi ha més respostes. Ho hem vist també doncs, amb el tema dels tractats geopolítics, amb els tractats de mercats, a Mercosur. Hi ha hagut ara incidències, sobretot amb nosaltres ho vam avisar, que països aquests amb els quals tenim conveni pues, treballem en unes condicions diferents. Ho hem vist ara precisament en Brasil. Brasil ha trencat les regles del joc i en aquests moments té suspeses les exportacions cap a la Unió Europea. Això ho estem avisant i el que demanem, pues, bueno, si aquests tractats ja han de ser, s'han d'incentivar, s'han d'activar sobretot els controls i s'ha de tindre molt clar que si hi ha algun sector que ha de patir les conseqüències, pues, hi ha d'haver, i és, hi ha una reserva d'emergència per intentar aquests sectors intentar salvaguardar-los, no? Però bueno, més o menys el que vam avisar ha passat i en aquests moments Brasil pues, té tallades les importacions, sobretot de carn.
1: Uh-huh. Ja per acabar, i centrant-nos en la tracturada, no sé si demanareu o contemplaríeu que se sumessin també altres sindicats agraris.
3: Sí, evidentment. A veure, és una mobilització que convoquem nosaltres, però nosaltres sindicats no, nosaltres el que convoquem és a tot el sector agrari. Llavors aquí no, nosaltres no interpretem que hi hagi colors, però de fet la convoquem nosaltres, només aquí a Catalunya. Sí que es farà de manera unitària a nivell estatal.
1: Perfecte, doncs estarem molt pendents de com va aquesta tracturada el 9 d'octubre, a més en aquest cas a Lleida, per també fer-ne seguiment des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, i poder explicar l'impacte que acaba tenint, i sobretot l'impacte que acaba tenint a les administracions, que són les que d'alguna manera, volgudament o no, han acabat provocant aquesta tracturada. Ho deixem aquí, Joan Carles Massot, president de JARC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
4: Arrela, El programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: Amb nom propi.
6: Parlem d'un gest que fem gairebé tots alguna vegada, deixar roba dins d'un contenidor solidari, però què passa realment amb aquella roba, on va, qui la gestiona, es reutilitza tota i quin impacte social i també, per què no, ambiental té aquest procés. I llavors, doncs, avui per respondre totes aquestes preguntes ens acompanya el Miquel Massaguer, que és el cap d'administració i controller de Troballes, que és l'empresa d'inserció de Càritas Lleida. I també saludem el nostre convidat d'avui, Miquel Massaguer. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Bé, per començar, Miquel, una miqueta, no? Explica'm què és exactament Troballes i quina feina es fa dins de Càritas Lleida.
7: Bé, molta gent coneix Troballes d'antigament quan es feia tota la donació de roba que es feia des de Càritas, i sí que és veritat que Troballes segueix tenint aquesta missió, però ha anat evolucionant. Ara mateix Troballes és una empresa d'inserció laboral, això vol dir que ens dediquem a donar feina a aquella gent que està en risc d'exclusió social. Però a més de tot això, Troballes, per donar aquesta feina, segueix complint amb la missió de la recollida de la roba, entre moltes altres línies que fem per generar aquesta feina per a aquestes persones que estan en risc d'exclusió. Estem parlant que tenim les botigues de Modarré, tenim una línia de bugaderia, una línia de missatgeria, una línia que gestiona contenidors d'higiene femenina, una línia de neteges, i inclús els contenidors metàl·lics de la roba que tenim nosaltres, els estem produint nosaltres, els estem fabricant, i tenim una línia que es dedica a fabricar i reparar contenidors a nivell de tot l'estat.
6: Doncs parlant una miqueta d'això, no? Avui ens centrarem en aquest àmbit, no?, d'aquesta roba que la gent, doncs, deixa aquests contenidors dels que comentaves, no? Què es fa amb aquesta roba? Una miqueta com funciona, no? A grans trets aquest estil, no? Diguéssim, de deixar la roba, d'aquests contenidors que comentaves que esteu fent, una miqueta per posar en situació, no? Que és una miqueta, doncs, ampli el ventall.
7: Sí, va bé que m'ho preguntis, perquè molta gent encara va amb una idea molt, molt antiquada d'aquesta idea de lo que es fa amb aquesta roba, i es pensa que treballem com fa 20 anys. Fa 20 anys arribava la roba aquí a la nostra planta de Troballes, sí, que estem al Turó de Gardeny, i teníem una línia on nosaltres anàvem triant aquesta roba, l'anàvem seleccionant, i la que està bé es portava a les botigues, a la botiga social, i després intentava donar una segona vida. Què passa? Que van passant els anys, cada vegada recollim més i més i més quilos de roba, fins que arriba un punt que el volum de roba que estem recollint és tal que una planta com Troballes, una empresa com Troballes, ja no dona abast de fer aquest tipus de recollida. Aleshores, ja des de fa anys es fa una coordinació a nivell de diferents empreses d'inserció, i es decideix portar tota la roba que es recull a una planta de valorització, vale, que també penja d'una empresa de Barcelona. Aleshores, nosaltres recollim tota la roba de tot el que seria la diòcesi de Lleida i la portem en aquesta planta de valorització que penja de la Càritas de Barcelona.
6: És a Barcelona o
7: a Sabadell? A Sabadell, vale. Portem, sí. Totes les empreses d'inserció de la zona ho portem allà a Sabadell, bàsicament perquè a nivell de volum de roba no podem gestionar-ho des d'aquí. Aleshores, des d'aquella planta es mira quina és la roba que es pot tornar a reutilitzar com a roba per vendre a les botigues, i aquesta és la roba que ens tornen a nosaltres. Ells la trien, la higienitzen, i nosaltres aquesta és la roba que acaba a les botigues. Per tant, no tota la roba que recollim a Lleida té per què després vendre's a les botigues de Lleida. Va a la planta de valorització i pot ser que ens vingui roba d'aquí com de la resta de l'estat. I després cal dir que no tota la roba que està arribant es reutilitza, és a dir, no tots,
6: exacte,
7: els quilos que enviem ens acaben tornant.
6: Això t'anava a preguntar, no? Clar, de tot el volum, no? Després et preguntaré, no?, sobre aquest volum de roba, no tot es podrà reutilitzar, entenc.
7: Correcte, estem parlant de que el volum que reutilitzem com a roba per vendre a la botiga és un volum que és relativament baix. En el cas de les botigues Modarré Lleida estaríem parlant d'un 5-10% del volum de recollida en quant a quilos. Però sí que és veritat que la roba aquesta no només s'utilitza per vendre després a les botigues, sinó que després té usos a nivell industrial, a nivell d'exportació de roba, és a dir, no tota la roba que es recolleix i que no va a les botigues acaba sent destruïda.
6: A nivell industrial, que ho comentes, quin tipus d'utilització es fa d'aquesta roba a nivell industrial?
7: Doncs Això se fa des de la planta de valorització, però moltes vegades aquest textil es fa servir per fer draps industrials, per fer, per exemple, tot el que és el farcit d'alguns coixins a nivell industrial, temes d'aquests que no és la roba en si, però que sí està en bon estat i es pot reutilitzar per altres funcions, ja no cal que vagi a incinerar o directament a un abocador.
6: Perquè també, de tota la roba que es recolleix, no? Això que comentes ara, que es crema, no entenc pel que has dit, es crema o se'n va un abocador?
7: Correcte. Estem parlant de volums de roba molt grans nosaltres. Aleshores, tota la roba que no es pot reutilitzar, no, això és una xifra que té la planta de valorització, nosaltres no sabem aquesta xifra exacta, però sí que és veritat que hi ha un volum d'aquesta roba que finalment no es pot reutilitzar. Estem parlant de que a Lleida estem recollint, només a Lleida ciutat, el 2025, 340 tones de roba recollida. Cada any estem recollint més, i a nivell de troballes, que és tota la diòcesi, l'any passat vam recollir 785 tones. Això és una barbaritat, és un 8,3% més de lo que portàvem l'any al 2024, i cada any anem pujant un 8-10%, estem pràcticament desbordats a nivell
6: llavors,
7: de recollida.
6: Això et vull comentar, no? A nivell logístic, una miqueta, com funcioneu, com funciona tot plegat, i també doncs, això que comentes, no? D'aquest volum, no? Que cada cop va més de roba, com es gestiona, no? Com ho gestioneu, com us organitzeu logísticament en aquest àmbit?
7: Clar, és complicat, perquè sí que és veritat que hi ha un tema logístic de què fem amb aquesta roba, on s'ha de guardar tota aquesta roba mentre s'està processant, i aleshores això treballem molt amb la planta de valorització. Sí que és veritat que actualment tot el cost d'aquest procés l'està lidiant per una part l'empresa d'inserció, i ara afortunadament part d'aquest cost logístic l'està assumint també el que són els ajuntaments o els consells comarcals, que treuen a licitació ara el 2026, afortunadament, licitació de recollida del residu tèxtil, igual que es treuen licitacions de recollida d'altres residus com sí. Són els envasos i el paper, doncs ara estan començant a sortir licitacions d'aquest nivell, per ajudar també amb tot aquest tema logístic. Val a dir que el preu de la roba de segona mà està caient en picat, sobretot amb tercers mercats, i per tant la rendibilitat que nosaltres podíem treure fins ara d'aquesta roba també va baixant. Per tant, necessitem aquesta ajuda.
6: Com comptabilitzeu, no?, aquesta rendibilitat per vostre, o sigui, com funciona aquesta rendibilitat, perquè és clar, no sé com estan els preus ni res, però per exemple
7: Sí, mira, nosaltres el que fem és, com que la roba va a la planta de valorització, la roba va a pes, nosaltres li venem a la planta de valorització a pes, i aleshores ells ens paguen, i després quan nosaltres necessitem aquesta roba una vegada higienitzada, és a dir, quan s'ha revaloritzat sí. I ja té més valor aquesta roba, nosaltres comprem de nou aquesta roba ja triada. Si necessitem samarretes, doncs comprem caixes de samarretes de segona mà o caixes de pantalons de segona mà. Llavors ho comprem a un preu més alt. El problema és que el preu que ens estan pagant les plantes de valorització cada cop va més a la baixa. Per què? Perquè cada cop estem generant més residu textil.
6: Quan més volum, menys preu, baixa el preu, exacte.
7: I fins ara s'estava fent molta exportació a tercers països. Aquests països ja comencen a estar molt saturats i per normativa cada vegada és més complicada aquesta exportació, i actualment estem veient un mercat del tèxtil molt saturat. Aleshores, aquí, cap on estan en el mercat actualment de la roba de segona mà és cap a, qui contamina paga, qui produeix el residu paga. Igual que s'està fent amb altres línies, com per exemple amb els envasos, que ara lo de Coimbes, que on qui produeix l'envàs sí. És qui s'ha de fer càrrec després del cost del reciclatge. Doncs ara s'està intentant a nivell europeu tirar cap aquí i fer que aquestes grans marques, aquests grans grups tèxtils que estan venent producte a Espanya, que siguin ells després els encarregats de cobrir el cost del reciclatge de tot aquest textil.
6: I també cada cop, no?, que la gent, no?, si abans una samarreta la tenies durant 5 anys, ara potser t'has comprat una samarreta la setmana passada i la setmana següent et compres dos més, no? O sigui...
7: Sí. Estem parlant de que cada cop els tèxtils que ens arriben són de pitjor qualitat. Això al final ve d'un tema purament de costos. Molta d'aquesta roba ve d'importació de tercers països, i al final el que intenten aquestes empreses és fer tèxtils que són cada vegada més fins, més lleugers, i aleshores el que passa és que sí que queden bé les primeres vegades, és un tèxtil que queda molt bé quan te'l fiques, però què passa? Que al ser un teixit tan prim i ser moltes vegades composts de diferents tèxtils, de polièster, moto, tal, a les 3-4 rentades comença a perdre color, comença a perdre la forma, i aleshores es va degradant, i és un tèxtil que després és molt complicat de reciclar. Aquest és el que és probablement el més complicat de reutilitzar després.
6: Què és el que teniu? Perquè recordem que pels nostres oients, no? Recordem que aquesta roba, no? Després, com bé dèiem, troballes a la Moda Re, aquí a Lleida, doncs tornant a vendre la roba. Què us trobeu? Això va a demanda, no? Com bé comentaves, però què és el que més us trobeu en quant a peces de roba en aquestes tendes?
7: Clar, afortunadament nosaltres de moment encara podem triar bastant, és a dir, a la planta de valorització encara podem demanar bastant. Si necessitem texans, per exemple, li podem fer una comanda exclusivament de texans, però sí que és cert que el nivell de la qualitat de la roba que ens està arribant a poc a poc es va notant que va baixant degut a aquesta nova tendència de mercat que hi ha, que és el de comprar, consumir i llençar, val? Afortunadament cada vegada recollim més quilos per dos motius, un de bo i un de dolent, i és que cada cop la gent està més conscienciada i cada cop recicla més, per tant cada cop tiren més als nostres contenidors, lo qual és positiu, però per altra banda cada cop estem recollint més roba.
6: Exacte.
7: Per tant cada cop tenim major volum de residu
6: i de menys qualitat.
7: Ara
6: comentaves, no, això de comprar i llançar, no? Quin impacte té també ambientalment aquesta societat de moda que estem vivint ara, no? De que comentaves comprar, llançar.
7: Ostres, doncs a part de tot el cost logístic que té el que és comprar des de tercers països, portar-ho fins aquí, llançar-ho, i després si són tèxtils d'aquests de baixa qualitat que no es poden reutilitzar, s'han de llançar, nosaltres estem parlant de que per un quilo de cotó, des de la producció del cotó fins que el cotó s'arriba a ficar a la botiga, estem parlant d'uns entre 10.000 i 20.000 litres d'aigua per quilo de cotó.
6: Déu-n'hi-do.
7: Per això nosaltres el que intentem sempre és a la revalorització és tornar a caçar aquestes peces de major valor. És a dir, les peces de cotó, que són potser les més costoses medioambientalment de produir, és al final el que més s'intenta caçar i el que s'intenta portar a la botiga. Perquè al final a la botiga, si portes peces que són de mala qualitat i a un preu baix, per comprar aquestes peces la gent prefereix comprar-les.
6: Exacte.
7: Per internet o altres coses. Però també, si parlem de peces que són de polièster pur, que tampoc és el més normal que sigui pur polièster, però estem parlant d'entre 100 i 200 litres per quilo de polièster, de tèxtil. Aleshores, si parléssim de troballes, l'any passat va aconseguir captar, és a dir, de tota la roba que es va recollir, va retornar a la botiga, li va donar un segon ús, només amb venda de roba, dic sense apartant tot el que és l'ús industrial, sí, de la roba, va vendre a les botigues 40 tones de roba. 40 tones de roba que si fossi només polièster estaríem parlant d'entre 4 i 8 milions de litres d'aigua. És a dir, una barbaritat.
6: Déu-n'hi-do.
7: Si fos només polièster, però és que estem parlant de que hi ha mix de fibres i de que la majoria de les peces que intentem revendre són peces d'un major valor afegit, que són de cotó, que ja parlem de 10.000 i entre 10.000 i 20.000 litres per quilo. I després, a nivell de CO2, nosaltres tenim una xifra aproximada que és de més o menys d'uns 20 quilos de CO2 per quilo recuperat que fem nosaltres. Clar, això multiplicat per 40 tones que hem recuperat només amb venda de roba, estem parlant aproximadament d'unes 800 tones de CO2 que estalviem cada any, que no sembla molt perquè nosaltres realment 40 tones que aconseguim recuperar de les 785 no sembla molt, però sí que és veritat que si nosaltres no hi fóssim aquestes 800 tones de CO2 o aquests 8 milions de litres d'aigua hi serien igual.
6: Exacte.
7: I anirien a l'abocador i no es recuperarien.
6: Exacte. Com està la mentalitat avui dia, no?, en aquest àmbit de la recollida, doncs, d'aquest reciclatge tèxtil, diguéssim, no?, d'aquesta reutilització de roba, com està en aquest àmbit?
7: Doncs la veritat és que cada vegada estem aconseguint que les generacions més joves estiguin més conscienciades, sobretot amb el que és el tema del reciclatge i de la reutilització. I també és veritat que hi està havent un moviment a nivell de moda, i és que hi ha moltes peces que moltes vegades busquen, o gent que busca peces que són originals i vol sortir de tot aquest mercat del fast fashion i aposta més per peces que són de llarga durada, és a dir, peces de major qualitat,
6: sí,
7: i que són diferents a tot el que s'està venent actualment.
6: Tema, ara m'ha vingut al cap també, sabates, us trobeu o no?
7: Sí, sabates, calçat és de les peces que són més complicades de reutilitzar, perquè el calçat sobretot és una peça que es desgasta, s'embruta, i aleshores de segona mà és de lo més complicat. Ara mateix de lo que menys hi ha de segona mà estem parlant de calçat, perquè la gent moltes vegades el porta fins que està completament gastat, o tot el que són complements, bosses de mà, etc, que són les coses que més costa de que la gent doni quan encara està en un bon estat per tornar a reutilitzar. Però també tenim calçat a les nostres botigues.
6: Per la gent, no?, que estigui interessada, no?, o es vulgui interessar, on podrà, aquí a Lleida, a Lleida Ciutat, on poden trobar aquestes tendes?
7: Mira, les nostres botigues de Modarré, nosaltres és important dir que les, tot i que som troballes, operem sota el nom de Modarré, que és la cooperativa que gestiona totes aquestes botigues a nivell d'Espanya, però les que gestionem des de troballes estan al carrer Bisbe, al carrer Sant Antoni i al carrer Anselm Clavé.
6: Doncs ja ho heu escoltat, si algú es vol apropar i fer una ullada a veure què troba per allà, endavant també. Més enllà d'aquesta part ambiental, no?, que hem estat parlant ara, aquest projecte també té una dimensió social, no? Com funciona aquesta vessant d'inserció laboral, no?, per la vostra part?
7: Clar, és el que dèiem, nosaltres a Troballes es va fundar amb la idea de donar roba a aquella gent que ho necessités. A poc a poc Troballes va creixent i ens n'adonem que Troballes pot tindre altres funcions més enllà que la de donar roba a aquella gent que ho necessita. I aleshores és on neix la idea de la empresa d'inserció. La empresa d'inserció no és més que una empresa que es dedica a ajudar aquelles persones que estan en risc d'exclusió, donar-los feina, fer una formació al darrere, és a dir, es fan uns contractes que a part de la feina també han de fer una formació, sí, i que està remunerada, i aleshores s'ajuda a aquestes persones a intentar sortir d'aquest cicle, que moltes vegades costa molt sortir, del lo que és el risc d'exclusió. Aleshores, tenen uns contractes que són d'una durada limitada, normalment són d'entre 2 i 3 anys, i entre aquests 2 i 3 anys han de fer aquesta formació, agafen tot lo que és l'hàbit de treball, i quan acaben aquest cicle se'ls orienta cap al mercat laboral ordinari.
6: Déu-n'hi-do, és una feina que també a vegades, no, parlem de sostenibilitat ambiental, però també, no, en aquest àmbit ve el terme de sostenibilitat social, no, també. Creus que doncs, iniciatives com aquesta doncs, uneixen aquestes dues vessants, no, tant la social com la ambiental, diguéssim?
7: Correcte, aquí quan estem parlant de sostenibilitat estem parlant de coses que es puguin mantenir a llarg termini. Parlem primer de la sostenibilitat mediambiental, que parlem de tot el recorregut de la roba, de segona mà, de com podem reutilitzar-la, reduir el consum, però també tot això va lligat a tot el que és la sostenibilitat a nivell social, és a dir, que aquestes persones puguin sortir d'una situació temporal d'exclusió i el que diem, que es puguin mantenir en el mercat ordinari laboral a llarg termini, que no sigui només una cosa puntual que entren a troballes a treballar i després quan surten de troballes tornen a estar a la mateixa situació, sinó que passen en aquest mercat ordinari.
6: Quin és el perfil que us trobeu generalment en aquest àmbit d'inserció laboral?
7: No tenim un perfil que sigui molt específic, no podem parlar ni de nacionalitats que ens vinguin ni de grups d'edat, perquè tenim de tot, tenim des de joves que són extutelats, per tant molt molt jovenets, fins que gent que està a punt de jubilar-se, i nacionalitats tenim de tots els tipus. L'únic que tenen en comú entre tots ells és que han passat en algun moment una situació de risc d'exclusió.
6: Exacte. També, una miqueta fent referència, no, a les persones, abans estàvem parlant d'aquestes tendes, no, de Modarré, quin tipus de públic acostuma a comprar en aquest tipus de tenda també? No? Perquè, clar, pot ser un abanic molt ampli, no?
7: Clar, està superbé que m'ho preguntis, perquè fins fa uns 10 anys sí que és veritat que aquestes botigues tenien la imatge encara de que eren botigues socials, que eren per generar menys recursos, etc. A poc a poc hem anat fent un esforç, i també gràcies a Modarré, per remodernitzar tot el que és les botigues, dignificar-les i fer que siguin accessibles no només a aquesta gent, sinó que a tot el públic en general. Aleshores tenim aquestes 3 botigues a tot Lleida i el públic que ens ve és ben divers. Tenim des de gent que està en risc d'exclusió i que necessiten roba de forma gratuïta, i per tant nosaltres el que hem fet és dignificar el procés, perquè ara ja no van a buscar roba, sinó que se'ls fan unes targetes regal des de Càritas, i aquesta gent va a buscar la roba a les botigues com si estés comprant roba normal, fins a gent jove que lo que busca són aquestes modes de
6: segona mà. Sí, aquest nou estil, no, que s'està, bueno, que s'ha posat tant de moda, no?
7: Correcte, correcte, perquè nosaltres la idea que hi ha dins d'aquestes botigues és que no es pugui distingir lo que és roba de segona mà de lo que seria una peça completament nova. És a dir, perquè nosaltres tenim aquí peces que són donacions, que són noves, que sí, estan noves de fàbrica, moltes vegades són d'empreses que, pel que sigui, no han pogut vendre tot l'estoc al final de la temporada i ens ho han donat, i tot això està barrejat també amb aquestes peces de segona mà. Per tant, la idea que hi ha al darrere és que hi ha molta rotació de tota aquesta roba, llavors ve molta gent jove també a triar una mica, a remenar, a veure quines gangues trobo, perquè també hi ha moltes peces que són de molt bona qualitat.
6: Exacte.
7: I realment estan a molt bon preu.
6: Exacte. Això em venia al cap, no? Ara, per exemple, fent una referència, no? Una samarreta de futbol, per exemple, que normalment són molt cares, no? Entre els 80 i els 120 euros, tranquil·lament et pot costar una. Doncs potser pots arribar a trobar una que estigui, no sé quins barems de preus es maneguen aquí, doncs, a Modarrer.
7: És estrany que trobem peces que superin els 20-25 euros. Normalment les peces d'hivern sí que solen ser una miqueta més cares, tot el que són abrics, anoracs, aquestes peces més pesades solen ser una mica més cares, però per la resta tot el que són samarretes, estem parlant samarretes de marca, samarretes que estan noves, camises, vestits, pantalons, estem parlant de coses que estan com noves i que normalment no solen arribar als 20 euros. Actualment la peça promig està sobre els 8 euros.
6: Doncs, si et sembla, Miquel, ja per anar acabant, què podem fer, no? com a consumidors, per reduir, doncs, aquest impacte ambiental de la roba, no? que consumim, que com hem comentat, cada cop el consum és molt, molt, molt més gran. Quin missatge també vols enviar en aquest àmbit?
7: Doncs sembla mentida, però al final el que ens ensenyaven a l'escola de les 3 de res és al final el més important i sobre el que ens basem sempre. Primer, reduir el consum. A vegades no cal que comprem roba nova i moltes vegades tenim roba a l'armari que és perfectament utilitzable i potser no cal aquest ús compulsiu de la roba. Després el reutilitzar no només la roba que tenim a casa, sinó també pensar que hi ha peces de segona mà, que abans de comprar una peça nova potser puc trobar la mateixa peça molt més barata de segona mà, i finalment quan aquesta peça ja no té més usos o quan ja no la fem servir, reciclar-la correctament. És important que aquestes peces de roba no vagin al contenidor gris, perquè aleshores sí que no surten de la cadena de valor i se'n van a un abocador a cremar, sinó que és important que aquestes peces vagin als contenidors vermell. I a més es poden fer altres coses, es poden fer des de tasques de voluntariat des de Càritas o simplement amb una trucada avisant quan un contenidor de roba està ple, que tenim els nostres telèfons als contenidors. Això també ens ajuda moltíssim.
6: Doncs amb això ens quedem, Miquel. Recordem, Miquel Massaguer, cap d'administració i controller de Troballes, i també et donem les gràcies, Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat també i haver-nos explicat tot aquest àmbit de la roba reutilitzada, habla la moda, tot. Moltes gràcies.
7: Perfecte, moltes gràcies, Eric.
2: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.

0: I fins aquí l'arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on poden enviar-nos tots aquells temes que consideren que poden ser d'interès per abordar-los en aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar, com sempre, la setmana que ve, a la mateixa hora. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un bon dia.
1: És per el sol més enllà, en les muntanyes, entre les valls i els aigües.

0: Cumple Jam. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: L'activitat sardanista ha quedat paralitzada pel temporal d'aquest cap de setmana. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. L'activitat sardanista queda paralitzada pel temporal aquest cap de setmana. Repassem els aplecs que s'han suspès, com queda el campionat veterà després de l'anul·lació de la jornada del Vendrell i repassem el que ha donat de si la sardanada de Balaguer, que sí que s'ha pogut celebrar. Aquest és el programa 508 i tenim més titulars. La 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies de la Selva proposa una escola de flabiolaires. I neix un nou perfil d'Instagram que es diu Joves a les places per animar els joves a descobrir la sardana. Ho descobrim nosaltres també. L'entitat Foment de la Sardana de Rubí enregistra un disc per celebrar el seu centenari a càrrec de la principal de la Bisbal. I neix un nou aplec, el de Cunit. Quan serà? I a més, la Lluís Oscoble fa 150 anys. Repassem la seva trajectòria. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: coplejant.cat.
1: El que no ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana és per culpa del temporal, i així us ho expliquem.
2: Notícies.
1: El temporal a Catalunya aquest cap de setmana ha fet estralls a la meitat nord del país i a tot el litoral, i també ha obligat a suspendre les activitats sardanistes a causa de les restriccions de mobilitat decretades pel govern de la Generalitat entre dissabte al vespre i diumenge al migdia. Ja dissabte, Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya, va enviar una alerta per pluja on explicava que s'havia emès un avís hidrològic a diverses comarques del país davant la possibilitat d'augments sobtats del nivell de rius, rieres i altres cursos fluvials, i és per això que davant d'aquesta situació l'ENS comunicava que recordéssim les entitats sardanistes els canvis de programació o anul·lació d'alguna activitat, i que es podia comunicar a través de Som Sardana. També recordaven la recomanació de Protecció Civil que s'extremin les precaucions per evitar accidents en lleres, guals o punts baixos. I en efecte s'han suspès o ajornat alguns aplecs, com és el cas, per exemple, de l'aplec de Montgat. Així ho anunciava l'agrupació sardanista de Montgat a les seves xarxes socials, que deia que l'aplec quedava ajornat per les condicions meteorològiques, dissabte a la tarda, o també el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, diumenge, que també va quedar anul·lat. Un aplec que s'havia de celebrar durant tot el diumenge, també va quedar anul·lat. O també el Campionat de Catalunya de Veterans, que s'havia de celebrar diumenge a la tarda al Vendrell, i és que la Unió de Coll Sardanistes de Catalunya va emetre un comunicat a través d'Instagram on explicava que per la previsió de grans pluges, i atès que des de la Generalitat s'ha decretat una restricció de moviments i la suspensió d'actes esportius i culturals fins a les dues del diumenge a la tarda, i atès que tant el lloc de celebració del concurs al Vendrell com el lloc de procedència de la major part de les colles era dins de l'àrea restringida, quedava d'acord en suspendre temporalment aquesta jornada del campionat de Catalunya que competeix a la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. De fet, en un altre sector de la cultura popular, com és el concurs de Castells de Tarragona, que es va celebrar finalment, sí, a la Tarraco Arena, es va celebrar diumenge a la tarda i estava previst pel matí, però pel que fa al concurs de veterans del Campionat de Catalunya de Sardana Esportiva es va decidir ajornar-lo. D'altra banda, també pel que fa a l'aplec de Martorell, l'entitat va decidir suspendre la sessió de matí, però a conservar la sessió de la tarda a la nau de Can Oliveres, amb les coples Marinada, Mediterrània i Maricel. I també s'han suspès algunes ballades diumenge a la tarda, quan les restriccions ja s'havien aixecat a conseqüència de la dificultat dels músics de la copla a desplaçar-se. És el cas, per exemple, de Taradell, que tenia programada una ballada. També es va suspendre, per exemple, la diada del soci de Mollet del Vallès, o aquest mateix dilluns, degut als problemes de mobilitat ocasionats pels aiguats. També d'aquest dilluns l'Agrupació Cultural Folklòrica a Barcelona va decidir ajornar el concert del Teatre L'Aliança, que era Fragari, obres de dues cobles. Aquesta situació contrasta amb la sardanada de Balaguer, que sí que es va poder celebrar aquest dissabte. Almenys una part, perquè sí que és veritat que el concert de saxo i copla i cabaret amb la copla Mediterrània es va haver d'ajornar a causa de les restriccions de mobilitat per les inclemències meteorològiques. Però la tarda de sardanes sí que es va poder celebrar, i en aquesta tarda es van estrenar dues sardanes que ja havíem parlat aquí al Coplejant, una de Pitu Chamorro, dedicada a aquesta cinquena sardanada, Ponent es titula, i la sardana Fils d'Argent de Nabat, que nosaltres avui podem escoltar a càrrec de les gravacions que em va fer Ramon Martí Caraltó, que li agraïm des d'aquí. Anem a escoltar primer Ponent de Pitu Chamorro, una sardana que podria ser la banda sonora d'un film de western. Ens expliquen, aquesta sorprenent composició és un homenatge a l'oest català, amb unes planúries immenses i unes postes de sol gairebé arran de terra. Així la descriu l'autor, que va ser present en aquesta estrena a la sardanada de Balaguer de dissabte a la tarda. L'escoltem a càrrec de la copla, la principal del Llobregat, en la gravació de l'estrena. Això és Ponent, de Pitu Chamorro.

Això era la darrera sardana de Pitu Chamorro, Ponent. I en aquesta sardana de Balaguer també hi va estrenar Han nevat amb fils d'argent, un encàrrec privat de la família Barrot de Balaguer que ens va fer viatjar per la vida de la Carme, una sardana volgudament balladora amb uns curts lleugers i juganers i uns llargs que ressonen a saviesa i experiència, ens explica. Doncs bé, anem a escoltar Fils d'argent d'Han nevat a càrrec de la Cobla Sant Jordi en la gravació de l'estrena de la sardanada de Balaguer a càrrec de Ramon Martí Caralto. L'escoltem i tanquem així aquesta notícia d'obertura.

0: Això era Fils d'Argent, la darrera sardana d'Anna Abad.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Educació.
0: I avui us expliquem que la 42a festa del Flabiol d'Arbúcies a la Selva proposa una escola de flabiolaires. Aquest any tornen a oferir aquesta escola de joves flabiolaires i ens expliquen que si ets jove entre els 12 i els 25 anys tens l'oportunitat de viure la festa del Flabiol des d'una altra perspectiva, és a dir, aprenent a tocar el flabiol i a conèixer altres joves que també el toquen. Aquesta formació serà dissabte 24 d'octubre de 10 del matí a 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música d'Arbúcies amb els professors Liliana Galbany i Àngel Ballardú. Si voleu més informació per les inscripcions, la podeu trobar a festadelflabiol.cat. Podem repassar aquest programa de la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies que comença ja la setmana del 19 al 23 d'octubre als centres educatius d'aquesta població de la Selva amb el flabiol a les escoles i l'institut a càrrec de la flabiolaire Lluís Marmi. Dissabte 24 d'octubre començarà aquesta festa

pròpiament dita, a partir de les 10 i fins a 3:15 a l'Escola Municipal de Música Mestre Lluís Torres, amb aquesta escola de joves flabiolaires, i a 12:45 a la plaça de la Vila hi haurà audició de sardanes obligades de flabiol a càrrec de la Lluïsos Coble i diversos solistes convidats. Una Lluïsos Coble que després en aquest programa en parlarem també. A les 4 de la tarda, a la sala de conferències del Museu Etnològic del Montseny, la Gavella, hi haurà un col·loqui sobre flabiols, i a les 7, al carrer Camprodon, s'amenitzarà la tarda amb una castanyada popular. A les 8, al Teatre de Cal Xic, hi haurà un concert de l'instrumentista convidat a càrrec de Didac Martorell i Àlex Ibáñez, amb les xeremies d'Esprat. I a 9:45 de la nit, al bar de la Nova Llar de Jubilats, hi haurà un sopar de músics. A 10:45, al bar aquest bar també hi haurà els flabiols de mitjanit. La festa seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 10 i fins a les 2 de la tarda al carrer Camprodon amb la fira de lutiers i productes flabiolístics, i a les 10 també a l'Ajuntament Vell hi haurà la benvinguda amb un repartiment de punts i tiquets pel dinar de després. A 10:45 hi haurà un assaig de la peça conjunta, i a les 11 hi haurà la plantada de gegants també al carrer Camprodon. De les 11 a la 1 pels carrers i places de la Vila hi haurà flabiols a places i carrers, aquesta cercavila, i a les 12 als carrers Camprodon, Castell, al carrer també Assumpta, al carrer Major i a la plaça de la Vila hi haurà la cercavila amb flabiols. A la 1 a la plaça de la Vila hi haurà la mostra de balls, peça conjunta i roda de flabiols, i a 2:45 al poliesportiu Vell de Can Delfí hi haurà el dinar de músics i balladors. A partir de 2:45 de la tarda al Teatre de Cal Xic hi haurà el gran concert de flabiols a càrrec de totes les cobles, colles i solistes convidats. Una gran programació arbúcies que arriba aquest cap de setmana del 24 i 25 d'octubre, que nosaltres esperem escoltant Ratolí, una obligada de dos flabiols, un arranjament de Bernat Castillejo de la obligada d'un flabiol de Josep Auferil i Costa, que nosaltres avui escoltem a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell, d'una sardana que s'estrenava el 1981 i que nosaltres la podem trobar en el disc Ofrena als sardanistes 40 aniversari de la Cobla Juvenívola de Sabadell, sardanista i centenari Auferil. L'escoltem.

0: Això era Ratolí, una sardana de Josep Auferil, Obligada, de Flabiol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies. Societat.
0: I avui us volem explicar que hem vist que ha nascut un nou perfil d'Instagram que es diu @jovesalesplaces per, diuen, animar els joves a descobrir les sardanes. Hem estat parlant amb ells i ens comenten que encara estan definint el projecte, però que els agradaria molt, doncs, engrescar a més joves a ballar. Són un grup de joves que van per les places a ballar sardanes. Els hem vist, per exemple, ballant a plaça Sant Jaume de Barcelona darrerament. I diuen a Instagram que neix per animar els joves a descobrir les sardanes, ballar-les i fer créixer la rotllana. Diuen que volen viure la plaça com un espai propi, compartit, un lloc on trobar-se, conèixer gent, gaudir de la música i la dansa i compartir la tradició. Diuen que en aquest perfil hi trobaràs ballades, tallers i contingut sobre el món de la sardana i diuen que ja ho definiran més endavant. Mentre esperem que ens expliquen, escoltem Joves Dansaires, de Jordi Paulí, una sardana de 1996 que escoltem a càrrec de la Cobla Bohèmia.

0: Això era Joves Dansaires, de Jordi Paulí.
1: L'agenda.
0: Vinga, i comencem aquesta agenda de mitjan octubre, dimarts 13 d'octubre, perquè la una hi ha l'aplec de Sant Grau a Tossa de Mar amb la cobla Flama de Farners. Passem a dissabte 17 d'octubre. A les 11, festa de la Vallesa, Cabrera de Mar, amb una ballada amb la principal de Llobregat, i a les 12, aplec de la Salut de Sant Cugat del Vallès, amb una ballada a l'Ermita de la Salut de Vall d'Oreix, amb la Mediterrània. També a les 5 de dissabte que ve, jornades modernistes a la Garriga, amb una ballada amb la Lluïsos Coble, i també a les 5 hi haurà ballada a Barcelona al Pla de la Catedral amb la Marinada. Dissabte que ve, també 17 d'octubre, a les 6, concert de coble, recordant la Belle Époque, a Vilafranca del Penedès, amb la coble Reus Jove, i a 2:15 a Rubí, ballada de festa de Sant Galderic amb la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora, Premià de Mar, hi haurà ballada de sardanes a càrrec de la Copla Sabadell, i a les 7 de dissabte que ve, la Copla Ciutat de Granollers serà a Mataró, al Pati del Cafè Nou, amb una ballada de sardanes. Passem a diumenge. És que diumenge 18 d'octubre, 2:15 i a les 4 de la tarda i el 57è aplec de les Roquetes a Barcelona, al Parc de la Guineueta, a Nou Barris, amb les cobles La Principal de la Bisbal, Els Mongrins i La Principal del Llobregat. Tres cobles que rebaixa aquest aplec de les Roquetes. Diumenge que ve, també a 2:15, 50è aplec de la Sardana amb les cobles Ciutat de Cornellà, Genisenca i Maricela Ripollet, a partir de 2:15, com dèiem, a la pista de l'Esbar. I també diumenge que ve a les 11, festa del Mos de Begues amb la Copla Viladolesa i una ballada de sardanes. També ballada de sardanes a Badalona diumenge que ve a 11:15 amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Caldes de Montbui, i a l'aplec del Remei amb una ballada amb la Copla Aires de la Terra. També 17è aplec de la Sardana del Serrallo a Tarragona, al carrer de Trafalgar, al barri del Serrallo, amb les coples Maricel i Cossetani, a partir de 2:12 i a les 5 de la tarda. I diumenge que ve, també a les 12, dia de sardanista a Olot, al Firal, amb una ballada amb la Principal d'Olot. També a les 12 de diumenge que ve, al Molins de Rei, hi haurà la Marinada amb la Diada del Soci i una ballada, i a la mateixa hora, però, al Vendrell, hi haurà ballada de tardor. Diumenge que ve, també a 1:15, a Mataró, hi haurà la Copla Xaloc amb l'aplec de Sant Simó, l'Ermita de Sant Simó. I diumenge que ve, també a 4:15 de la tarda, doble audició a Sant Joan de les Abadesses amb la Ciutat de Girona i la Principal d'Olot. A les 5 de la tarda, també a Gavà, hi haurà ballada amb la Baix Llobregat, i a 5:15 a Terrassa hi haurà concert a l'Auditori Municipal amb la Juvenívola de Sabadell. També a les 6 de diumenge que ve, al Vendrell, a l'Auditori del Tívoli, hi haurà concert amb les cobles Ressò Dansaires del Penedès, amb el concert de cobla i cor. I diumenge que ve, també a les 6, dia de sardanista de Sant Pau, al restaurant de Can Xel, amb la cobla La Principal de Banyoles. Dilluns 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi ha concert de cobla al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona amb la Sant Jordi, amb sardanes centenàries. I aquesta setmana destaquem. Doncs el primer aplec de la Sardana de Cunit, que arriba dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda. Primer aplec d'aquesta població amb les cobles La Principal del Llobregat i La Mediterrània. Mentre l'esperem, escoltem Cunit Jove d'Antoni Villasante, a càrrec de la Copla Marinada. Una sardana d'Antoni Villasante dedicada a la Copla Jove de Cunit, que a nosaltres avui ens serveix per recuperar aquest aplec de Cunit.

0: Això era Cunit Jove, d'Antoni Villasante.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Novetats discogràfiques.
0: I el Foment de la Sardana de Rubí enregistra un nou disc per celebrar el seu centenari amb la Principal de la Bisbal. És el 8è volum de sardanes dedicades a Rubí per commemorar, com dèiem, aquest centenari. Ara estan en la fase de Verkami per aconseguir tots els diners que necessiten. La presentació oficial tindrà lloc el 29 de novembre, dia d'eleccions generals a l'estat espanyol, i també aquest concert que serà a partir de 6:15 de la tarda al Teatre Municipal de la Sala en el marc de la 23a Diada de Sardanista de Rubí. L'acte comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona i la Principal de la Bisbal. De fet, l'enregistrament ha anat a càrrec d'aquesta darrera cobla i recollirà un total de 15 sardanes, 11 de les quals escrites especialment per a l'ocasió, per tant, estrenades durant aquest any 2026 i signades per compositors com els que citarem ara a continuació quan les expliquem. L'edició d'aquest nou disc, el primer del centenari, no només pretén deixar constància digital d'aquest llegat pel futur, ens explica l'entitat, sinó també projectar el nom de la ciutat arreu del país. Les sardanes que hi haurà en aquest disc són, per exemple, La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga, o també de Josep Cassú, Rubinenques i Rubinencs. També del trompetista de la Principal de la Bisbal, Albert Font, 100 anys triomfants, o de Jordi León, Rubí festejant el centenari. Hi ha altres sardanes, com la sardana de Rubí d'Antoni Mas, o els 100 anys del Foment de Maria Mercè Navarro. També de Carles Santiago hi ha Un centenari unint les mans, o per exemple d'Aurora Vicentini, Rubí de Diamant. D'en Nevat hi ha Amb tu, Adela, i també Matí festiu de Josep Saderra i Puigferrer, o La capitana, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, que ara podrem escoltar una versió diferent a càrrec de la Principal de la Bisbal. Aquest és un recull de les sardanes que trobarem en aquest disc, i ara l'entitat ha obert una campanya de micromecenatge que arrencava ja fa unes setmanes, al mes de setembre, per cobrir les despeses d'aquest enregistrament. I per fer possible l'edició s'han habilitat diverses modalitats d'aportació amb les despeses d'enviament incloses, no? Depèn dels diners que aportis, doncs se't regalarà un disc del centenari o també el volum dels 8 números de la col·lecció, depèn dels diners que s'emportin. L'enllaç el podeu trobar a la plataforma de Verkami. També es poden fer donacions de forma altruista, i si les donacions són iguals o superiors a 100 euros, seran canalitzades a través de la Fundació Universal de la Sardana. Mentre esperem aquest disc que arribarà a finals de novembre, doncs escoltem La capitana, de Ricard Viladesau, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana obligada de tenora de 1986 dedicada a Rubí. L'escoltem.

0: Això era la capitana, una obligada de tenor de Ricard Viladasau.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Coplejant, notícies.
0: I la Copla Lluïsos de Taradell està d'aniversari. Aquest 2026 celebra 150 anys de la seva fundació, que va néixer al Nadal del 1876 i en aquest municipi d'Osona, que és Taradell. És la formació de música tradicional i popular més antiga de Catalunya i la formació musical en actiu més antiga després de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Els Lluïsos de Taradell van néixer per iniciativa del seminarista Isidre Reig i Serra, que va agrupar nou joves en una orquestra destinada a acompanyar les celebracions de la parròquia. La nova formació va celebrar el seu primer concert de Nadal del 1876 i des d'aleshores ha mantingut una activitat continuada vinculada a la cultura i també a la música de cobla i la sardana. El 1986 va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi. Per commemorar aquesta efemèride, la cobla actual ha programat un conjunt de concerts i interpretacions al llarg del 2026, entre els quals destaquen la participació, per exemple, el passat mes d'agost, al 38è Aplec Internacional de Difolk a Estocolm, a Suècia, i l'actuació en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Teatre Nacional de Catalunya. L'acte central de la programació se la celebrarà el 26 de desembre, dia de Sant Esteve a Taradell, amb l'estrena d'una versió d'Egmont de Ludwig van Beethoven, interpretada per dues cobles. L'excepcionalitat de la proposta rau en el fet que serà la primera vegada que una cobla interpreti a Beethoven, ens diuen. Ho farà en una producció inèdita dirigida per Esteve Molero, que n'ha fet l'adaptació i la direcció musical, i Enric Major, que en fa la direcció escènica, que unirà la música del compositor alemany amb una adaptació teatral de l'obra homònima de Johann Wolfgang von Goethe, creada expressament per a l'ocasió per Pep Ferrés. 25 músics acompanyats de 4 actors adaptaran una partitura concebuda per a orquestra sinfònica els instruments característics de la cobla. Després de l'estrena a Taradell, l'espectacle es representarà a Barcelona, al Palau de la Música Catalana i en diferents auditoris com a Girona, Lleida i Tarragona, en col·laboració amb cobles de cada territori, perquè recordem-ho, és un espectacle a dues cobles. No estarem pendents.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem escoltant la Lluïsos Cobla, amb un tema que és Crits i llimones, de Jaume Pons, a càrrec, com dèiem, de la Lluïsos Cobla, en el disc Vell Cabarès i altres sardanes d'un somni. Una sardana de 1981 dedicada a Francesc Teixidor i ballant a capdancer de la colla Virolai de Manlleu. Nosaltres l'escoltem avui per acabar. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, sóc Toni López, comencem el programa La Particel·la i ho fem des de llarga durada a Tordera Sardanes de la Cobla Montgrins amb una sardana dedicada al que va ser la colla antaviana de la nostra dansa. Ara sabeu que hi ha una associació que es diu Colla Antaviana, que també intenta portar els valors de la sardana el més lluny possible i que han aconseguit alguns èxits com guanyar el campionat de punts lliures. Jaume Cristau i Brunet va composar aquesta sardana antaviana.

Des del llarga durada Crit de la Terra, la Cobla Barcelona enregistrà una sardana del mestre Saderra, Maria de les Trenes.

Des de llarga durada la sardana uneix, un llarga durada que es va compaginar i es va fer entre moltes emissores. Hi havia l'emissora de Lloret de Mar, la de Blanes, la de Malgrat, la de Santa Susanna, la de Pineda, la de Calella i la de Tordera. I en representació de Pineda, que també hi era, Lluís Carretero i Basar va posar aquesta sardana, que va ser interpretada per la Cobla Montgrins en el concert de, com ho diríem, d'estrena d'aquella llarga durada. Escoltem La Flor de Catalunya.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
6: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
5: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al rasa.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
8: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
9: Des del Llarga Durada Sardanes de Josep Antoni López, escoltem la Copla Sa Palomera interpretar-nos El nostre mestre.

Aquest que hem escoltat, que escoltarem ara i hem escoltat en la primera part, és el primer disc d'or de la sardana, que el va enregistrar a la Cobla Barcelona. En ell hi ha una sardana dedicada a Sabadell, d'Agustí Borgunyo. Agustí Borgunyo ens porta El meu Sabadell.

Tot seguit ens visita un compositor que a la nostra vila és molt nostrat, atès que va fer la sardana Records de Gelpí i a Can Nassos. Es tracta de Josep Maria Tarrides, que en una segona etapa de la seva vida va arribar a fer fins i tot pasodobles com Islas Canàries. Escoltarem des del llarga durada Un americà a Begur, la principal de la Bisbal, enfilar aquesta sardana que porta per títol Begur i que és de Josep Maria Tarrides.

Bé, això és de l'època en què els americans i Hollywood va descobrir la Costa Brava. Marxem ja d'aquesta particel·la que tant ens agrada, a mi almenys m'agrada molt, amb personatges i contrades de la cobla Els Mongrins, amb una sardana de Cífric Galbany, La Font de Can Genís. Avui hem començat amb Antaviana per fer homenatge, retre homenatge a aquesta associació Colla Antaviana, que doncs està perseguint endinsar el nostre poble més en el món de la sardana. A vegades hem començat amb alguna sardana dedicada a la nostra dansa. Hem seguit amb la Colla dels 24, Maria de les Trenes, Malgrat a Prec de Plecs, Joc d'Infants, Besalú Ara i Sempre, La Flor de Catalunya, Amor i Sardanes, que l'havia escoltada i crec que pagava la pena d'escoltar, tot i que buscaré més informació, El Nostre Mestre, El Meu Sabadell, Begú i ara La Font de Can Genís. Soc Toni López, és un plaer ser aquí. A reveure, una forta encaixada.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
1: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 11 d'octubre de 2026.

0: Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la Biblioteca de Tordera adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys. El tret de sortida d'aquesta programació tindrà lloc el dimarts amb un taller pràctic que es diu Com actuar davant de les malalties comunes i primers auxilis. A càrrec de Meritxell García, comentàvem, infermera de pediatria, i es durà a terme de 10 a les 12 a la Biblioteca de Tordera. Durant aquesta xerrada es compartiran pautes i pràctiques i eines també per afrontar amb més seguretat situacions habituals en infants, com ara què fer si el nen té febre, si s'ennuega, es dona un cop o pateix una petita cremada. L'objectiu és resoldre dubtes i aprendre a guanyar tranquil·litat en el dia a dia de la criança. La regidora d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres dels vestidors de l'Amistat, l'asfaltatge de Tordera Park i el local de Sant Daniel. Detalla també Bàrbara Vergés els projectes que començaran aviat després d'un any de feina tècnica i finançament. Pel que fa a les obres d'asfaltatge, Vergés ha confirmat que aquest és el tercer any que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció nominativa per a via pública. Enguany, les actuacions se centraran bàsicament a Tordera Park i en algun punt a Terra Brava. La regidora ho ha justificat amb la necessitat d'aquestes obres perquè es tracta de zones organitzades des de fa molts anys amb un ferm molt desgastat. El polígon de Can Verdelet també rebrà una actuació destacada emmarcada en la línia de subvencions per a la millora de polígons. Segons Vergés, es tracta d'una zona amb molts anys d'antiguitat que tocava ja fer-n'hi una actuació. Altres projectes serà a punt de començar el local social de Sant Daniel, una proposta sorgida dels partits polítics que demanaven un espai per a la població. Aquest preveu fer-hi una sala polivalent perquè els veïns puguin tenir un lloc de trobada. Baixa l'atur a Tordera el mes de setembre i, segons les dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes va tancar Tordera amb 920 persones desocupades, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur en el 9,79%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 tordarencs i tordarenques menys en atur respecte a fa un any. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat els darrers dies i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació per PFAS que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum de boca durant unes setmanes. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen a agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, com també obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats al llit del riu. Tot i que les darreres analítiques indicaven que els valors estaven per sota del llindar legal, els tècnics adverteixen que les concentracions són variables i que no es pot garantir que es mantinguin així si no s'adopten mesures de tractament. L'alcaldessa va demanar al director de l'ACA que se suspenguin els abocaments de totes les empreses autoritzades a la llera del riu Tordera mentre no es determini l'origen exacte de la contaminació. L'argument és clar, si no se sap quina indústria és la responsable, cal cessar tots els abocaments per evitar que el problema persisteixi. Acabem amb una proposta cultural. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presentava ahir, i torna a estrenar avui, El Nom, al Teatre Clavé, a les 7 de la tarda. Una comèdia adaptada de l'autor Jordi Galceran, que és estrena com a directora de Carla Barceló. L'argument de l'obra gira al voltant d'un sopar entre 5 amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets, i la trama combinarà la pròpia comèdia amb caràcter marcat i un gran mantell de sentiments que es posaran a prova entre els protagonistes. Per més, per saber de què va tota l'obra, avui que a les 7 de la tarda encara teniu una nova oportunitat per anar-la a veure. L'entrada és disponible al portal web del Teatre Clavé i té un preu de 8 euros per persona. Acabem amb un apunt meteorològic. Avui diumenge a Tordera tindrem un dia una mica diferent al d'ahir, amb temperatures que aniran amb mínimes dels 16 graus. Ja trobem unes temperatures una mica més fresques. Això sí, arribarem cap a això, als 22-23 graus. Avui baixaran una miqueta les temperatures respecte a ahir, i és que hi vam tenir un dia una mica més assolellat que no pas avui. No s'esperen ruixats, per tant, tindrem un dia en presència de núvols, però també encara sense ruixats.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bon dia, benvinguts al Matí de Sardanes del diumenge, dia 11 d'octubre. Estem preparats per passar aquest matí escoltant sardanes, escoltant les vostres trucades i les vostres peticions. Salvador Romans, al control, bon dia.
1: Bon dia, tinguem.
0: L'Antoni Cuenca, a la locució.
2: Bon dia a tothom.
0: I la Dolors Pinatelli també. Estem tots dos aquí esperant les vostres trucades i esperant doncs, poder fer aquestes dedicatòries. Comencem de totes maneres d'una manera molt trista, molt sentida, perquè ens va deixar en Marc Massaguer, 34 anys. Qui ens ha estat acompanyant, o ens hem estat acompanyant durant tants diumenges amb les sardanes, sentint la seva veu, esperant la seva trucada, sempre ell demanant una sardana cantada i sobretot la Santa Espina. Avui nosaltres, pensant en Marc i dedicant a la seva memòria, al final també serem nosaltres que li dedicarem la Santa Espina. Ell sempre ens la dedicava a tot l'equip del Matí de Sardanes, també, sobretot, al papa i a la mama, que en aquests moments nosaltres també els sentim a prop i els volem acompanyar. I també ho dedicava a la gent del Rus, a mossèn Peric, sempre feia la seva dedicatòria i últimament sempre recordava també de l'Aitana Bonmatí.
3: Sí,
0: doncs tindrem en Marc molt present avui, però també quedarà en el record i a la història del Matí de Sardanes. Bé, doncs amb aquest record, aquest matí el tindrem molt present i ara sí, ja toca...
1: Sí, Dolors, deixa'm afegir una cosa, que així m'estorbio ja després.
0: Sí, no ho tornarem a dir per recordar.
1: Que sí, Marc, doncs ens queda l'Esteve espontanietat, perquè era així, les teves frases simpàtiques i sinceres,
0: i tant,
1: que això és molt important, doncs nosaltres diem que serà difícil oblidar un oient de Matí de Sardanes com tu. Gràcies, Marc, i siguis allà on siguis, descansa en pau.
0: Molt bonic, molt bonic.
2: I un escalf per la família, sobretot pels pares, i, bueno, i per tothom que l'escoltava i que l'apreciava.
0: I tant. Bé, doncs anem a la llista de sardanes.
1: Anem a la llista.
0: Comences tu, Antoni?
2: Sí. Bé, la número 1 és Bell matí, d'en Jaume Boix.
0: Cardona canta d'en Jaume Ventura.
1: Salonina, de Francesc Marrós.
2: Colometa, de Ricard Viladesau.
0: Constància, d'en Josep Maria Boix.
1: En Mateu i la Lluïsa, de Vicenç Coromines i Pi.
2: Homenatge a Tossa, de Steve Galvany, no?
0: Siegfried.
2: Steve Galvany, tu.
0: Jugant a mirades, d'en Vicenç Bou.
1: L'encís de Portbó, de Ricard Viladesau.
2: La Teresina, d'en Pere Vigues.
0: Petita Josefina, de Manel Saderra.
1: Rialletes, Enric Bonarcell.
2: Ripollenca, de Joan...
1: Joan Jordi Baumala.
2: Baumala, sí.
1: Sí.
0: S'Agaró senyorial, de l'Antoni Garceller.
1: Sant Grau a Tossa, Xavier Forcada.
2: Santa Coloma, F. Mas Ros.
0: Sardanes al Port, d'en Joan Lázaro.
1: Sol de tardor, d'en Joan Pons.
2: Teresa, Vicenç Bou.
0: Un àngel d'àngel, d'en Joan Lázaro.
1: Aquestes... I ara ens venen les cantades, Llei de Port de Montana, d'en Joan Aulés.
2: Benvinguts, Polifònica de Blanes.
0: Cant de record dels cantaires de Caldes.
1: Cap de Creus, Port Bo.
2: La Cardina encara canta, de Gaiter Renou, no? Renou.
0: Gaietà Renou, penso que és. I Mirant l'Aimada, del grup La Barretina. I, com sempre, per acabar, la Santa Espina. La Santa Espina que, com dèiem avui, nosaltres la dedicarem a en Marc.
2: Té un nom especial, avui.
1: Anem a recollir la primera trucada, si us sembla.
0: Sí, doncs sí.
1: Vinga, endavant.
2: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Amb qui parlem, sisplau?
4: La Quimeta Puig, Antoni Cuenca.
2: Ah, carai, senyora Quimeta Puig, ja m'ha conegut, molt bé.
4: Digues que no coneix, eh?
2: Digues, Quimeta, quina voldries?
4: Mira, Ai, en han dit tantes.
2: Ja.
4: I una de ben maca recordar en el Marc Massaguer.
2: Totes aniran dedicades amb ell avui.
4: Sí, ben, una de ben maca.
1: Bé, escolta, Dolors, no hem dit que la Quimeta, ja que has trucat la primera, tenim aquella sardana que ens vas recomanar tant.
4: Quina?
1: La meva saltirona.
4: No, és saltirona. Bé, no és igual. Hi ha dues, que és saltirona.
0: Sí.
1: Sí.
0: Aquesta la vas demanar per...
4: Sí. La meva saltirona. És igual.
1: Sí, és d'en Josep Capell, la meva saltirona.
4: Bueno, el que posarem a casa, que és maca així en Marc.
1: Ah, això mateix, aquesta per ell i per tu.
0: Bé, val a dir que, Quimeta, que aquesta tu ja l'havies encarregat entre setmana, o sigui, aquesta no la teníem a la llista, però tu l'havies encarregat entre setmana, eh?
4: Sí.
0: Molt bé, doncs...
4: Mira, recordarem i el trobarem a faltar molt.
0: I tant.

0: Sì, bueno, per tutto chi ascolta Radio Tordera, un buon programma, un buon domenica, buone settimane e una buona salute per tutto.
1: Buon dia, Chimetta.
2: Vinga, bon dia.
1: Bé, de moment n'hi ha una que ha saltat, agafem una altra.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Molt bé, aquí
3: parlem. Amb la Vicenta de Blanes. Vicent. Felicitats, Antoni Cuenca, per el seu debut.
2: Gràcies.
3: Vale.
2: Quina sardana voldria?
3: Poseu-me la d'en Ricard Viladesau.
2: Ricard Viladesau.
3: Viladesau, sí, no me'n recordo el nom d'allò, però...
4: Colometa.
2: Colometa.
3: Vale, i doncs aquesta mateixa.
2: Vale, doncs vinga.
3: Pues bueno, primer de tot, una abraçada per la família d'en Marc, que no el sentirem ja, i cada diumenge l'escoltava amb la seva veu i les seves dedicatòries.
4: I tant.
3: Una abraçada per tota la seva família i una abraçada al cel per ell, una estrella més.
2: Sí.
3: Doncs, després, per tota la meva família, per tots vosaltres i en Lluís i la Benita, i també una abraçada per ells, perquè també han tingut una pèrdua.
4: Sí, també.
3: Sí. I després per la Montse Moreno, per la Teresa Buixeda i en Pere, per la Rosa Pimàs, i llavors tothom que escolta el programa, i també per aquesta setmana Santa Teresa,
4: sí.
3: Per totes les Tereses i la Teresa Buixeda, que tinguin un bon dia i que ho puguin celebrar. És la vida dia a dia.
4: Molt bé.
3: Ahir ja s'ha passat, demà ningú l'ha vist. I avui som i hem de viure.
4: Molt ben dit, Vicenta.
1: Bon dia.
3: Això és el que diu sempre el meu fill. Pues per tots vosaltres també i que tingueu un bon programa.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
5: Hola, bon dia, sóc en Martori.
2: En Joan Martori. Digue, Joan.
5: Bueno, a veure, posa per una de les teves. Aquestes que siguin maques, home.
2: Tu t'agrada...
5: El... De Lázaro. La primera
2: Lázaro,
5: que et dic...
2: Lázaro, sí, aquí n'hi ha una, d'en Joan Lázaro. Sardanes...
5: Sí, la primera que et dic.
2: Sardanes a Port.
5: Sí, aquesta. Sí, aquesta mateixa.
2: Sardanes
5: sí.
2: A Port.
5: Ai.
2: Vinga.
5: Mira, doncs, la dedicarem també a tots vosaltres que esteu aquí, però a la meva senyora, també per en Salvador Molins i la Nuri, Rafael Planes i la Dolors... També per la Teresa Pons, de Sils, que la setmana que ve el seu sant.
4: No te'n descuides, sí. Clar, és la Teresa el dimecres, serà el seu sant, no sí. dijous.
5: Sí. Mm. Sí, dia, sí. I després també van un record especial per en Marc i la seva família, donar-los el condol i seguir endavant.
4: Molt bé.
2: I no queda
5: per tots vosaltres. Sí, per tots vosaltres que esteu aquí.
2: Gràcies.
4: Moltes gràcies, vinga, Joan. Que tinguis bon dia.
2: Bon dia, Joan.
1: Bé, el que farem ara és anar a publicitat, perquè no, de moment no hi ha cap més trucada. Anem a publicitat i tornem de seguida.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Doncs seguim amb el matí de sardanes i amb una altra trucada.
2: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Aquest és en Joan Xapallí.
8: I tu, Antonio Cuenca.
4: Ja us heu presentat, eh?
2: Sí. Digue'm, Joan.
8: Mira, quines teniu que arribar ara?
2: Veiem...
8: Dimen dues o tres i ja està.
2: Hi ha Bellmatí, hi ha Cardona... Sí, Cardona canta, Salònia, Colometa...
8: No, Colometa l'han demanat.
2: No, sí.
4: No? Colometa?
1: Sí, la
2: Colometa
1: Vicenta de Blanes.
2: La Vicenta de Blanes.
4: Sí.
8: Mira, vull aquesta la salta, algo així.
2: Com?
8: Algo de saltar, has dit?
4: De saltar? A veure, ara busquem si hi ha...
2: Sol...

0: Salonina.
1: Algú de saltar.
2: Aquesta.
0: Salonina, aquesta vols?
2: Sí.
0: Bueno, doncs pues vinga.
2: I una cantada.
0: A quatre. I una de cantada. De cantada tens benvinguts. Cant de record, cap de creus, la cardina encara canta, i mirant...
2: Mira, posa la sardina encara canta.
0: La sardina? O la cardina, diràs.
1: La cardina.
0: Vale.
2: Bueno, ja veurem si canta o no.
1: A veure.
0: Vale.
1: A qui ho dediques, Joan?
2: Mira, el Tocàs Barrera, la Quimeta Puig, Toni Cuenca,
0: gràcies.
2: A vosaltres dos i tota la meva família. I després, a Marc Massaguer, que s'ha deixat.
1: I tant. El
2: que
1: tenim
2: ben present. Que descansi en pau.
3: Molt bé, Joan.
2: Vale,
3: vinga, adéu-siau.
2: Tingueu bon programa entre tres.
1: Ah, sí, avui sí, eh?
0: Sí. Farem el que podrem, Joan.
1: Fem colla, hola. Fem colla. Adéu.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
4: Amb l'Ocelleta.
0: Ah, mira-la. Ah. Hola, Montse. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Bueno, avui un dia una mica trist perquè no sentim la veu de Marc.
0: Sí, mira.
4: Tan peculiar que era ell.
0: Sí, sí, sí.
4: I bueno, les meves condolències a la família.
0: Gràcies, molt bé.
4: I, bueno, he escoltat el repertori que teniu.
0: Sí.
4: Volia la de la Colometa.
0: Colometa.
4: Però hi ha una que es diu Coloma o alguna cosa així. Em sembla que hi ha una altra que es diu Coloma.
1: Coloma, a veure, busquem. Santa
4: sí,
1: Coloma, també. Santa Coloma d'en Francesc Marrós. Aquesta és la que he trobat.
4: Aquesta
1: vols?
4: Aquesta, sí.
0: Sí, vols la Colometa i la Santa Coloma, les dues?
4: Bueno, pues posa les dues.
1: Bé, sí, bueno. la Colometa ja estava demanada, tu t'hi afegeixes, i a més
4: sí.
1: A més també vols Santa Coloma.
0: Santa
1: Molt bé,
0: Coloma.
1: Montse.
4: Sí. I bueno, la dedico a vosat, bueno, a Marc, evidentment, que segur que allà on estigui ens està escoltant.
1: Ell sempre.
4: Molt fidel al programa. I a vosaltres, evidentment, a la Dolors de Molí, a la Isabel de Can Llagosta, que ens escolta i no truca, molt mal fet.
1: I tant, a veure quin dia truca. A veure quin dia truca.
4: I què més? En Salvador Molins, a la seva senyora, i en general a tots els del poble, i al meu marit.
1: El marit.
4: Que el tinc una mica fotudot.
1: Vaja, a veure, cuida'l força, sí. Eh?
4: Sí, una puntada a peu al cul li donaré una aquí.
1: Vaja, així sí que s'espavilarà.
4: Aquest res de raspallar, eh? Ja li dic jo, diu que mala persona que ets.
1: Ui, ui, ui, a casa vostra com deveu estar. Que es recuperi aviat el teu marit.
4: Això esperem.
1: Sí.
4: Doncs bueno, doncs... Endavant.
1: Gràcies per trucar.
0: Molt bé, Montse.
1: I bon diumenge.
0: Cuida't.
3: Hola.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
5: Amb Josefina.
0: Josefina.
1: Bon dia. Va. Josefina Fullà, eh?
0: Tens la ràdio
5: sí.
0: Molt a la vora de
5: sí, sí,
0: de
5: ja l'he baixat.
0: Va.
1: Digues, Josefina.
0: Quina sardana.
5: Mira, ja que em poseu la petita Josefina, m'ha posat la petita Josefina, que recordant els vells temps.
1: La petita Josefina. Molt bé. Recordes els vells temps amb aquesta?
5: Sí. Els temps que anàvem juntes, te'n recordes? Jo tinc una foto teva.
1: Ah, segurament, segurament.
5: Amb la Maria Gràcia, la meva cosina.
1: Sí? Doncs bé, un dia l'haurem de buscar, sí. Aquesta foto.
5: Sí, l'haurem de buscar, perquè no sé on està.
1: Ja, ja, és que des de fa molts anys, això, eh?
5: Sí.
1: Doncs, Josefina, a qui li dediques?
5: Li dedico especialment a en Marc, pobret, que ja no és entre nosaltres. Després també li dedico a la meva germana Carme, a la meva germana Maria Pilar, que serà el seu sant demà.
1: Ah, és veritat, sí, sí.
5: Després també li dedico a la Pilar Serra, a la Pilar Camps de Sant Pons i a la Pilar Bataller. I després també a la Benita i el Lluís, a Madit i la Roser, i al meu oncle Joan amb la seva Conxita, i la Quimeta Puig.
1: A la Quimeta. Molt bé.
5: Ja està, ja ningú més.
1: Estàs molt bé.
5: I vosaltres, vaja.
1: Gràcies.
3: Adéu, bon dia, Josefina.
5: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
3: Bé, entren i surten, aviam ara.
1: Les trucades van i venen.
0: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: En qui parlem?
6: Amb Enric de Blanes.
1: Hola, Enric.
0: Sí, ara aquesta veu la conec jo. Digues, Enric.
6: Bueno, primera cosa, felicitar-te, Antonio, pel teu debut.
0: Gràcies, gràcies. No, gràcies.
6: I bueno, posem una sardana al que vulgueus.
1: A l'Antonio el teníem en una banda i ara el tenim a l'altra, eh? El tenim en directe, ara.
0: Quina vols, quina vols?
6: Igual, la que vulguis, Antonio.
0: La primera que posem ara, doncs?
6: Sí, sí, la primera ara.
0: Vale, vale.
6: La dedico a tu, a teva senyora.
0: Gràcies, maco.
6: En Jaume de Xavita, Maria Àngel i en Francesc, la Tina Capà i en Francisco, si és que me sent, i la Joana Barrera.
1: La Joana Barrera, molt bé.
6: I bé, i tots els que escolten a la ràdio.
1: I a tothom que escolta. D'acord. Sí.
0: Molt bé.
1: Doncs ja ho tenim.
6: Vinga, Toni, endavant, eh?
0: Gràcies, maco. Vinga, bon dia.
3: Hola.
0: Sí, bon dia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Amb qui parlem?
7: Bon dia.
3: La Quimeta.
7: Som la Quima, sí.
0: La Quima de
1: Palafoc. La Quima de Canet.
0: De Canet.
3: Ah, això.
7: Bueno, bon dia. M'ha sobtat molt la mort de Marc Massaguer.
1: T'ha impressionat, eh?
7: Ho sento molt i dono el condol a la seva família. Descansi en pau. Ja no sentirem més les seves dedicatòries i sempre el tindrem en el cor.
1: I sempre, sempre. Ens quedarà aquí a la història del programa, el seu record hi serà present, sí.
7: Sí, sí, tant que sí. M'ha sobtat molt i molt, eh? Bueno, bé, jo te dic aquesta sardana.
3: Quina?
7: A veure, quina?
3: Quina?
7: La Cardona canta.
0: La Cardina canta.
3: Cardona canta.
7: Jo te dic a totes les Pilars.
3: Cardona canta, la segona.
1: Aquesta,
0: sí. Ah, sí, Cardona canta, vale.
1: A qui ho dediques, Quima?
7: Jo te dic a totes les Pilars, i en particular a la Pilar Taverner.
1: A la Taverner.
7: I la Teresa Buixeda, que també ara serà el seu sant. Bueno, i res més. Ho sento molt, estem tristos.
1: Sí, avui sí. És un dia trist.
3: Molt bé, Quimè.
1: Tots amb molta pena.
3: Adiós, bon dia.
1: Bon dia.
3: Anem a publicitat i tornem en un moment.
8: Ràdio Tordera.
9: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Seguim, doncs, amb el Matí de Sardanes. Tenim més trucades?
1: No, no tenim cap més.
2: Doncs anem per posar poder la primera sardana, oi?
1: La primera sardana.
0: L'havia demanat la Quimeta Puig, és Saltirona.
1: La meva Saltirona de... d'en Josep Capell.
0: Sí, sí, que dedica sobretot a en Marc i a la seva família. I bé, si havia afegit també a la següent que sonés l'Enric de Blanes, serà aquesta, doncs?
2: Sí, o... la primera que sonés, l'Enric ja em va bé, doncs.
0: Doncs també... aquesta també s'hi ha afegit l'Enric.

0: Bé.
1: Digues.
0: Ah, que tenim una altra trucada, fes.
1: Una trucada, bon dia. Bon dia.
2: Va per mi?
1: Bon dia, sí.
3: Va per la Benita.
1: Ah, per la Benita, vale. Doncs...
2: Bon dia.
0: Bon dia, Benita.
1: Ens dones la llista.
2: Bon dia a tothom.
3: Bon dia, Benita.
2: Bon dia.
0: Ja tens tota la llista d'on podem anar?
2: Ja tenim tota la llista preparada.
0: Doncs, molt bé, doncs quan vulguis.
2: Doncs mira, avui comencem per Ripoll a les 11 a l'Ermita del Remei amb la Copla Canigó. És la festa de la Mare de Déu del Remei. Sent bé, no sé si vosaltres se n'es passa molt de soroll.
0: Com?
2: Que sento molt de soroll.
0: Sent soroll?
2: No sé si vosaltres es passa el mateix, sí.
0: Doncs
3: nosaltres no sentim
0: bé.
3: Res rar.
1: Estem...
2: Sentiu bé, però si ho sentiu vosaltres bé, ja n'hi ha prou.
3: Sí, ho sentim bé.
0: Te sents bé, Benita.
1: Sí, sents bé. Sí.
2: Val, doncs ja està. Si sóc ja sola, doncs ja està bé. Doncs bueno, continuem per Barcelona.
3: És el teu telèfon.
2: Potser sí. Barcelona, 11:45, al Pla de la Catedral, amb la Mediterrània. Sant Andreu de la Barca, 5:45 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, amb la Vila d'Olesa. Caldes de Montbui, 6:45, a la plaça de la Font del Lleó, amb la Bisbal Jove. Tenim un aplec, a Tossa de Mar, 11:45 i a 4:00 de la tarda, al passeig de Sant Cinto Verdader, el 39è aplec, amb els cobles principals de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Ja passem a demà dilluns, que també és festa.
0: Sí.
2: A Sant Feliu de Guíxols, 12:00, a l'ermita de Sant Elm, aplec de Sant Elm, amb la principal de Banyoles. A Campdevànol, 5:00 de la tarda, a la plaça de la Dansa, amb el principal de Banyoles. I tenim una pleca a Torelló, 4:00 de la tarda, a la plaça Nova, 56è aplec de tardor, amb els cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell. El dimarts, 13:00, a Tossa, a l'ermita de Sant Grau, amb la flama de Farners. És l'aplec de Sant Grau.
0: Ah, el 13.
2: El dia 13, sí, el dimarts. I ara ja ens anem el dissabte que ve, dia 17, a Sant Cugat del Vallès, a 12:00, a l'ermita de la Salut de Valldoreix, amb la Mediterrània. És l'aplec de l'ermita de la Salut. La Garriga, 5:00 de la tarda, als jardins de l'Estil de l'Hospital, amb el Lluís Escobla. Rubí, 6:45, a la plaça del Doctor Guardiet, amb la Ciutat de Terrassa, és la festa de Sant Galderic. A Premià de Mar, 6:45, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Sabadell. I a Mataró, 5:00 de la tarda, al pati del Cafè Nou, amb la ciutat de Granollers. I el diumenge, 18, serà l'aplec del Parc de la Guineueta, a Barcelona, 12:45 i 4:00 de la tarda. Serà el 57è aplec de les Roquetes, a la principal de la Bisbal, Montgrins i principal de Llobregat.
0: Déu-n'hi-do.
2: I també serà aplec a Ripollet, 12:45, a les pistes de les Valls, el 50è aplec, amb els cobles Ciutat de Cornellà, Genissenca i Marissal.
0: Uh-huh.
2: I tot el que tenim aquesta setmana, que ja va baixant el ritme.
0: Sí, sí, ja hi ha menys cosa, però tot i així de plecs encara déu-n'hi-do, no?
2: Sí, no, el plec penso que està el mes que ve n'hi ha.
0: Sí, sí,
2: sí. I el mes de desembre, per Nadal n'hi ha un.
0: També.
2: Que és el plec de Nadal.
0: Sí, sí, sí. No, només un, però, per Nadal.
2: No sé, no me'n recordo, però sí, segur que hi ha aquest.
0: Aquest sí. Bé, i també recordem, la setmana que ve és ja que hi haurà aquesta sardana aquí a Tordera, que vol fer un rècord d'unir els dos ponts i tot
2: sí,
0: això.
2: Sí, és veritat, no, això no me'n recordava. Sí,
0: bé, no és cap plec ni és res, és només això, aquest fet i prou.
2: Ja, bueno.
0: Per seguir amb les
2: celebracions.
0: Molt bé, Benita, doncs, quines gràcies per portar-nos tota aquesta informació i quines sardanes tries avui?
2: No he sentit cap. No he sentit cap d'allò. Digue'm algunes d'allò que tria.
0: De les que encara no estan demanades, a veure quines tenim, Antonio.
1: De les que no estan demanades. A veure, tenim constància, no està demanada, no? El Mateu i la Lluïsa, homenatge a Tossa, jugant mirades, no? A mirades.
0: Sí.
1: L'amic de Portbó.
0: L'encís de Portbó, és?
1: L'encís de Portbó.
2: Bueno, posa'm... Aquesta és cantada, no, eh?
0: No.
2: Cantada no. És... Mira, si no és cantada, l'encís de Portbó.
1: Vinga, doncs.
0: L'encís de Portbó, que és d'en Ricard Vilarassau, eh?
2: Val.
0: Sí?
2: I llavors n'has dit una de no sé qui, un nom de persona?
0: Hem dit en Mateu i la Lluïsa, homenatge...
2: Aquesta
0: Mateu
2: aquesta,
0: i la Lluïsa?
2: Sí.
0: D'acord.
2: Doncs totes dues, una per a Lluís i una per a mi, dedicada a tothom, en especial a la que m'hem deixat aquesta setmana.
0: Molt bé.
3: Bé, esteu de festa, no, al barri, Benita?
2: Sí, sí, sí. Bueno, va començar el divendres, i dissabte, i avui diumenge penso que s'acaba.
3: També fan sardanes?
0: Quina festa és?
2: No, aquí, pots comptar.
3: No, La festa de Mas Florit o de...
2: No, de Mascarolet. Mascarolet Calido.
0: Sí, sí, sí. La festa de major del teu barri,
2: Tenim l'església de Santa Teresa, i és per això que se fan aquests dies, perquè Santa Teresa és el dia 15.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ja tenim les sardanes apuntades i la dedicatòria que has dit, i que tinguis molt bona setmana. Gràcies per la informació, Benita.
2: Vinga. A vosaltres.
3: Vinga. Records.
0: Adéu, adéu, bona adéu. Setmana.
2: Adéu, adéu, bon dia.
0: Una trucada que s'ha escapat, no?
3: Sí, ara en ve una altra.
0: Una altra.
1: Bon dia, bon dia.
3: Hola.
1: Amb qui parlem?
3: Si és que parlem amb algú, clar. Hola.
1: Bon dia.
0: Incògnita, no ho sabem.
3: Sí, no està.
0: Doncs a veure.
3: Pengem
0: sí.
3: I posem...
0: Si ho torneu a intentar, i podem agafar-la.
3: I després altre cop publicitat. Quina sardana voleu?
1: Bella Saltirona...
3: Ara toca a Cap de Creus, que l'ha demanat la Quimeta Puig.
0: La Saltirona ja ha sonat, i ara...
1: Ah, sí, exacte, molt bé.
0: Sí, i ara l'altra que ha demanat la Quimeta, com dius, per dedicar a tothom, que és Saltirona.
3: Cap de Creus. Saltirona. Ai,
0: perdona,
3: és la primera
0: Saltirona,
3: que hem
0: Cap
3: posat.
0: De Creus. No, no, no.
1: No, la següent que venia després de la Quimeta és Colometa.
0: Cap...
3: Però, a veure, un moment, hem posat la meva Saltirona, que sí. L'hem dedicat a tothom, i en Marc.
1: Sí.
3: I després ha demanat Cap de Creus, que l'ha demanat Cantada.
0: Cantada, teniu raó, ara aquí ens hem fet una mica d'embolic. Sí, Cap de Creus, Cantada, que ha demanat la Quimeta i dedica a tothom.
3: Sí, va. I ara aprofitarem a veure si podem recollir aquella trucada. Hola.
1: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Quimeta, què fas?
4: No, i perdoneu, me poseu. M'he recordat de ma Santa Pilar, aquesta que posareu ara.
1: Cap de Creus.
4: Sí, Cap de Creus. I la dedico a la meva cosina, que està a Girona, se diu Pilar. Per totes les Pilars, la Pilar Taverner, la Pilar Bota, bueno, per totes les Pilars. I després, per Santa Teresa, la Teresa Lloreda, la Teresa Corones, bueno, totes les Tereses en Pilars, que passin un bon sant. I aquesta Cap de Creus amb tota aquesta gent que celebraran el seu sant.
0: Molt bé, doncs.
4: Moltes felicitats i gràcies. I és el diumenge que ve, si Déu vol.
0: Sí, Déu vol.
4: Bon
0: escoltem-ho.
4: Diumenge, gràcies.
1: Molt bé, Quimeta. Bon dia.

0: Ràdio Tordera.
1: Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera.
4: Seguim, doncs, amb el Matí de Sardanes després de la publicitat. I tenim trucada, Salvador?
5: Teníem.
4: Quina paciència els nostres oients que han de trucar, insistir, es talla, comuniquem.
5: Bon dia.
6: Bon dia i bona hora.
5: Bon dia i bona hora. Amb qui parlem?
6: Que mira, a veure, que se me talla cada moment que estic amb el cotxe.
4: Ah.
6: Per poder parlar no hi ha manera.
4: És la Adela?
6: Mira, el Carles em demana. Ah, que no m'has conegut, sóc Adela de Piera.
4: Sí, hola, Adela.
6: On vas amb el cotxe?
4: On vas amb el cotxe?
6: Anem de camí cap a Sant Jaume de Llierca.
4: Ah, molt bé, bon país.
6: Anem també demà a festa de la feina, ell. Jo ja estic jubilada, perquè jo soc més vella que ell.
4: Doncs vinga, cap allà.
6: Mira, al Carles li posarem la del veu mala.
4: La del veu mala?
6: Sí, la del veu mala. Una que heu anomenat del veu mala al principi de tot.
4: Ripollenca. Ah, al principi...
6: I la meva, la del Lázaro, del Joan Lázaro.
4: Bé, Ripollenca, d'en veu mala.
5: La d'en Lázaro és sardana a port.
4: Penso que tenim alguna altra d'en Lázaro, no? O no? Només
5: no,
4: tenim aquesta?
5: No, només n'hi ha una d'en Lázaro.
4: Sí? Doncs vinga, és sardanes a port. Molt bé, doncs...
5: I l'altra, quina has dit?
4: Ripollenca.
5: Ripollenca.
4: D'en Joan Jordi, veu mala, eh?
5: Això sí, el tret, molt bé.
4: Molt bé. I aquí... En Carles... La sardana port i tu la ripollenca, eh?
6: Vale. D'acord, per vosaltres el que us agradi.
4: També, ens en dediques una per nosaltres, gràcies.
6: Que la que us agradi us la poseu per vosaltres.
4: Gràcies, que tingueu una bona estada.
6: Vale.
4: Adéu, gràcies.
5: Bon dia.
7: Bon dia.
4: Hola.
5: Aquest és l'Àngel.
4: Ah, sí que és l'Àngel,
7: penso. Només de dir bon dia ja em coneixen malament.
5: No facis cap disbrat, perquè amb la veu ja et coneixem.
7: Bueno.
5: Digues, Àngel.
7: No sé quines sardanes hi ha.
5: Veiem.
7: Si no em pots dir dues o tres.
4: Vols cantar dos sense, Àngel?
5: De les que estan...
7: Bueno, de moment sense.
4: De moment sense.
5: Hi ha Colometa, de les que estan demanades... Hi ha sardanes a port.
7: Colometa.
5: Colometa t'agrada?
7: No, ja, sí.
5: Vale, doncs Colometa, vinga. A l'Àngel.
7: I aquesta la dedicarem a la Quimeta Puig, a la Julita Massó i a la Maria de la Floristeria.
4: Julita i la Maria. Molt bé.
7: Bueno, i de cantades ja teniu, que no sigui de coral.
5: Llei de Port de Muntanya... Benvinguts, Cant de Record, Cap de Creus... No, Cap de Creus ja l'hem posada, no?
4: I Cant de Record és d'una coral que no li agrada. A ell, que no sigui de coral, tenim La Cardina Encara Canta, d'en Gaietà Renom...
7: Bé, la Cardina aquesta, fa temps que...
4: La Cardina aquesta? Vinga, doncs.
7: Sí, aquesta la dedicarem a tothom. A vosaltres i a tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Vinga,
7: bueno,
5: doncs au.
7: Doncs vinga, gràcies. Que digueu Bon diumenge.
4: Igualment, bon diumenge per tu.
0: Gràcies,
4: Àngel. Gràcies.
7: Vinga, adéu-siau.
0: Bon dia, bon dia.
4: Bé, tenim més trucades? No?
0: No, doncs així hem d'anar per la segona, que és Colometa, no?
4: Sí, ens l'ha demanat la Vicenta de Blanes. I
0: s'hi
4: també...
0: ha afegit l'Àngel, no?
4: Ah,
0: ara mateix.
4: Colometa? Ah, sí, sí, sí, sí. Eh? És veritat. S'hi ha afegit l'Àngel, però també la Montse de Mataró.
0: I la Montse de Mataró.
4: Sí, sí, sí, sí. Tots tres han demanat Colometa, escoltem-la.

0: Molt bonica, eh?
1: Hi ha trucada?
0: A veure, no sé, veiem en Salvador per aquí fent...
2: No.
1: No hi ha trucada. Doncs així anirem per la següent, que és la d'en Martori, la que ens ha demanat en Joan Martori, que és Sardanes
0: a Port, en Joan Lázaro.
1: I s'hi ha afegit, em sembla que s'hi ha afegit algun aquí, eh?
0: A veure si s'hi ha afegit algú, sí, en Carles de la Vela també s'hi ha afegit, o sigui que anem a escoltar-la. Sardanes a Port.
1: Sardanes a Port.

0: Molt bonica aquesta sardana de, del Port Bo, de Sardanes al Port, perdó. Doncs ara ja...
1: No ens donarà temps de posar-ne una altra, no?
2: Tenim una trucada, sí. Aviam.
1: Bones, bon dia.
3: Bon dia.
1: Amb qui parlem?
3: Antònia de Blanes.
0: Hola, Antònia.
1: Antònia de Blanes.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Hem d'anar de pressa, que tenim sí. informatius a la vista.
3: Doncs posin la sardana que vostè vulguin, perquè arribat ara no sé quals n'hi ha.
1: La que ve a continuació és Colomina, que l'ha demanat en Xapallí, si t'agrada.
3: Bueno, aquesta mateixa.
0: Sí?
3: Sí.
1: Vinga.
3: Dedicada a la meva filla, que el dia 15 serà el cumpleaños, i a la meva amiga Maite, que també és el cumpleaños del sant, perquè és Santa Teresa.
0: Ah, doncs mira, tot el mateix dia.
3: Sí. Doncs n'hi ha alguna de cantada?
0: Sí, ara sí. Tindríem alguna.
1: Sí, a Lleida, Lleida Port de Muntanya, benvinguts, Cant de Record, Cap de Creus...
3: Cap de Creus.
2: Cap de Creus ja l'hem posada.
1: Ah, no, sí, l'hem posat.
3: Ah, ja l'hem posat, però aquesta de Lleida Muntanya.
2: Val, 21.
1: Lleida Muntanya.
0: Lleida Port de Muntanya, eh?
1: Vale, sí.
3: Aquesta mateixa, sí.
0: Molt bé.
3: Pues moltes gràcies i bon diumenge per tots, eh?
2: Bon diumenge.
0: Gràcies per trucar, Antònia. Bon diumenge.
3: Gràcies.
2: Adéu, adéu.
0: Bé, d'aquí un moment anem a informatius, però hem de recordar que tenim el patrocinador de Cal Terrassà, que hi ha aquest sorteig que farem al final, d'un val per dues persones, per un vermut per dues persones. O sigui, que tingueu en compte que les trucades entren a un sorteig. I ara sí que anem a informatius.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: Bon dia, són les 10 del matí. Comencem amb aquest informatiu d'avui explicant que comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà el proper dimarts una xerrada a la Biblioteca de Tordera adreçada sobretot a famílies amb infants de 0 a 3 anys. En aquesta programació que tindrà lloc aquest dimarts, el taller es dirà com actuar davant de malalties comunes i primers auxilis. I es farà de les 10 del matí fins les 12, recordem, a la Biblioteca de Tordera. Durant aquestes xerrades compartiran pautes, pràctiques i eines per afrontar amb més seguretat situacions ja habituals amb els infants de 0 a 3 anys, com ara si el nen o nena té febre, si s'ennuega, es du a terme una petita cremada o es fa un cop. L'objectiu de tot això és resoldre dubtes, aprendre i guanyar tranquil·litat en el dia a dia de la seva criança. Cal destacar que tots els tallers de l'Espai Nadó són gratuïts i, a més, l'espai romandrà obert amb material específic perquè els nadons puguin jugar, manipular i experimentar amb tot el que puguin trobar. Aquesta activitat, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tordera, l'Institut de Centres de l'ICS, perdó, i la Generalitat de Catalunya i la Biblioteca de Tordera. Per tant, aquesta activitat, que es farà a terme dimarts de 10 del matí a 12 del matí a la Biblioteca de Tordera de forma gratuïta.
1: Molt bé, bona iniciativa.
0: Seguim amb més notícies. La Regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar en breu les obres de les vestidors de l'Amistat, l'asfaltatge de Tordera Park i el local de Sant Daniel. Bàrbara Vergés detalla els projectes, que començaran aviat després d'un any de feina tècnica i finançament. Un dels projectes que ja s'havien avançat i que començarà en breu és la reforma dels vestidors de la pista de l'Amistat. Segons la regidora, es tracta d'unes instal·lacions molt antigues que necessitaven un canvi de cara. Pel que fa a l'asfaltatge, Vergés ha confirmat que aquest és el tercer any que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció nominativa per a via pública. Enguany, les actuacions es centraran a Tordera Park i algun punt de Terra Brava. D'altra banda, el polígon de Can Verdalet també rebrà alguna actuació i, per acabar, Sant Daniel rebrà el començament d'un local social, una proposta que va sorgir de partits polítics que demanaven un espai per a la població. Continuem amb més notícies, i és que al setembre hi ha hagut una baixada insignificant de l'atur a Tordera, amb unes dades d'ocupació que indiquen l'atur amb que ha baixat només dues persones. El nombre d'afiliats de la Seguretat Social també va superar 4 milions i desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. Això que fa a Catalunya. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen a l'entrada de persones provenients de l'economia submergida. El Maresme, l'atur ha crescut un 0,9% respecte a fa un any i a la província de Barcelona un 2,4%. A Catalunya ho ha fet un 2,5%. A Tordera, però, amb aquesta baixada de dues persones, segueix sent el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada després de Pineda de Mar.
1: És el més elevat.
0: És el segon, primer està a Pineda de Mar.
1: Primer Pineda.
0: I després està a Tordera. Per tant, déu-n'hi-do aquestes dades també. I seguim amb més notícies d'avui d'actualitat, i és que pel que fa al teatre, l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presenta l'obra El Nom, que ja ho va fer ahir en primera ocasió a les 7 de la tarda, i avui hi haurà aquesta segona jornada per la gent que no l'hagi pogut veure encara. Es tracta d'una obra que gira al voltant d'un sopar entre 5 amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets, i és una trama que combina la pròpia comèdia, ja que és una comèdia adaptada per Jordi Galzeran i que la dirigirà la Carla Barceló, i és una comèdia, això, que combina aquest humor també amb els sentiments més crus potser dels humans i una mica el caràcter de cadascú.
1: Sí, sí, té aquestes dues vessants, però per qui l'ha vist diu que és molt divertida.
0: La gent ahir s'ho va passar bé, que vam tenir presència d'aquesta emissora entrevistant, de fet, a la gent que va anar a veure aquesta obra a teatre, i ja tenim bones primeres impressions.
1: Sí,
0: Per tant, nova oportunitat avui a les 7 de la tarda al Teatre Clavé, amb unes entrades que també es poden aconseguir allà mateix per un preu de 8 euros. Acabem amb un apunt d'esports, i és que ahir jugaven els dos equips, ara mateix un que fem servei de retransmissió. El Club Futbol Tordera anava fins a Bescanó per jugar un partit que malauradament va perdre per 3-2. Després també jugava l'Atlètic Club Tordera, ho va fer aquí a casa, i també va perdre 6-9. Per tant, ahir no va haver-hi sort.
1: Però bon dia pels esports.
0: No va ser el millor millor cap de setmana esportiu. En tot cas, que la propera setmana també tornarem amb aquestes retransmissions. En aquest cas, al revés, el Club Futbol Tordera que jugarà a casa i l'Atlètic Club Tordera que marxarà fora. Acabem ara sí amb el temps. Avui un dia una mica més ennuvolat que no pas ahir. Ahir vam tenir un dia assolellat, tot i així fa bon dia per passejar pel mercat de Tordera dels diumenges, que aquest diumenge sí que es pot celebrar, no com la setmana passada.
1: No, que va ser tan complicat.
0: Exacte. I per tant, doncs això, les temperatures que sí que refreden una mica més amb aquest temps habitual de tardor, però tot i així que encara s'hi pot passejar amb tranquil·litat durant tot el matí.
1: És molt agradable.
0: Oh, i tant, sí, sí. Doncs us deixem amb el matí de Sardanes, ens trobem a les 11.
1: Gràcies, fins després, Genís.
2: Ja s'hi troba informació de l'hoquei, que demà fan una festa.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Continuem, doncs, amb el matí de sardanes i no sé si més trucades, ara? Ha marxat. Bé, esperem que torni a trucar i puguem recuperar aquesta trucada. Doncs anem a escoltar la següent sardana.
1: La que ha demanat en Xapallí.
0: I quina és?
1: Colomina.
0: Colomina, no
1: sé... I la Cardina canta.
0: Ens ha demanat Colomina, és
1: Colomina,
0: veritat?
1: Colomina, sí.
0: Sí, sí. I també s'hi ha afegit l'Antònia de Blanes amb aquesta sardana, eh?
1: Sí.
0: Sí? Doncs bé, escoltem-la. No, no, Colomina no, és Salonina.
1: O Salomina, Salonina, jo dic Colomina. Salonina, perdona.
0: Salonina, ara
1: Salonina, Salonina.
0: Molt bé, doncs escoltem-la, l'ha demanat, com dèiem, en Joan Xapallí i l'Antònia.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Hi ha trucada?
1: No, no hi ha trucada.
2: No hi ha trucada. Bueno, doncs em sembla que ara ve la Montse de Mataró, que ha demanat Santa Coloma, no?
3: Em penso que abans hi ha una decantada, no? Que ha demanat en Joan Chapellí.
2: Ah, sí, en Joan Chapellí ha demanat la Cardina Canta, no?
3: La Cardina Canta, uh-huh. I també s'hi ha afegit l'Àngel Miret amb la Cardina Canta,
2: doncs,
3: eh?
2: Vinga.
3: Sí? Doncs escoltem-la.
4: Por pal duratge nou si mau.

0: ja ben diferent, no? Sí.
1: Bon dia. Hi ha trucada? No hi ha trucada.
0: Bueno. Però bon dia igualment, eh?
1: Sí, sí.
0: Bon dia igualment a tothom que escolta el Matí de Sardanes.
1: Doncs ara que ve la Montse de Mataró, no?
0: Una que ha demanat la Montse de Mataró.
1: Santa Coloma.
0: Santa Coloma, d'en Francesc Marros. Sí. Doncs vinga, som-hi.
1: Vinga.

0: Molt alegre aquesta també, eh?
1: Bon dia, crec que hi ha trucada.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Amb la Fina de Palafolls.
1: Fina de Palafolls, molt bé. Quina estaldrana voldria?
2: N'hi havia alguna, n'hi havia dues a Viladasau, sí. Una de les que hi ha, que queden, si queden.
0: D'en Vilarassau, a veure quina tenim. Tenim la Colometa, que acaba de sonar, i l'altra, que hem dit...
1: Ricard Viladasau, aquesta.
0: Sí, sí, sí, és l'Encís de Portbó, que ja ha sonat, també, no?
2: Ah, doncs l'he estat.
0: No, l'Encís de Portbó no.
1: L'Encís de Portbó no,
0: no ha sonat. No ha sonat. Doncs vinga, aquesta, no? Fina?
2: Aquesta, sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: L'Encís de Portbó... D'acord, i a qui la dediques?
2: A totes les Pilars.
0: Ah, esclar.
2: A les Tereses, que és el dijous.
0: Sí.
2: A vosaltres tres, que avui sou tres, em sembla.
0: Ho encertes.
1: Sí, avui som tres.
2: Us he sentit.
1: Dos i mig.
2: Sí, perquè la veu no l'havia sentit, aquesta veu. Antonio no sé quan han dit.
1: Dos i mig.
0: L'Antoni de Buta, avui.
2: Veus? Molt bé.
0: Bé, no, la setmana passada,
1: setmana
0: que estàvem d'emergències...
1: Amb dificultats, però vam debutar.
0: Amb dificultats, sí, sí. Amb la pluja, ja que hi havia, però bé, entre pluja i tot plegat, van anar tirant, el matí de sardanes.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui més tranquil·litat.
2: Sí, sí. A la Contenció Sant Celoni, Josep Serra, Joan Madrid, el Lluís Romero, ja tothom que s'escolta, i el meu home.
0: També. Pel teu home, també.
2: Molt bé.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Fina, per trucar i bon diumenge.
2: Igualment.
0: Adéu. Tenim una altra trucada. Hola, bon dia.
1: Tenim una altra trucada, bon dia.
3: Bon dia.
0: En qui parlem?
3: Bon dia.
0: Hola?
1: Sí.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlem?
3: Amb la Rosa des de Vidreres.
0: Hola, Rosa.
1: Rosa Vidreres, molt bé.
0: Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Com esteu per Vidreres?
3: Bueno, suposo que més o menys per aquí Tordera.
0: Més o menys, suposo. Amb un matí que potser una mica entrenyinat, però vaja, tot i així és maco, eh?
3: Sí, ara veig que s'hi va posant entrenyinat. Fins ara feia molt de sol, però ara...
0: Sí, sí, ara ja no brilla tant.
3: I fresqueta.
0: Sí, sí. Rosa, bueno, has sentit les sardanes que tenim?
3: No, la veritat és que m'he aixecat tard avui.
0: Bueno, és diumenge, ja pots aixecar-te tard, eh?
3: Que sí.
1: Diguem-li les que estan demanades, poder, primer, no?
0: Bueno, o potser encara ens podem afegir algunes.
3: Me dono igual. Cantada no, que no la vull.
0: Cantada,
3: eh?
0: No. Mira, ara que dèiem això que s'està bé, n'hi ha una que es diu Sol de Tardor. Què et semblaria?
3: Doncs, perfecte, mira, el Sol de Tardor, ja està.
0: Sí?
1: Vinga, doncs va.
0: Vinga, i a qui la dediques, Rosa?
3: Bueno, com sempre, a les cacatues...
0: Sí.
3: A vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
0: Doncs molt bé, ho apuntem.
3: Vale.
0: D'acord, que passis bon diumenge.
3: Diumenge que ve, si Déu vol.
0: Si Déu vol. Adéu.
3: Bon dia.
0: Una altra trucada?
1: Hi ha més trucades, bon dia. Amb qui parlem?
4: Bon dia. Felicitats, Antonio.
1: Gràcies. Ara, per la veu no et conec.
4: Malament.
1: Ah, sí, en Salvador. En Salvador.
4: Sí.
0: És que el tenim aquí tan enfeinat a l'Antoni, amb les sardanes, els papers, no sé què.
1: Molt bé, gràcies, Salvador, gràcies.
4: Sí, home, no, sí. Bueno, jo què sé, bueno.
0: Què vols dir, jo què sé?
1: No, que el moment de dir bon dia no l'he conegut i després ja, a mesura que va parlant, ja el conec.
4: Sí, dic felicitats, però tampoc és el primer dia, sinó que ja...
1: No, la setmana passada amb la teva dona també els vàrem tenir per aquí, però bueno, ja ens vàrem espavilar, eh?
4: Sí, eh?
1: I home...
4: Molt bé, doncs.
1: Què dius, Salvador? Quina sardana vols?
4: Mira, volia aquesta de Lleida, Port de Muntanya.
0: Molt bé.
1: Lleida, Port de Muntanya. Val. Sí. És cantada, eh?
4: Sí. Ah. Sí.
1: Vale.
4: Si veieu a la Begonya, la feliciteu.
0: La Begonya?
1: La Begonya,
4: sí, perquè avui és Santa Begonya.
0: Ah, Santa Begonya. Ai, gràcies per recordar-ho.
1: En conec poques, de Begonyes, jo.
0: Jo una sí que la conec.
4: Per això dic, si la veieu, poques. La feliciteu.
0: D'acord.
4: Jo no en conec cap, no, perquè he sentit el santoral i com avui parlàveu de Santa Teresa i de Santa això, i
0: Pilar.
4: Jo, pues, m'ha vingut la memòria... Bé, Dedico a vosaltres, que ja no cal.
1: Gràcies.
4: No, ja no cal, ja no cal dir-ho. Ja no, ja s'adona, ja s'adona per suposar, no?
0: Gràcies.
1: Gràcies, gràcies.
4: Sí. També amb en Rafael Planas i la Dolors, en Joan Martori, que l'he sentit o escoltat.
1: La sort sentit. Màlvia.
4: Soc sentit. Es soc diu sentit. Soc sentit o escoltat.
1: Sol sentit. Ara parlàvem amb la Dolors, aquella senyora, la Carmen
0: Canals,
1: Canals d'aquí sota del, de la vora de la Riera, aquella dona sempre deia, són fets, són sentits, són... posava el son a davant de tot.
0: Sí, sí. Ara s'ha perdut una miqueta, això.
1: I ara s'ha perdut, sí. S'ha perdut.
4: S'ha perdut. Sí. Bé.
0: Però encara tu has dit.
4: No, perquè amb l'Antonio, que a vegades ho ha dit, m'ha vingut la memòria.
1: Ja vingut la memòria.
4: Jo també l'Antonio Cuenca i la Carmen, perquè ara si li dediquem amb ell, la seva dona quedaria...
0: No, no, no,
1: no. Et renyarà quan te vegi.
0: S'enfadaria.
4: Oh, qui sap, qui sap.
1: Qui sap.
4: També, també a la gent del, del veïnat, que he sentit també que la, la de Mataró els hi dedicava.
1: Montse, les... la Montse. Montse de Mataró.
4: La Montse, sí. Mm. També per ella, la cosina Joana Molins, la, també la cosina Carmen Manresa i sobretot la Quimeta. La Quimeta Puig no la podem deixar,
0: eh?
4: Perquè... No la podem deixar, que avui, que carai, que és la seva festa avui.
1: És un emblema.
0: I tant.
4: Sí, no, i a part d'això és la festa seva de la sardana, escoltar.
1: Ah, sí.
4: I tant,
1: sí,
4: i tant, ja ho sé.
1: Diumenge disfruta amb la sardana, aquesta senyora.
4: Sí, sí, per això que tampoc la podem deixar, la no. Guimeta, carai.
0: És l'estrella del programa.
4: Sí, sí, sí, sí. També per tothom que escolti, i ara xerrant, no sé si m'he deixat algú.
1: És igual, estaràs perdonat si t'has deixat algú, no pateixis.
4: Ah, sí?
1: Sí, home, jo crec que sí.
4: Ah, vale, val, d'acord.
1: Com aquell que diu, dorm tranquil.
4: Sí?
1: Sí, Salvador, val. Gràcies.
4: Gràcies, ho faré.
1: Molt bé.
4: Vinga, que tingueu bon dia.
0: Gràcies, bon diumenge.
1: Gràcies, bon dia. Adéu. Bon dia. Hi ha una altra trucada, crec. Amb qui
5: bon
1: parlem?
5: Dia.
1: Bon dia.
5: Bon dia.
1: Oh, ui, aquest és en Paes.
0: Ah, és... sí, hola.
1: Aquest és el senyor Paes.
5: Bon dia, Antonio.
1: Hola, maco.
5: Rosi i Salvador, tots tres.
0: Gràcies, vale. Bon dia.
1: Què voldràs Diga. Escoltar, Paes?
5: Aquesta del Cap de Creus ja l'havia posat?
0: Sí.
1: Sí, Cap de Creus l'hem posada.
5: Bueno, doncs la que vingui ara.
1: La que vingui ara ve...
0: La vols cantada o sense, Gabriel?
1: No, petita
5: és
1: Josefina.
5: Igual,
1: és que ve Petita Josefina.
5: És igual.
0: Petita, ¿verdad? Josefina és el que ve ara, sí.
1: És el que ve ara.
5: Doncs ja m'afegeixo que està.
1: Doncs vinga. Molt bé.
0: A qui la dediques, Gabriel?
5: La dedico a la meva família, a vosaltres tres, a la dona de l'Antonio.
1: Gràcies.
5: Si no m'ha dit qualsevol cosa.
1: Sí, s'enfadarà, eh?
5: A tothom que escolta la ràdio i als que no l'escolta també.
0: Ah, també.
5: Per tothom.
0: Els hi dediquem i ells s'ho perden si no ho escolten, eh?
5: Exacte.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Gabi, cuida't, maco.
0: Bon diumenge.
1: Bon dia.
5: Igualment, adéu.
0: Adéu.
6: L'emissora que t'escolta.
0: Ha saltat. Però no ha volgut sortir.
1: Que hi ha alguna altra trucada, Salvador? No? Doncs haurem de posar...
0: La següent sardana.
1: Aquesta, la petita Josefina.
0: Sí, sí, que ens havia demanat la Josefina Follà i s'hi ha afegit en Gabriel.
1: I en Paes. Vinga.

0: Bon dia. Hi ha trucada? Salvador? No hi ha trucada?
1: Doncs vinga, continuem ara amb la que ens havia demanat la Quima de Canet, que és la sardana Cardona canta. I no sé si se'ns hi ha afegit algú més, diria que no, eh?
0: No, em sembla.
1: La Quima la dica sobretot a les Pilars i a les Treses, sobretot a la Pilar Taverner i la Teresa Buixeda.
2: Un moment, que ara entra una.
1: Ara sí.
0: Una trucada, bon dia.
3: Sí, hola, bon dia, Toni. Sóc la Consol Chauvet.
0: Sí, no, ja la coneixem.
1: Bon dia, Consol.
0: Digues, Consol.
3: Bon dia, macos. Mira, no sé, veiem, és que la de Portbó ja l'heu tocada, Cap de Creus? En teniu alguna altra de Portbó?
1: De Portbó?
3: No, bueno, és igual. I Cant de Record, que l'heu tocada?
1: Cant de Record? No la tenim pas.
0: No la tenim, Cant de
3: Record. Ah, no?
1: No?
3: Vale.
1: Mirant la Imada...
3: Una de cantada.
1: Tenim Carn de Record. Sí. Som nosaltres cantada, que anem cantada, malament. Sí, sort que en Salvador ara...
3: Bueno,
1: sí,
3: que la tenim. Si teniu temps de trucar-la, la poseu. Sí, si no,
1: tenim,
3: no passa
1: tant,
3: res.
1: Tenim
3: si no, m'afegeixo amb una altra de cantada.
1: Consola, avui anem
3: no
1: bé de temps. Ja la podrem posar, ja.
0: Sí.
1: Aquí la diques.
3: Doncs molt bé. Mira, els meus 6 nets, llavors principalment a les dues filles nostres, que la Gemma demà farà anys, molts ja, que sembla que passen volant,
1: per
3: i
1: molts
3: després
1: anys.
3: A la Maite, que el dia 15 és Santa Teresa i és el seu sant.
1: El seu sant, d'acord, o sigui, teniu aniversaris i sants aquesta setmana, eh?
3: Tenim de tot, sí, aquesta setmana.
1: A celebrar-ho. Sí.
3: Bueno, i també la dedico també aquesta a en Salvador, d'aquí a la ràdio, a tu Dolors, a en Antoni.
0: Gràcies.
3: I també a tothom que escolta Ràdio Tordera, com se diu? En Joan Chapallí, a tots els del Rus. I avui principalment la Santa Espina la dedico a en Marc Massaguer, que tenim molt bon record d'ell a la ràdio.
1: I tant.
3: I que des del cel ja ens escoltarà.
1: Segur. Sí. Segur. Doncs moltes gràcies, Consol.
3: Gràcies a vosaltres pel programa, macos.
1: Bon diumenge.
3: Adéu-siau, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Diu que hi ha una altra trucada, veiem, qui parlem?
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia,
0: amb qui parlem?
4: Bon dia, sóc l'Elisabet.
1: Hola, Elisabet, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Molt bon dia
1: doncs
4: a tothom.
1: Bé, aquí amb les sardanes.
0: Molt bé.
4: Molt bé, mira, jo voldria dedicar també aquesta sardana a tothom qui ens escolta.
1: Sí?
4: Molt especialment fer-ho, en Marc Massaguer.
1: Sí.
4: Que ha estat un oient molt fidel de la ràdio.
1: Oh, i tant.
4: I també m'agradaria aprofitar aquest espai del Matí de Sardanes per dedicar-ho a tota la gent que participarà la setmana vinent a la sardana més gran que farem a Tordera.
1: Sí.
0: Això diuen.
1: Esperem poder aconseguir el propòsit aquest de fer una sardana doncs, envoltant els dos ponts i el màxim de gran, eh? Mm-hmm.
4: Doncs a tota la gent que està apuntada per participar i tota aquella que segur que no s'ha apuntat però també participarà, també m'agradaria doncs, dedicar aquesta sardana que sonarà.
1: Molt bé.
4: I a la gent de la ràdio que esteu des de fa molts anys al peu del canó amb les sardanes al matí.
1: Doncs moltes gràcies, Elisabet.
0: Gràcies, Elisabet.
1: Gràcies per trucar i que tinguis molt bon diumenge.
4: I fins la propera, gràcies.
0: Elisabet Mejía, sí.
4: Sí, exacte, gràcies.
1: A vosaltres. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Bé, tenim més trucades?
0: Tenim més trucades? Li posem la número 7 a l'Elisabet.
1: Ah, i he pensat que el dedicar-la a tothom a Marques seria la 27, que sigui la Santa Espina. Elisabet,
0: sí,
1: no...
0: Bueno, ha dit la Santa Espina, sí. Però, bueno... Ara ve la que...
1: Sí, la 27.
0: La que ha demanat la Benita, que és en 6 de Portbó, no?
1: Uh-huh.
0: Ara ve, si no hi ha cap més trucada... Ja trucada? Bon dia.
5: Sí, hola.
0: Sí.
1: Bon dia.
5: A veure aquí.
0: Separeu-vos una mica de la ràdio, si us plau. Gràcies. Veiem. Si no s'acopla, amb qui parlem?
1: Ja està. Amb qui parlem?
0: Aquí parlem.
5: Hola, és que parlava un dos, no?
1: Com?
5: Antonio.
0: Digue'm.
5: Hola, és que hi havia dues trucades, no?
0: No, ara ja està, una ja ha acabat, ah, Elisabet.
5: Bueno,
0: ara
5: bueno.
0: Toca a tu.
5: Sí, me n'alegro molt de que estiguis aquí.
2: Gràcies, gràcies, Dolors, gràcies, Dolors.
5: Soc la Maria Dolors.
2: Sí, sí.
5: I a la Dolors també.
2: Sí.
5: I, gràcies. Bueno, tots els que veniu a la ràdio sou meravellosos. A veure, jo ara no truco mai, però avui tinc molt de sentiment per aquest pobre noi.
2: Bueno.
5: Jo no el coneixia, però és que cada setmana trucava. Cada setmana.
2: Mm-hmm.
5: Molt maco.
1: Sí.
5: I ahir casualment, jo no ho sabia, vaig anar al cementiri i vaig trobar la gent allà, però me'n vaig anar perquè no els conec. Doncs mira, la que toqueu ara serà per ell.
1: Ai, doncs
5: i per, i per Maximino.
1: Mm-hmm.
5: I llavors la Santa, és la Santa Espina que feu?
1: Al final, al final, sí, la Santa
5: final,
1: Espina.
5: Per això, aquella serà per, el, bueno, per Maximino.
2: Molt bé.
5: D'acord. I per totes les Pilars...
1: Mm-hmm.
5: I les Maria Tereses.
2: Molt bé.
5: D'acord? I per totes les amistats que tinc.
1: Molt bé.
5: Una abraçada.
2: Molt bé, Dolors, gràcies per trucar.
1: Adéu-siau. Quina sardana ha demanat? La següent que toqui?
2: Ara toca, toca en sis de Borbó, de,
1: ah,
2: de la cita.
5: Bueno, bueno, ja me va bé. Ja me va bé, Antonio.
1: Te va bé aquesta?
2: Sí, sí.
1: I després
2: sí,
1: la Santa Espina, eh?
2: Sí, al final la Santa Espina.
5: Molt bé, gràcies, eh? Molt
2: bé, Dolors.
1: A tu per trucar.
5: Adéu.
1: Adéu, adéu, bon diumenge.
2: Adéu, adéu, adéu. A sis de Porvó toca.
1: A veure... La Cardona canta? Sí, és que no, no ha pas sonat encara? Doncs és aquesta que havia demanat la Quima de Canet per dedicar a les Pilars i sobretot a la Pilar Tamarner i a la Teresa Buixeda.
2: Quima de Canet...
6: La Dolors Barrera s'hi ha afegit ara, que diu la primera
1: la
6: que tocareu.
1: Primera que
2: sí, sí, sí,
1: sí, sí, també la Dolors Barrera, per dedicar també a les Pilars i a les Treses.
2: No la Quima de Canet. No l'he apuntada, doncs. Jo ara tenia en sis de Porvó, de la Benita, i després la del seu marit.
6: Però encara, encara no, és la propera.
2: Bueno, doncs... Ah, Quima de Canet, sí, ara, sí. Ara m'ha de... Sí,
1: sí, sí, la
2: Perdona,
1: Quima.
2: Canta, correcte, correcte.

0: emisora catalana.
1: A veure què diu en Salvador.
2: Tenim trucada, Salvador?
1: Doncs no? Vinga, més sardanes.
2: Doncs així ens anem per la d'en Sis de Portbó, que sí, ens l'ha demanat la Benita. No?
1: L'ha demanat la Benita, s'hi ha afegit la Fina de Palafolls. I em sembla que ja està. Doncs vinga, escoltem-la.
3: Deies que s'hi havia afegit més?
1: La Fina de Palafolls, també.
3: Ningú més?
1: No, la Fina la dedica sobretot a les Pilars, a les Treses, a nosaltres, el seu home, i la Benita per tothom, però especialment per en Marc.
3: Sí. Ara entra una trucada, aprofitem.
1: Doncs vinga, esperem una mica de sentir aquesta sardana, anem a la trucada.
2: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Amb qui parlem?
4: Soc Pilar Campeny, de Breda.
1: Hola, Pilar, bon dia.
2: Pilar de Breda.
4: Bon dia.
3: Ai, aquesta ràdio...
2: Allunya't una mica de la ràdio, sisplau.
4: Sí, ara ja m'aparto. Ja.
1: Ah, això, ara sentirem més bé, doncs.
4: Sí.
2: Gràcies, molt bé.
1: Pilar, doncs, quina sardana volies demanar?
2: Digue'm, digue'm.
4: Bueno, no sé, la que tingueu que sigui maca.
1: A veure,
4: igual.
1: Que sigui maca... Encara...
2: Ara posarem en Sis de Portbó. Si t'agrada aquesta, i si no...
1: O si no, tenim Homenatge a Tossa, en Mateu i la Lluïsa, Jugant a Mirades...
4: Teniu la Girona...
2: Ai, enamora, no?
1: Avui no la tenim, sí, a la llista.
2: No,
1: aquesta no. Bueno. Mira, en tenim una que es diu Teresa, si tens Treses per felicitar, per exemple.
4: Sí, en tinc una, sí.
1: De tota manera, nosaltres et felicitem a tu, perquè serà el teu sant demà.
4: Sí.
2: Si fos aquesta,
4: gràcies,
2: de Teresa, posem aquesta de Teresa.
4: Mm? Posi'm aquesta de Teresa, no l'he sentida mai, però bueno.
1: Així sabrem si és bonica, eh?
4: Això, sí. Vull felicitar a la meva cunyada Montserrat Coma,
1: sí,
4: a l'altra meva cunyada Montserrat Pruna, al meu germà Joan Campeny,
1: sí,
4: a la meva germana Angelina Campeny,
1: sí,
4: i al meu fill Albert Pagès.
1: Molt bé, tota la molta família,
4: sí,
1: eh?
4: Sí,
1: molt,
4: sí,
1: bé. Els hi vas dedicar a tots ells, eh?
4: Sí.
1: D'acord, doncs aquesta sardana després sonarà, Teresa, i anirà per a tota aquesta colla. Gràcies,
4: molt bé,
1: per
4: gràcies
1: trucar, i molt bon dia, i molt bon dia del sant.
4: Gràcies, gràcies.
1: Adéu.
2: Bon dia, bon dia.

0: Bon dia.
1: Hola.
0: Ja trucada, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
1: Amb en Quim Mejías, què tal?
2: Hola,
0: en Quim
2: bon
0: Mejías.
2: Dia, Quim.
1: Sí, bon dia.
0: Molt bon dia. Bé, digues, quina saldrana voldries?
1: Aviam, he escoltat que teníeu homenatge a Tossa.
2: Sí, sí que la tenim.
1: Tres,
2: sí.
1: El que heu de posar. Tossa Bonica la teniu, per casualitat?
2: No, avui no.
0: Tossa Bonica.
1: Avui
2: tenim
1: no.
2: A Sant Grau, a Tossa, perdona, i també tenim, sí, homenatge a Tossa. De Tossa tenim aquestes dues. Sant Grau es veu que serà ara aquesta setmana, i, i l'altra que tenim és aquesta.
0: És homenatge a Tossa.
2: Homenatge a Tossa.
1: Molt bé, pues la d'homenatge a Tossa, sisplau.
2: Va. Homenatge a Tossa, d'acord. I a qui la dediques, sí, Quim?
1: Doncs la dedico a la meva família, als meus pares, a la meva germana, als, sí, meus nebots i als meus dos nens. Així és que aquesta és tota la família, tot el repertori.
2: Molt bé, tota molt la bé família, eh?
1: Sí, senyora. D'acord.
2: Doncs, i t'agrada Tossa, que vols aquestes sardanes de Tossa?
1: M'aboca records.
2: Ah, t'aboca records.
1: M'aboca records. De quan havia ballat a l'Antaviana, així és que sí.
0: És molt bé. És molt maco, Tossa.
2: D'altres moments, eh?
1: Sí, senyora, sí, senyora.
2: Molt bé, doncs res, després més tard sonarà i moltes gràcies per trucar, Quim.
1: Un plaer, sigo així. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. No? Bé. Doncs si no n'hi ha cap més, ara sembla que ve...
2: la sardana...
0: En Mateu i la Lluïsa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, que en Lluís.
0: En Lluís.
2: Sí, sí, en Lluís Pi, i que sentirem a continuació.
0: Sí, Mateu i la Lluïsa.
2: Fem càlculs.

0: Molt bé, doncs continuem amb el Matí de Sardanes i ara ho farem escoltant una...
1: Hi ha una trucada, Salvador? No, hi ha cap trucada.
0: Una que ens ha demanat l'Adela.
1: Estem a la vora dels informatius, no sé si dona temps.
0: Em penso que no tindrem temps. O sigui, tornem a recordar el nostre patrocinador que tenim... que el bar Terrassà aquí al costat, que és qui ens patrocina i ens ofereix aquest val d'un vermut per
1: dues persones.
0: Podem sortejar-lo entre totes les trucades que haurem rebut. I recordem que els vermuts de Cal Terrassà sempre són molt complerts.
1: Val la pena, val la pena.
0: Estareu molt ben tractats, sí. I en un lloc molt agradable, i això us ho podem garantir, perquè ho veiem des d'aquí.
1: Sí, avui hi ha moviment.
2: Falten dos minuts per l'informatiu.
0: Sí, falten dos minuts, per tant, una sardana no ens entraria.
2: Sí, vull dir que podeu explicar... Clar. Bastanta cosa, eh?
0: Sí,
2: vull
0: sí,
2: dir.
0: Sí.
1: Què expliquem, Salvador, què expliquem? Pues,
2: tot l'ambient del Matí de Sardanes, tota la gent que encara no heu felicitat, els podeu tornar a felicitar, el Rusc...
1: Bueno, jo a la pròxima sardana que...
2: A Cal Albert, a Can Conte...
1: Jo la pròxima sardana que poseu la dedicaré a tots els companys de cada diumenge, i a Can Toies, a Can Sureda, que aquesta gent n'escolten però no truquen, i bueno, tota aquesta gent que no s'atreveixen a trucar perquè no sé si és que tenen vergonya o el que sigui.
0: La
1: Margarita Forç, que diu que ens escolta també i no vol trucar, però bueno, en fi, no passa res si no volen trucar, ningú està obligat, oi?
0: No, això
1: lo interessant és que passin un dematí divertit, que els agradi el que fem i que sàpiguen que ho fem perquè ens agrada i perquè el Matí de Sardanes, jo dic que sense sardanes el diumenge no és diumenge.
0: Perquè ens agrada i perquè de fet fem colla i sí. ens expliquem coses, ens fem companyia, no?
1: Sí, sí. Com dèiem, a mi m'ha agradat molt afegir-me en aquesta colla i bueno, i en plan del mercat avui almenys veiem les parades, veiem la gent que passa per aquí. És agradable. Veig
2: que al mercat encara no hi ha bolets.
1: No, ni a bosc no gaires tampoc, però n'hi han que n'han trobat, però ja són gent especialitzada que saben els llocs. El bolet, ara en parlàvem amb la Dolors, que el bolet hi ha gent especialitzada per anar a buscar bolets.
0: Els punyeteros, sí, com una mena de do, eh?
1: Punyeteros, quan saben el temps i el lloc, en troben. Però...
0: Has de tenir habilitat.
1: Jo crec que sí. I cada vegada per aquí n'hi ha menys, eh? La gent s'ha de desplaçar una mica més lluny. Però jo aquesta setmana sé de gent que han anat al Pirineu i n'han trobat.
0: Però han d'anar lluny, eh?
1: Sí, han d'anar amunt. Hi ha cap de Berga per amunt. Vull dir que en troben, però...
2: Per aquí molts de rossinyols, res més.
1: Mates de roure, un rossinyol o un sureny, pot
0: però
1: ser...
0: Però són ben bons, eh?
2: Ai, tant, que sí.
0: Són per fer de l'altre dia un... Així, boníssims.
1: L'altre dia un company portava ous de reig. Dic, bueno...
0: També són molt bons,
1: els reixos són molt bons.
2: Entrem la sintonia del Matí de... Ai, dels informatius.
1: Molt bé.
0: I ara, de seguida...
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Bon dia, a les 11 del matí comencem amb informació comarcal de voltant de Tordera, Maresme, La Selva, i comencem amb una notícia d'actualitat, i és que el Costa Brava Film Festival tanca Blanes amb Gilbert com a gran triomfador. L'Ajuntament de Blanes valora molt positivament el tomb que ha fet el Costa Brava International Film Festival en aquesta tercera edició, amb una clara vocació de traure nous talents i obres gironines.
0: Sí.
4: Aquest passat dissabte al vespre es va fer la gala d'entrega de premis on el curtmetratge d'animació Gilbert s'ha emportat el guardó de millor pel·lícula.
0: Ha tingut molt de ressò, molt més que els anys anteriors, sí. I se n'ha parlat i ha participat molts curts. Molts.
4: Sí, sí, sí. Es tracta d'una producció, aquesta Gilbert, que dèiem que ha guanyat el guardó, rodada amb la tècnica de stop motion i que sona com una de les favorites per les nominacions dels Oscars del 2027.
0: Sí?
4: Gilbert ja ha recollit també un Goya i altres guardons d'arreu del món i està dirigit pel gironí Jordi Jiménez, el valencià Arturo Call i l'asturià Àlex Alo. Per tant, compte que aquest curtmetratge que hem tingut aquí a prop no pugui rebre un guardó encara més important.
0: D'alt nivell.
4: Exacte. Seguim amb més notícies d'aquesta gala, i és que també en el cas de les produccions locals hi va haver 4 produccions gironines que optaven al guardó, i finalment es va escollir En juego la vida, dirigida per Yolanda Puga i protagonitzada per Jordi Sánchez. La directora va dedicar el premi al seu pare i va recordar la importància d'haver pogut explicar la seva història, que va dir que estava marcada per superar la ludopatia. Per tant, històries interessants en aquest festival que va trobar la gala de premis ahir. Veurem a la propera edició què ens depara.
0: A veure, tant de bo que vagi agafant encara cada vegada com més renom.
4: Exacte. Més notícies comarcals desallotjades, 6 cases del Masnou i Alella per les pluges, i asseguren que es va sentir com un terratrèmol. Ara fa 2 dies deien que al Masnou les cases més afectades eren les que hi havien a tocar de la Riera, i a Alella també es van desallotjar veïns perquè va caure un mur de contenció que separava cases. Així com ha passat a altres municipis, els últims aiguats van provocar tot tipus de desperfectes a les localitats, sobretot del Vallès Oriental, el Baix Ebre i el Maresme. I al Masnou i l'Alella hi ha 6 cases que es van haver de desallotjar. Una part del jardí també els va desaparèixer, on hi va caure aquest mur. La Núria Fene, que és una de les veïnes afectades del Masnou, i va explicar que no s'hauria imaginat mai que podria passar això. Deia que casa seva és a tocar de la Riera del Masnou, i durant aquest episodi de pluges va veure com el jardí anava desapareixent, i deia que era un efecte dominó que part de la casa se l'anava menjant. Des de l'Ajuntament del Masnou van informar que faran una actuació d'urgència per posar un altre mur de contenció, i es preveu fer actuacions a la Llera també per desviar el curs de l'aigua perquè no xoqui contra el mur.
0: Que no torni a passar.
4: Exacte, déu-n'hi-do els rius i les rieres com van carregar el cap de setmana passat contra moltes poblacions. Seguim amb una darrera notícia, i és que l'assistent turístic digital Dona Marinera de Lloret ha registrat 1.660 converses úniques i un total de 4.100 missatges de la seva posada en marxa, consolidant-se com un nou canal d'informació i atenció als visitants de Lloret de Mar. És una eina que funciona 24 hores al dia i permet resoldre consultes personalitzades abans, durant i després de l'estada de la destinació. Diguéssim, com un assistent turístic per Lloret. Per tant, aquestes converses que s'han generat una mitjana de 2,5 consultes per usuari, l'activitat que s'ha concentrat també principalment els dies laborables i entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, amb un pic també al voltant de les 11 del matí. Un 37% d'aquests missatges s'han enviat a partir de les 5, fora de l'horari habitual d'atenció presencial a les oficines de turisme, fet que evidencia que la funció de l'assistent com a complement de les oficines de turisme és una solució. Per tant,
0: una bona eina.
4: Es modernitza també aquesta feina, van sorgint
0: tots els àmbits,
4: eines, eines com aquestes. Per tant, doncs mira, una curiositat a les nostres comarques, doncs, que ha resultat efecte. Amb això acabem aquest informatiu comarcal, us deixem amb aquesta darrera hora del matí de Sardanes perquè la pugueu gaudir.
0: Molt bé, moltes gràcies, Genís. Fins a la propera.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Seguim amb el Matí de Sardanes i ara escoltarem...
1: Hi ha trucada, Salvador?
2: Bon dia.
0: Ah, sí, sí? Hi ha trucada.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Amb qui parlem?
2: Amb la Montserrat Mainou, de Blanes.
0: Hola, Montserrat.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Montse.
2: Una de cantada.
0: Una de cantada. A veure quines tenim que encara no hagin demanat, de cantades. Tenim... Mirant l'aimada del grup La Barretina i benvinguts, potser tampoc l'han demanat.
1: Cant de record.
0: Cant de record sí que està demanada, t'hi hauries d'afegir.
1: Benvinguts.
0: Què et sembla?
2: Pues mira, la de record.
0: Lleida Port de Muntanya sonarà d'aquí una estona, si t'agrada.
1: Sí, si te vols afegir a la de Lleida Port de
0: Muntanya. I el cant de record també està demanada, t'hauràs
2: sí,
0: d'afegir en tots els casos.
2: M'afegeixo, no passa res.
0: Quina voldràs? El cant de record?
2: Record.
0: Sí? Sí, doncs vinga.
2: Mira, i de Fredico a la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio. En especial, m'han dit que s'ha mort un oi d'aquí.
0: En Marc Massaguer, sí, que ens trucava cada setmana, formava part del nostre
2: mira,
0: equip.
2: Pues també se la dedico també a ell.
0: Sí, per en Marc també.
2: S'ha mort un oi jo, i ara me sortia el nom de Víctor, però no sortia el nom de Marc.
0: Marc Massaguer, sí, sí.
2: Bueno, pues ho dedico a la seva família i... Doncs vinga, que tingui un bon diumenge i una bona setmana, eh?
0: Igualment per tu. Gràcies, Montse.
2: Adéu.
1: Bon dia, diu que hi ha una trucada. Qui parlem?
3: Hola, bon dia, sóc la Quimeta.
0: Hola, Quimeta Costa. Bon dia.
3: Hola, bon dia, bon dia.
1: Quimeta, molt bé. Quina soldana voldries? No sé si s'haurà de començar a afegir en alguna, no?
0: Encara en podem, una altra encara. Digues, Quimeta.
3: No deia que avui n'hi ha un més, l'Antonio,
1: sí.
3: En Salvador i les Dolors. No?
0: Avui tres, sí.
1: Avui tres.
3: Vale, doncs benvingut.
1: Gràcies.
3: Bueno, jo una de ben maca, m'és igual com qualsevol.
0: Una de ben maca. Ah, ens ho poses sí. Difícil, eh?
3: Totes perquè... ho són de maques.
0: Totes són maques.
3: Són més solteres.
1: Ara ve Lleida Port de Muntanya, que pot ser maca aquesta.
3: Mm? Bueno, doncs posem aquesta mateixa.
0: Sí? Doncs vinga. Doncs vinga. Posem Lleida Port de Muntanya per la Quimeta. I a qui ho dediques, Quimeta?
3: La meva primera, a tota vosaltres tres.
0: Gràcies.
3: A tota la Ràdio Ampès, a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, a en Monxi, a la Rosa Vilaplana, en Marcelí i la Lolita, i escolta la gent, escolta tant de Tordera com de fora de Tordera.
0: Molt bé, a tothom.
3: I aquesta gent que diuen que escolten, però no telefonen.
0: Bé, doncs d'alguna manera no els sentim, però sabem que formen part també de l'equip del Matí de Sardanes, bueno, a Quimeta.
3: I després un record per en Marcelí i la seva família.
0: I tant.
4: Quimeta.
3: Vale. Diguem.
4: Lleida Port de Muntanya és cantada, però ara ve primer...
3: Ah, no. M'agrada sentir-la, però jo, quan les sento, m'imagino que estic ballant...
0: Ah, doncs, no, doncs... una...
4: Sí. La que ve ara és ripollenca.
3: D'acord.
0: Sí? T'afegeixes aquesta?
3: Sí, sí.
0: Molt bé, Quimeta.
3: Doncs
0: que tinguis bon diumenge i gràcies.
3: Igualment. Adéu-siau.
0: Adéu. Bé, doncs anem a la següent sardana?
4: Sí.
0: Sí?
4: Que és aquesta de l'Adela de Piera.
0: Sí, sí, sí, sí. La que ha demanat l'Adela. A veure, un moment.
1: No sé qui més l'ha demanat.
0: No, sempre penso que només l'Adela, eh? La sardana, com dèiem, ripollenca, i no l'ha demanat ningú més. De fet, ara la Quimeta Costa s'hi afegeix, per tant, escoltem-la, ripollenca.

0: Bon dia. Hi ha trucada? No hi ha trucada. Doncs si no hi ha trucada, tenim ara Llei de Port de Muntanya.
1: Sí, qui l'ha demanat?
0: Ens l'ha demanat l'Antònia de Blanes
1: i qui més? I qui
0: Sobo de Molins.
1: Doncs vinga, Llei de Port de Muntanya, endavant.
0: És cantada, aquesta.

0: Bé, doncs hem fet la passejada per Lleida, port de muntanya, que està a la mar de bé, no? I ara escoltarem una sardana que ens ha demanat la Rosa de Vidreres. Quina és, Antonio?
1: Sol de tardor.
0: I que ella dedica a les cacatues, a nosaltres i a tothom.

0: Molt bé, doncs seguim.
1: Tenim trucada, Salvador? No hi ha trucada.
0: Seguim amb més sardanes, doncs.
1: Doncs així ens toca ara Carn de record, no?
0: Cant de record...
1: Que l'ha demanat la Consol Xaubet.
0: Sí, i qui més, i qui més?
1: I la Montserrat, no?
0: A la Consol Xaubet...
1: I la...
0: I també...
1: Serà Mainou.
0: Sí, sí.
1: Eh que sí?
0: Sí. La Montse, la Montse Mainou.
1: La Montse Mainou i la Consol Xaubet.
0: Sí, doncs, cant de record dels cantaires de Caldes.
1: 23, vinga.

0: Tenim trucades, o? No?
1: Sembla que no. Doncs molt bé, després
0: doncs
1: de sentir...
0: Ara venia l'Elisabet i la Dolors, que han afegit a la Santa Espina, però ara ve la Pilar de Breda, que vol Teresa.
1: Sí, però de tota manera, sí, després sentirem la Santa Espina, que tant sí, elles sí, ho han demanat, sí, sí, sí. I ens donen molta gent.
0: Gairebé tothom després, dedicada sí. en Marc. Eh?
1: Sí, recordem que avui és un dia de dol per nosaltres, sí, sí, perquè sí. Formem part d'aquest matí de sardanes, que en Marc sempre hi era present, sí. I sempre esperàvem la seva trucada, sentir la seva veu, sentir a qui dedicava, i és un buit molt gran, però que, com dèiem, sempre serà en el record i la història del matí de sardanes i de Ràdio Tordera, perquè no era només el matí de sardanes.
0: No, trucava els dimecres també.
1: Trucava els dimecres.
0: En el programa d'en Magritte, sí, era molt... Salvador. I era estimat, era un nano estimat pel poble. Vull dir
1: que es trobarà a faltar, moltíssim.
2: Sí. Hem d'anar a publicitat, eh?
1: També el Rus, no? Sí, sí. Formava part del Rus, i era també la seva segona família. Molt bé, doncs anem a publicitat un moment i seguim... 107.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
1: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
0: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
1: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
0: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Bé, continuem, doncs, amb el Matí de Sardanes i tornem a recordar, Antonio, que el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i dins de la Fira del Conte intentarem fer la sardana més gran de Tordera, com abans també ha recordat l'Elisabet i han dit al començament del programa que aquesta sardana ara, ha de ser memorable.
2: Ara parlàvem amb la Dolors que potser les inscripcions ja estan tancades, però els mateixos de l'Associació de les Sardanes diuen que hi pot anar qui vulgui, com vulgui, i no és necessari que d'allò, perquè com més gent hi hagi, millor.
1: Bé, tinguem en compte que la sardana no deixa de ser una dansa de germanor, d'acceptar qui vol entrar.
2: No, des de l'obra.
1: En teoria s'ha de fer per a la banda correcta, no trencar en parelles, exacte. Però... és una dansa oberta, no és una dansa que diguis, no, hem de ser tants, o de...
2: La
1: sardana,
2: no
1: sé, una mica representant també l'esperit català...
2: I la voluntat de voler-la fer, de voler participar...
1: Sí, i bueno, no és una cosa tan estricta, sinó que s'obre a tothom que es vulgui ballar, que hi vulgui entrar a ballar, doncs cedir-li les mans perquè s'hi pugui afegir, sí. I això penso que és un esperit molt del nostre país, molt, molt català, no?
2: Home, i tant.
1: Sí, o sigui que és una dansa que ens representa molt, en molts aspectes.
2: Ja serà prou bonic, llàstima sí. Que no ho podré veure, però ja serà prou bonic, vull dir que...
1: Tu seràs a veure la família.
2: Jo seré a veure la família, però bueno.
1: Però bé, ja ens sentiràs a parlar, i com deies, Antonio, que no... demanaven inscripcions per sí. Més o menys situar es podria acomplir aquesta fita.
2: Sí, però ja van dir que tothom que vingués seria benvingut, vull dir que no la gent no digui, oh, perquè és que no m'inscrit, no hi vaig.
1: No.
2: A més, la sardana, jo no he vist mai a ningú que li prohibissin entrar dintre d'una sardana.
1: No.
2: Mai.
1: Només faltaria.
2: No,
1: i això serà dins de la Fira del Conte, que és una fira molt maca, que està agafant cada vegada més nomenada, aquesta Fira del Conte d'aquí Tordera.
2: Dissabte hi haurà moviment aquí a la plaça, i bé, molt maco.
1: Sí, serà. I per tant, dintre d'aquest dia de la Fira del Conte, a la tarda podrem ser protagonistes, no?,
2: sí.
1: D'aquesta sardana, tu ja ho sentiràs a dir, però que arribi a tothom, sí, fins i tot, per què no? Els que no sou de Tordera podeu venir i afegiu-vos aquesta sardana. És a les 6 de la tarda del dissabte 17 d'octubre. Com diu la Quimeta Puig i molta gent, doncs ho diem en els de Tordera i els de fora de Tordera. Tothom benvingut i tothom tindrà un lloc en aquesta sardana per intentar fer la sardana més gran amb motiu de l'aniversari, del 50è aniversari de la nostra dansa, que també felicitem per la seva tasca durant aquests 50 anys a molts nivells, eh?
2: Fan una bona tasca aquesta gent.
1: Sí, a nivell del curset, de les sardanes que es fan els divendres, sempre tan ben organitzades i amb tanta gent que ballant, i doncs bé, un homenatge també en aquest 50è aniversari de la nostra dansa.
2: Molt bé.
1: Dit això, doncs, som-hi i anem a la següent.
2: Continuem, ara ens ve la Pilar de Breda, amb la sardana Teresa.
1: Sí, Teresa, i també ella volia felicitar a les dues Montserrats de la família, la germana Angelina, a l'Albert.
2: Mitja família.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, doncs escoltem, Teresa.
2: Teresa, vinga.

0: Radio Tordera.
1: Bé, doncs seguim amb el Matí de Sardanes i tingueu en compte que avui, un cop acabi el Matí de Sardanes, doncs sonarà la gravació de la lectura dramatitzada que es va fer el dijous al Teatre Clavé i que des d'aquí la ràdio es va gravar aquesta lectura dramatitzada i presenta l'acte en Quim Haro i dos actors que interpreten fragments de l'obra Les coses excepcionals, que es podrà veure al Teatre Clavé el proper divendres 16 d'octubre. Doncs ara, quan acabem el Matí de Sardanes, podreu escoltar aquesta lectura dramatitzada que es va gravar des de la ràdio i que serà ben interessant i ens podrem fer una mica d'idea d'aquesta obra de teatre que es titula Les coses excepcionals i el 16 es podrà veure al Teatre Clavé. Molt bé, doncs no pareu la ràdio, un cop s'acabi el matí podeu gaudir d'aquesta lectura.
2: I ara ens queda una sardana de totes les trucades que hem tingut, que és d'en Quim Mejías,
1: sí,
2: que és homenatge a Tossa.
1: Sí, sí, i que dedica a la seva família, als seus pares, a la seva germana, al seu nebot, als seus dos nens, i doncs bé, escoltem aquesta sardana, homenatge a Tossa, endavant.

0: Bé, tres quarts, ja sí. Estem acabant el matí de sardanes.
1: Anem pel sorteig, sí. Salvador?
2: Anem pel sorteig. Jo remenaré el bombo.
0: Vinga, a veure qui serà l'afortunat.
2: Farem caure una boleta. El número 7.
0: El número 7? Doncs aquí, quina trucada és el número 7?
1: El número 7 és l'Enric de Blanes.
0: Ah, l'Enric, doncs l'afortunat d'avui. Enric, tindràs aquest val Enric per un vermut per dues persones a Cal Terrassada. Ara te'l farem. Tindrà una validesa d'un mes, de 30 dies, i quan vulguis pots passar per la ràdio i recollir aquest val i anar a fer el vermut de Cal Terrassada, un vermut ben complet que sempre tenen la gentilesa d'oferir en el nostre, pel que sortegem en el nostre programa.
1: Amb aquest vermut ho podeu fer tu i la Núria, vull dir, és per dues persones, pràcticament.
0: És per dues persones, és un vermut per dues persones.
1: Tu i la Núria... Sí, sí. Un diumenge que vingueu al mercat no marxeu tan aviat i passeu per aquí a agafar el bal i us feu el vermutet aquí.
0: Antoni, ja us ha fet el programa, eh? Ja us ha fet el plan, l'Antoni?
1: Home, perquè ens coneixem i sé les costums que tenen ells a les 8 del matí, ja són al mercat.
0: Ah, sí? Doncs bé, a les 8 potser fer el vermut
1: no,
0: és una miqueta aviat,
1: dic, que llavors haurem de fer una volteta i venir a fer el vermut.
0: Una mica més tard, passar un moment per aquí a la ràdio, sí, recollir sí. El bal i apa.
1: Molt bé, vinga, sí. Enric.
0: Molt bé,
1: ja ho saps.
0: Doncs felicitats per la sort que has tingut avui.
1: Molt bé, vinga.
0: Molt bé, doncs ja estem entrant cap a la recta final del matí de sardanes.
2: Podem escollir, com deies tu, Dolors, una altra sardana,
1: una altra sardana, sí.
2: I en aquest cas tornar a recordar
0: sí.
2: El Marc. I,
0: tot el matí ha estat present.
1: Un anel d'àngel.
0: Un anel d'àngel, però, Salvador, per què no ens tornes a recordar el que tu has escrit per ell abans de sentir aquesta sardana que dedicarem i tindrem present a l'àngel que ha estat amb Marc?
2: És que el Marc era una mica especial, diem, Era una persona que se feia estimar, diem.
0: Molt.
2: Aleshores, sempre trucava el dimecres, sempre trucava el diumenge, això no faltava mai. I clar, la gent de la ràdio se'l va fer una mica seu. I jo dic, si Marc ens queda doncs, la teva espontaneïtat amb les teves frases simpàtiques i sobretot això, sinceres. Serà difícil oblidar un oient del matí de sardanes com tu. Doncs gràcies, Marc, i siguis on siguis, descansa en pau. I nosaltres et dediquem doncs, aquest anel d'àngel pel que tot representa.
0: I tant.
2: Un àngel que potser s'assemblava una mica amb tu.
0: I tant, i que l'hem pogut gaudir tots aquests anys.
2: Doncs aquí va.

0: Bueno, que anirem per la Santa Espina ara, poder?
1: Sí, hem escoltat un àngel d'àngel que nosaltres es dedicàvem a en Marc, i ara nosaltres ja anirem cap a l'última sardana, que és la Santa Espina, no?
0: Sí.
1: L'ha demanat molta gent avui.
0: L'ha demanat molta gent, però...
1: A veure, repassem.
0: L'Elisabet.
1: Repassem, sí.
0: La Dolors. Sí. Bueno, en fi, quasi bé tothom que ha trucat ha volgut que al final hi posessin la Santa Espina.
1: La Santa Espina, i per dedicar
0: en Marc,
1: sobretot, que aquesta és molt present, i és, com dèiem,
0: és per ell.
1: Al començament va sonar en el seu comiat,
0: sí,
1: la
0: sí.
1: Santa Espina, que ell cada setmana ens demanava, i ahir, quan el van acomiadar, va sonar la Santa Espina, i ara, doncs, com aquí el programa sempre ens acomiadem amb aquesta sardana, és la que, com sempre, tancarà el programa, i també, com dèiem, l'ha demanat molta gent per tancar el programa, per dedicar en Marc, i també la Dolors Barrera, part d'en Marc, ha dit que la volia dedicar a en Maxi.
0: Sí, en Maxi, el seu marit.
1: Sí. Sí, sí. Molt bé, doncs, escoltem amb emoció i amb atenció la Santa Espina.
2: Ens acomiadem ara ja, doncs, així... i tanquem el programa nosaltres,
1: doncs,
2: o
1: això.
2: Després de la Santa Espina voleu dir alguna cosa més?
0: Bueno, no sé, agrair.
2: Perquè tindrem un minut i vull dir, ens acomiadem ara o després, com vulgueu.
0: Posa la sardana i després direm quatre cosetes i ja està.
2: Sí? Doncs sí. Vinga.

0: Ara sí, que ens toca acomiadar el programa. Antonio?
1: Bueno, simplement dir que estem molt a gust aquí amb vosaltres. M'ho he passat força bé. Llàstima de que avui és un dia trist, però, bueno, vull dir, això passa, vull dir, en la vida no sabem mai on estem i on ens anem, i aquest pobre noi delicat, amb problemes i amb la voluntat de cada diumenge de voler trucar, de recordar-se de tothom, i bé, eh? I ja està.
0: I sí,
2: bé, Dolors, ara, ja tenim com... ja tenim
0: els informatius aquí.
2: Pues
1: vinga.
2: Doncs... jo també m'acomiado, adeu-siau.
0: Adeu-siau, bona setmana.
1: Adeu-siau, bon dia a tothom, vinga.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 11 d'octubre de 2026. Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la Biblioteca de Tordera adreçades a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Durant la xerrada es convertiran pautes pràctiques i eines per afrontar amb més seguretat situacions habituals en infants de 0 a 3 anys, com ara què fer si el nen té febre, s'ennuega, es dona un cop o pateix una petita cremada. L'objectiu serà resoldre dubtes, aprendre i guanyar tranquil·litat en el dia a dia de la criança. Cal destacar que tots els tallers de l'Espai Nadó són gratuïts i, a més, l'espai romandrà obert amb material específic perquè els nadons puguin jugar, manipular i experimentar. La regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar al breu les obres dels vestidors de l'Amistat, l'asfaltatge de Tordera Park i el local de Sant Daniel. Un dels projectes que ja s'havia avançat i es començarà és aquesta reforma dels vestidors d'aquesta pista. Segons la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, es tracta d'unes instal·lacions molt antigues que necessitaven un canvi de cara. Pel que fa a les obres d'asfaltatge, Vergés ha confirmat que aquest és el tercer any que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció per via pública. Enguany, les actuacions se centraran bàsicament en Tordera Park i en algun punt de Terra Brava. La regidora ha justificat les necessitats d'aquestes obres perquè es tracta de zones organitzades des de fa molts anys amb un ferm molt desgastat. El polígon de Can Verdalet també rebrà una actuació destacada, marcada en la línia de subvencions per a la millora de polígons. Segons Vergés, es tracta d'una zona de molts anys d'antiguitat on calia una actuació. I per acabar, un dels altres projectes que està a punt és el local social de Sant Daniel. El projecte preveu fer-hi una sala polivalent perquè els veïns puguin tenir un lloc de trobada per a les seves activitats. Baixa l'atur a Tordera el mes de setembre i, segons les dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes es va tancar amb 920 persones desocupades a Tordera, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur en el 9,79%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. El mes de setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació per PFAS, que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum de boca durant unes setmanes. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i també aturar cautelarment els abocaments autoritzats al llit del riu. Tot i que les darreres analítiques indiquen que els valors estan per sota del llindar legal, els tècnics adverteixen que les concentracions són variables i que no es pot garantir que es mantinguin així si no s'adopten mesures de tractament. També va demanar al director de l'ACA que se suspenguin aquests abocaments. L'argument municipal és clar: si no se sap quina indústria és la responsable, cal cessar tots els abocaments per evitar que el problema persisteixi. La resposta de l'ACA, però, no ha satisfet el consistori. Segons l'organisme, no existeix normativa específica que limiti els abocaments de PFAS, només hi ha en captació. Per tant, segons la seva interpretació, no es poden suspendre els abocaments sense una base legal que ho empari. I seguim amb una notícia de cultura. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presenta el nom al Teatre Claver el 10 i 11 d'octubre. Aquest cap de setmana, a les 7 de la tarda, s'ha acollit aquesta comèdia adaptada de l'autor Jordi Galceran. Serà també l'estrena com a directora de Carla Barceló. Aquesta producció té un argument que gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta en aquesta ocasió per un format més fresc i un repartiment reduït, sense renunciar a la qualitat artística habitual de la formació. Acabem amb un apunt d'esports. Ahir Ibi jugava al Club Futbol d'Ordera i ho feia a Bescanó. Es va traslladar fins al camp, però malgrat tot i el desplaçament, no van poder aconseguir la victòria. 3-2 va ser el resultat final, amb un resultat ajustat i un partit molt igualat durant tots els 90 minuts. Podeu recuperar aquest partit a través del YouTube de Ràdio Tordera, amb el canal principal, o també el canal secundari, el partit de l'Atlètic Club Tordera, que va ser el segon equip que va jugar ahir dissabte. Ho feia davant del Font Coberta i també va acabar perdent per 6-9. Per tant, cap de setmana dur per als equips tordarencs, la setmana que ve que tornarem amb aquests serveis de retransmissió. I acabem ara sí amb un apunt del temps. Avui tenim un dia assolellat en presència de núvols més alts, més núvols que no pas ahir dissabte, i això sí, unes temperatures que han baixat lleugerament 2 graus respecte al passat dissabte. Unes temperatures que aniran mantenint-se amb aquesta frescor, sobretot a principis del dia, a primeres hores del matí, i que també ja comencem a tenir a les últimes hores.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: l'obra que ens presentarà el TV el pròxim divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre es titula Les coses excepcionals. El text és una traducció de Every Brilliant Thing de Lynn Garner, estrenada al Festival de Ludlow, a Anglaterra, l'any 2013. L'autora és una crítica teatral i periodista britànica que col·labora amb ressenyes i articles sobre teatre a les revistes especialitzades de Stage i Stage Door. També escriu cròniques teatrals pel diari The Guardian.
1: La llista va començar després del primer intent. Una llista de les coses excepcionals d'aquest món. Cadascuna de les coses per les quals val la pena viure.
2: Tot de coses que, en 7 anys, pensava que eren genials, encara que ma mare no hi estigués necessàriament d'acord.
1: Vaig començar la llista el 9 de novembre de 1989. M'havien recollit tard de l'escola i m'havien portat a l'hospital, que és on era ma mare.
2: Fins aquell dia, l'única experiència que havia tingut en l'amor havia estat la del meu gos, l'Indiana Jones.
1: L'Indiana Jones era més gran que jo i era una part fonamental de la meva existència. Estava molt malalt i el veterinari va venir a casa i el va adormir.
0: Lynn Garner és escriptora de literatura infantil. Massa vegades s'ha classificat la literatura infantil i juvenil com a literatura menor, sense ser massa conscients que pels infants i pels joves són el primer contacte amb la literatura. Si realment fóssim conscients, potser hi donaríem la transcendència que realment té. De la mateixa manera, els autors que escrivim per mainades ens ha titllat d'autors menors, tot i ser la primera porta, el primer pas per fer lectors adults.
2: És 9 de novembre de 1989. És fosc i és tard. Tots els altres nens fa estona que han marxat a casa.
1: Habitualment, és la mare la que ve a buscar-me a l'escola i sempre arriba puntual. Normalment, m'assec al seient de darrere del cotxe perquè tinc 7 anys i sempre ho deixo tot enganxifós.
2: Per aquest cop ha vingut el pare i ha arribat tard i és fosc.
0: Lynn és graduada en teatre i llengua anglesa i professora del màster sobre escriptura dramàtica al Drama Center London. Ha escrit una sèrie de 7 novel·les infantils conegudes com la sèrie de l'escola de teatre.
1: Quan passa alguna cosa dolenta a la vida, el teu cos és capaç de sentir-ho abans que el teu cervell sàpiga què està passant. És un mecanisme de supervivència. Les hormones de l'estrès, el cortisol i l'adrenalina, inunden el teu sistema. És com si una comporta s'acabés d'obrir sota els teus peus. Lluitar, o fugir, o quedar-te tan quiet com puguis. I això és el que està passant aquí. Tots dos ho sabíem.
2: La teva mare ha fet una estupidesa.
0: Lynn Garner descriu el text de les coses excepcionals com una de les obres més divertides que veurem mai sobre la depressió. Que difícil se'ns fa conjuntar aquests dos termes, la diversió i la depressió. La ressenya del llibret que ens facilita el Claver diu literalment: «Les coses excepcionals és una comèdia sobre la depressió i sobre allò que estem disposats a fer per aquells que estimem».
1: El pare es va quedar amb la mare durant una eternitat. Quan finalment va sortir, el vaig seguir pel passadís. El vaig seguir fins que vam ser fora de l'hospital. El vaig seguir fins al pàrquing. El vaig seguir fins al cotxe. El vaig seguir per l'autopista. El vaig seguir per travessar la porta de casa. El vaig seguir pel passadís de casa. El vaig seguir per pujar les escales i fins que va arribar al seu estudi, on va entrar i va tancar la porta. I, per tant, ja no el vaig poder seguir més.
2: Finalment, la mare va sortir de l'hospital. Per quan va tornar a casa, la llista ja tenia 8 pàgines i 314 coses apuntades. La vaig deixar al seu coixí en el títol «Les coses excepcionals».
1: Mai em va dir res al respecte, però sé que la va llegir perquè em va corregir l'ortografia.

0: l'espectacle que se'ns presenta és participatiu. Sorpresa. Sí, el fet que un text exigeixi la participació del públic sovint ens incomoda. Generalment, arribem al teatre per veure un espectacle, no per formar-ne part. Pensem, ja hi ha professionals que tenen i viuen de fer aquest paper. El públic seu, s'arrauleix a la butaca i espera que tot es desenvolupi davant seu. L'únic esforç que fa l'espectador és escoltar, prendre consciència de què parlen, formar-se una opinió ajustada als seus criteris més personals i íntims, jutjar si li ha agradat o no, i prou. Excepcionalment, pot participar en tertúlies improvisades per comentar diferents parers o l'interès o no de la temàtica presentada, però participar, no. No ens agrada. Ens incomoda. O no?
1: Em vaig oblidar de la llista fins que la mare ho va intentar per segon cop, uns 10 anys més tard.
2: El pare va aparèixer en plena classe de química. El mateix sentiment de la comporta obrint-se. Lluitar o fugir o quedar-te tan quiet com puguis. El mateix recorregut en cotxe fins a l'hospital sense dir-nos res.
1: Com a adolescent ho vaig portar bastant pitjor. Tenia les emocions a flor de pell.
0: Coses excepcionals ens exigeix una participació, un desprendre's de prejudici i deixar-se envair per

0: Dins d'una caixa sota el meu llit, amagada sota alguns àlbums de cromos, vaig trobar la llista. Vaig seure a terra i la vaig llegir.
1: De nen havia gestionat molt millor aquesta mateixa situació. No era tan arrogant. Vivia amb més esperança. Era ingenu, esclar, però tenia esperança.
0: Quan vaig arribar al final de la llista, vaig agafar un bolígraf i vaig continuar des d'on aquell nen de 7 anys l'havia deixat.
2: Sovint fem llistes i no ens són trivials. El nostre dia a dia està llistat. Fem llistes de desitjos, de músiques que ens emocionen, de llibres per llegir. Fem llistes de camins que volem recórrer, de coses que no hem fet, que ens agradaria fer i que ens cal fer. Fem llistes d'amics als quals hem de trucar, que els hem dit que ho faríem i que sabem que no ho farem mai. Tots fem llistes. També, i el més íntim de la consciència, de moments feliços que voldríem repetir i que sabem del cert que no es repetiran mai. El nostre protagonista, davant d'una situació prou dramàtica, farà una llista de coses excepcionals, en el fons, prou senzilles, però d'aquelles que donen sentit a la vida i per les que paga la pena lluitar.
0: El meu objectiu era arribar a 1000 coses. No estava permès fer trampes. És a dir, les coses havien de ser realment meravelloses i encoratjadores, i no podia haver-hi massa coses materials ni repeticions.
1: Durant mesos, la llista va passar a ser la meva única missió.
0: A la universitat era molt tímid. No vaig socialitzar massa. Gairebé tot el que feia era escoltar vinils tancat a la meva habitació. Fins i tot em saltava classes i seminaris. Però hi havia una classe que no em perdia mai, perquè el seu professor tenia alguna cosa especial.
1: L'assignatura anava sobre la novel·la victoriana i se centrava en el llibre Les desventures del jove Werther, de Goethe.
0: Les desventures del jove Werther va ser un èxit immediat i de seguida es va convertir en una obra de culte. Tanmateix, també va ser molt criticada pel suport que donava a la idea del suïcidi.
1: De fet, se li diu l'efecte Werther pel protagonista de la novel·la de Goethe. El suïcidi és contagiós. El precursor més potent del suïcidi és saber que existeix.
2: Però què diuen els crítics de les coses excepcionals? L'Andreu Gomila, al periòdico, titlla l'obra com un cant a la vida. Diu, passar revista al millor de la vida. De fet, passar llista és posar-hi ordre. Quan pot ser el mateix desordre ja és un petit plaer. Revisar és sotmetre a criteris, a anàlisi, quan l'anarquia a l'hora de crear i construir també ens engresca.
0: Vaig llegir el llibre, Les desventures del jove Werther. Era una merda. Bé, jo no hi vaig connectar. Mai m'havia interessat massa l'amor, o almenys fins aleshores, fins que vaig creuar la mirada amb l'altra persona que era sempre a la biblioteca.
1: Durant setmanes van seure l'un davant de l'altre, sense dir-nos res. De vegades hi havia contacte visual, però de seguida apartaven la mirada, com si ens encegués el sol.
2: Com cal, pels temps que vivim, li pregunto a Lia per les coses excepcionals i me la classifica com a comèdia dramàtica. Interacciono amb ella i li plantejo si el terme comèdia dramàtica no és contradictori, i en respon que combina elements de tots dos tipus de representació i que en anglès en diuen dramedy.

0: Em volia morir. Mai havia explicat res de la mare a ningú. Com a nen, hi havia vegades que no havia portat esmorzar, o que anava sense mitjons, o alguna cosa així, i no volia que la gent pensés que ma mare era... no sé. I fora de context, això era només una llista estúpida i infantil. La idea de que una llista amb coses boniques podia combatre la depressió crònica era vergonyosament naïf.
1: Em va fer tanta vergonya que la vaig estripar en dos. Però llavors vaig veure que havia afegit la lletra preciosa d'alguna altra.
2: Les dramedy, recordem, les comèdies dramàtiques, es caracteritzen generalment per tenir un to realista, amb el reflex constant de la vida real, sovint el dolor i el riure van de bracet. També tenen un humor seriós, pot ser una altra contradicció, utilitzant-lo per rebaixar la tensió de temes molt greus. Cal dir que l'ús del graciós i les gracietes en els drames més profuns del teatre clàssic espanyol és una idea de Lope de Vega. Té personatges complexos, els protagonistes tenen defectes, pateixen i s'equivoquen, però mantenen un costat tendre o divertit. Els seus finals solen ser agradolços, no tenen un final feliç de conte de fades, sinó una resolució realista que deixa veure escletxes d'esperança.
0: El matí següent vaig agafar la llista i vaig córrer cap a la biblioteca, i la Gina i jo ens vam fer un petó per primer cop.
1: Des d'aquell moment vam passar cada segon junts. Vaig escriure noves entrades a la llista, com a regal per a la Gina.
2: I no hem d'estar d'acord amb els elements llistats a escena. No tenim criteris uniformats. Cadascú considera què li és un plaer, què li disgusta, per què discutiria i a què no cal cap reacció emocional perquè li és completament neutre i indiferent.
0: El risc real que m'ha preocupat tota la meva vida era que un dia em sentís tan trist com la mare i m'agafés per fer el mateix.
1: Perquè sota aquella indignació i incomprensió que vaig sentir s'amagava una empatia total cap a aquells que ja no volen continuar vivint.
0: Vaig portar la Gina a conèixer els pares. Van estar increïbles, meravellosos, fantàstics. Va ser horrible. Van fer que semblés que havia exagerat tota la meva infantesa. El pare va fer l'hassanya i va posar discos de Cab Calloway. La mare va riure moltíssim i va explicar una història sobre com Egipte havia trencat el nas a un paio. Vam veure algunes ampolles de vi i vam cantar cançons al piano de la cuina.
2: Hem procurat fer servir la música en aquesta lectura dramatitzada perquè tota l'obra està esquitjada de jazz clàssic. Posa en veu del protagonista preferències de compositors, intèrprets i obres que esquitgen les escenes amb reflexions penjades de les notes més caòtiques, tal com és, en essència, el jazz. A manera d'exemple, per si algú es vol fer una llista de Spotify de l'obra, la que presento no és la llista completa, només una mostra com a tast, podem escoltar a Cannonball Adderley, a Duke Ellington, a Bill Evans, Ornette Coleman, Ray Charles, Nina Simone o Ella Fitzgerald.
1: Després del casament vam marxar de lluna de mel. Estaven tan contents.
0: Ens vam mudar a Barna. Vam aconseguir feines, un cotxe, un compte corrent conjunt, un gat que es pixava per tot arreu i després fugia. Li dèiem Pujolet. Vam començar una rutina. Cada cop ens veiem menys. Estàvem cansats. Discutíem. Discutíem sobre diners. Discutíem sobre si volíem viure a la ciutat o al camp. Discutíem sobre si havíem de tenir fills o no. La llista es va acabar. Només faltaven 173.022 per arribar a 1 milió. Estava acabada. Així que la vaig posar en caixes i la vaig llançar a les escombraries.
1: La Gina la va rescatar sense que jo ho sabés i la va amagar al garatge sota unes estovalles velles i llavors va deixar-me una nota explicant-m'ho a la contraportada del disc de Daniel Johnston.
0: Vaig quedar-me assegut al meu estudi mentre la Gina feia les maletes. La vaig ajudar a portar les seves coses fora. Em vaig quedar quiet a la porta de l'entrada mentre ella pujava al cotxe.
1: Em va mirar, la vaig mirar. El motor estava encès i se'n va anar.
0: Si viviu una vida llarga i arribeu al final sense haver-vos sentit terriblement deprimits ni un sol cop, segurament és que no heu estat atents.
1: Em vaig quedar en el pare durant un mesos després del funeral. Passaven els dies caminant o llegint o escoltant música. Sempre s'adormia a la seva butaca i jo m'asseia al seu escriptori i passava la llista a l'ordinador. Des del començament de tot.
0: Número 1 milió a la llista. Escoltar un disc per primer cop. Tenir-lo a les mans, posar-lo al plat, col·locar l'agulla i escoltar el lleu xiu-xiueig i el cruixit que fa sobre el vinil abans que la música comenci. Llavors seure i escoltar mentre llegeixes les anotacions de la contraportada.
2: Fins aquí la sessió d'avui, tot i que no podem marxar sense extreure'n alguna conclusió. Cal que divendres dia 16, vinguem amb predisposició. Ànima oberta i criteris personals discretament atenuats, que pot ser allò que ens expliquen, ens fa rumiar, que pot ser la nostra participació enriqueix l'obra i ens enriqueix personalment, que pot ser no hi ha tantes parets en un teatre i que pot ser ens hem de deixar anar i somriure més.

Molt bé, i ara sí, realment fins aquí, només emplaçar-vos el proper dijous 12 de novembre, que farem la lectura dramatitzada preparant la sessió del dia 20, que aquesta és ja palabras mayores, eh? Perquè parlarem de Miguel Hernández i de Miguel Hernández. Us espero. Gràcies.

0: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
1: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
0: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al rasa.
1: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Milà Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milà Tordera, al camí Ral 182.
2: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
3: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
2: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 11 d'octubre de 2026. Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la Biblioteca de Tordera adreçades a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Durant la xerrada es compartiran pautes pràctiques i eines per afrontar amb més seguretat situacions habituals en infants de 0 a 3 anys, com ara què fer si el nen té febre, s'ennuega, es dona un cop o pateix una petita cremada. L'objectiu serà resoldre dubtes, aprendre i guanyar tranquil·litat en el dia a dia de la criança. Cal destacar que tots els tallers de l'Espai Nadó són gratuïts i, a més, l'espai romandrà obert amb material específic perquè els nadons puguin jugar, manipular i experimentar. La regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar al breu les obres dels vestidors de l'Amistat, l'asfaltatge de Tordera Park i el local de Sant Daniel. Un dels projectes que ja s'havia avançat i es començarà és aquesta reforma dels vestidors d'aquesta pista. Segons la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, es tracta d'unes instal·lacions molt antigues que necessitaven un canvi de cara. Pel que fa a les obres d'asfaltatge, Vergés ha confirmat que aquest és el tercer any que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció per via pública. Enguany, les actuacions se centraran bàsicament a Tordera Park i en algun punt de Terra Brava. La regidora ha justificat les necessitats d'aquestes obres perquè es tracta de zones organitzades des de fa molts anys amb un ferm molt desgastat. El polígon de Can Verdalet també rebrà una actuació destacada, marcada en la línia de subvencions per a la millora de polígons. Segons Vergés, es tracta d'una zona de molts anys d'antiguitat on calia una actuació. I per acabar, un dels altres projectes que està a punt és el local social de Sant Daniel. El projecte preveu fer-hi una sala polivalent perquè els veïns puguin tenir un lloc de trobada per a les seves activitats. Baixa l'atur a Tordera el mes de setembre i, segons les dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes es va tancar amb 920 persones desocupades a Tordera, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur en el 9,79%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. El mes de setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació per PFAS, que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum de boca durant unes setmanes. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i també aturar cautelarment els abocaments autoritzats al llit del riu. Tot i que les darreres analítiques indiquen que els valors estan per sota del llindar legal, els tècnics adverteixen que les concentracions són variables i que no es pot garantir que es mantinguin així si no s'adopten mesures de tractament. També va demanar al director de l'ACA que se suspenguin aquests abocaments. L'argument municipal és clar: si no se sap quina indústria és la responsable, cal cessar tots els abocaments per evitar que el problema persisteixi. La resposta de l'ACA, però, no ha satisfet el consistori. Segons l'organisme, no existeix normativa específica que limiti els abocaments de PFAS, només hi ha en captació. Per tant, segons la seva interpretació, no es poden suspendre els abocaments sense una base legal que ho empari. I seguim amb una notícia de cultura. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presenta el nom al Teatre Clavé el 10 i 11 d'octubre. Aquest cap de setmana, a les 7 de la tarda, s'ha acollit aquesta comèdia adaptada de l'autor Jordi Galceran. Serà també l'estrena com a directora de Carla Barceló. Aquesta producció té un argument que gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta en aquesta ocasió per un format més fresc i un repartiment reduït, sense renunciar a la qualitat artística habitual de la formació. Acabem amb un apunt d'esports. Ahir jugava al Club Futbol d'Ordera i ho feia a Bescanó. Es va traslladar fins al camp, però malgrat tot i el desplaçament, no van poder aconseguir la victòria. 3-2 va ser el resultat final, amb un resultat ajustat i un partit molt igualat durant tots els 90 minuts. Podeu recuperar aquest partit a través del YouTube de Ràdio Tordera, amb el canal principal, o també el canal secundari, el partit de l'Atlètic Club Tordera, que va ser el segon equip que va jugar ahir dissabte. Ho feia davant del Font Coberta i també va acabar perdent per 6-9. Per tant, cap de setmana dur per als equips tordarencs, la setmana que ve que tornarem amb aquests serveis de retransmissió. I acabem ara sí amb un apunt del temps. Avui tenim un dia assolellat amb presència de núvols més alts, més núvols que no pas ahir dissabte, i això sí, unes temperatures que han baixat lleugerament 2 graus respecte al passat dissabte. Unes temperatures que aniran mantenint-se amb aquesta frescor, sobretot a principis del dia, a primeres hores del matí, i que també ja comencem a tenir a les últimes hores.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
2: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem el programa a Four Non Blondies, la banda formada a San Francisco l'any 1989, coneguda arreu del món per un sol himne que va marcar tota una època. What's up? El grup el formaven la baixista Krista Hillhouse, la guitarrista Shauna Hall, la bateria Wanda Day i a la veu i guitarra rítmica la gran Linda Perry, l'ànima creativa del projecte. Perry havia tingut una infància tan complicada, marcada per problemes de salut, pobresa i una recerca constant de la seva pròpia identitat. I va trobar en la música la manera de canalitzar tota aquesta energia acumulada. I podem dir que el seu únic disc, Bigger, Better and Faster and More, a l'any 1992 va vendre milions de còpies arreu del món, malgrat ser l'única obra oficial de la banda. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem escoltant una peça que encapçala l'àlbum i que ja marca el to general del disc. Energia física, veu contundent i una manera d'atacar les cançons sense embuts. La lletra transmet una sensació de moviment constant d'una vida que avança com un tren que no s'atura, amb aquella barreja d'urgència i desconcert tan pròpia del so del grup. Musicalment és una peça enèrgica des del primer segon, amb una veu totalment potent, apoteòsica, una veu gran. La veu de Perry marcant immediatament el terreny i deixant clar que estem davant d'una banda que no busca passar desapercebuda. Anem a escoltar Tren, Four Non Blondies, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

Train, el tren Bigger, Better, Faster, More, 1982, l'únic disc de les Four Non Blondies. Ara continuem amb una peça escrita per Perry que mostra un costat més funk i més experimental de la banda, allunyant-se una mica del rock més directe del tema anterior. La lletra juga amb la imatge d'algú que es creu invencible, gairebé sobrehumà, amb un punt d'ironia cap a aquesta actitud de superheroi. Un superheroi urbà que sovint amaga inseguretats molt més profundes. No és una confessió íntima, sinó un retrat de personatge amb molta desenvoltura, gairebé teatral en la manera com es presenta davant del món. El so aquí s'allunya del rock més frontal per obrir-se a ritmes més sincòpats, més, diguéssim, més diferents, i amb una veu que juga amb matisos des dels xiuxets fins un crit sobtat. És una mostra

Fognon Blondie, Superfly, Bigger, Better, Faster and More, 1982, l'únic disc d'aquesta gran formació liderada per una gran veu, la Linda Perry. Anem a escoltar ara el tema que ho va canviar tot. Arribem al gran himne del grup, publicat com a senzill l'any 1993 i convertit en un dels clàssics generacionals més reconeguts del pop-rock. La lletra parla d'algú que, després de 25 anys de vida, encara busca esperança i sentit. I sentit pujat d'aquell gran turó cap un destí incert, enmig d'una sensació generalitzada de frustració existencial.

No és només una cançó sobre confusió personal, també amaga una crítica més àmplia cap a la impossibilitat de canviar el món tal com un voldria i una necessitat urgent de cridar-ho tot ben fort per no quedar-se en silenci tal qual. Musicalment, tot gira al voltant d'aquell crit vocal inconfusible de Linda Perry al pont de la cançó, un moment que la va convertir en icona instantània i que encara avui es reconeix a primera nota. Aquest tema va portar l'àlbum a vendre platí als Estats Units i or al Regne Unit. És a dir, van ser el millor de les llistes, de tot ben amunt, ple de ventes. I va situar Fort Knox Blondies en un lloc molt concret de la memòria col·lectiva dels anys 90. Malgrat ser un gran èxit del grup, Linda Perry va acabar considerant que la cançó massa pop per al seu gust artístic i aquesta incomoditat va influir directament en la seva decisió posterior de deixar la banda. Anem a escoltar aquest gran tema que segur l'heu escoltat no una, ni dos, ni tres, ni quatre vegades. Anem a escoltar WhatsApp, Fort Knox Blondies, el nostre protagonista avui, les nostres protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

0: Thank you.
1: Gràcies. What's up? Bigger, Better, Fast and More. L'únic disc de les Four Non Blondies, jo crec que si hagués sigut 10 discos, si haguessin fet 10 discos o 20, jo crec que seria aquest el millor. Passem ara a una peça breu i molt més melancòlica que contrasta deliberadament amb l'energia desbordant de temes anteriors. La lletra descriu un estat d'ànim, diguéssim, ambivalent, amb aquella tristor estranya que, en comptes de fer mal, arriba a resultar còmode, fins i tot plaent, com un espai emocional on refugiar-se durant un temps. És un moment de pausa dins del disc, gairebé un respir necessari després de tanta intensitat. Musicalment és senzilla, simple i despullada, sense grans arranjaments ni artificis, deixant que la veu de Perry porti tot a sol el pes emocional de la cançó. Aquesta contenció converteix el tema en un dels racons més íntims i menys coneguts de l'àlbum. Anem a escoltar Pleasanty Blue, Four Non Blondies, els nostres protagonistes avui, el Rock Masters.

Hem escoltat, per error, Morphine and Chocolate, una peça escrita per la guitarrista original, Shauna Hall, que combina dues imatges d'anestèsia emocional molt diferents entre elles, una substància mèdica i una golosina de consol. La lletra parla de buscar refugi en petits plaers o en dependències més fosques. Davant d'un malestar que sembla més profund del que es vol reconèixer obertament, aquesta barreja de dolor i foscor és precisament el que fa interessant el tema que hem escoltat, perquè no jutja el personatge, només el mostra. El so aquí era més pesat i psicodèlic, allunyant-se del pop més accessible dels primers temes per endinsar-se en un territori més rock alternatiu, perquè m'entengueu, gairebé tèrbol, que reflecteix molt bé la tensió de la lletra. Ara sí, anem a escoltar Pleasantly Blue For Non Blondies, els nostres protagonistes avui al Rockmasters. Every time you wake in the morning.

0: Fornom Rondis, ara anem per més música. Amb aquesta peça, la peça que escoltarem ara, escrita per la Hall i per la Perry, la banda es mou cap a una imatge d'estranyament i distància, com si el protagonista observés el món des de fora, aliè a tot plegat, gairebé com un espectador que no acaba d'encaixar-hi. La lletra suggereix aïllament i suggereix desconnexió. Potser una metàfora de sentir-se fora del lloc en la pròpia vida quotidiana. Un tema que resona molt amb la biografia mateixa de Linda Perry i la seva sensació d'anar en 20 direccions alhora, cap amunt, cap avall, al nord, al sud, l'est, l'oest. Musicalment manté aquella energia rocosa característica del grup, amb guitarres contundents que sostenen el relat especial de la lletra i que li donen un pes físic molt clar, allunant-se de qualsevol lectura excessivament abstracta. Anem a escoltar Spaceman, Phonon Blondies, les nostres protagonistes avui al Rockmasters.
1: Francisco, just to be with us tonight, so please give us a warm welcome, Phonon Blondies.

Full Non Blondies, Spaceman. I ara arribem a un dels temes més curiosos dels discs, i és perquè aquesta peça és breu, gairebé un interludi, i està escrita conjuntament per tots els membres del grup, per totes les membres del grup. Cosa que no és gaire habitual dins de l'àlbum. La lletra dibuixa un personatge peculiar, gairebé folclòric, amb un aire narratiu molt diferent de la resta de cançons més personals i introspectives del disc. Com si la banda s'hagués permès un moment de joc col·lectiu. Musicalment és curta i atípica, funcionant com un petit descans experimental al mig d'un disc que, en general, es mou entre la contundència i la confessió emocional. Anem a escoltar All Mr. Heifer a les Four Non Blondies des del disc, únic disc, Bigger, Better, Faster, More. Anem a escoltar els nostres, les nostres protagonistes avui al Rockmasters.

All Mr. Heifer, les nostres protagonistes, Four Non Blondes. Tornem a un terreny més compromès i directe. Amb aquest tema, la banda llança una crida col·lectiva amb un aire quasi bé d'himne comunitari que convida a la unió i a l'acció compartida davant d'un món que la banda percep com a desorientat i fragmentat. La lletra busca despertar consciència col·lectiva, apel·lant directament a tota la gent per sortir d'una passivitat que sembla haver-se instal·lat arreu. El so aquí recupera l'energia més directa i coral dels primers temes, amb una veu de Perry projectant-se com una crida oberta al públic, gairebé com si volgués arrossegar l'oient a moure's amb ella. Anem a escoltar Calling All People, Four Non Blondes, les nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Calling all the people, cridem a tothom, cridant a tothom. I ara potser la cançó més políticament directa del grup. Aquest tema va ser, de fet, el primer senzill extret de l'àlbum i és la carta oberta, una carta oberta i molt crítica dirigida al poder polític. La lletra descriu escenes de pobresa, criminalitat, la distància, la desigualtat vista des de la finestra del narrador, i denuncia obertament la distància entre els governants i la realitat de la gent normal, amb imatges dures com una dona cega demanant almoina o un nen involucrat en petits delictes. Hi ha també un punt de sarcasme corrosiu, especialment quan la lletra parla d'algú que promet fer-te ric a canvi de diners, una crítica clara de l'engany institucionalitzat. Musicalment combina urgència i un cert dramatisme amb una estructura que reforça el to de denúncia i que va molt més enllà del format de cançó pop convencional. Aquest tema anticipa el vessant més compromès que Linda Perry desenvoluparia posteriorment com a productora i compositora per a artistes com Christina Aguilera, Pink o Gwen Stefani. Anem a escoltar Dear Mr. President, el tema, òbviament, de l'únic disc Bigger, Better, Faster, More. Anem a escoltar Fun and Blondies, les nostres protagonistes avui als Rockmasters.

Phone on Blondie's Dear Mr. President, el tema que acabem d'escoltar ara mateix. I ara, per tancar el programa, escoltem un tema bonic, com tots. El primer parla de sentir-se sense rumb, deixant-se portar per la vida sense tenir control clar sobre el propi destí, una sensació que deriva, que connecta directament amb moltes de les lletres que hem anat repassant avui en aquest programa. El segon, escrit entre quatre membres del grup, tanca el disc amb una reflexió sobre la recerca d'un lloc de pertinença enmig de moviment, de molt de moviment, tanta incertesa i tanta pressió externa. Musicalment, escoltem un tema que té bastant equilibri, un equilibri entre contundència i emoció que ha definit tot el disc, oferint un tancament coherent amb el recorregut que hem fet des del primer tema fins ara. Anem a escoltar Phone on Blondie's Drifty in a Place Like Home.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cap de setmana clau per les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre.
3: Aquest matí s'acaba de confirmar que Garbí Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
1: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Per la seva banda, el Partit Socialista ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista de Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
3: En un sol Consell Nacional Extraordinari serà aquest dematí, Hereu assegura que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
1: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant així la xifra de morts fins a les 98 en el que portem d'any.
3: Un motorista mor aquest dematí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. I un altre motorista va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
1: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
3: Concretament són 11 almacelles a la comarca del Segrià i 5 a Pau en l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació d'aquests casos és de dimecres.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
5: La nuvolositat a poc a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
1: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
3: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts de ventatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
1: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar les estratègies de cada formació amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida de la cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per confirmar. Una d'aquestes, això sí, l'hem descobert aquest mateix matí després de saber que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra al Congrés.
1: Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat aquest matí i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la Direcció Nacional del Partit. La resta de la llista es concretarà durant els pròxims dies en el marc dels congressos regionals. Espero que el 20 d'octubre siguin les candidatures al Congrés i al Senat estiguin ja formalitzades. I els comuns també han mostrat el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar llistes d'Esquerra Republicana en aquestes pròximes eleccions del novembre. Però han lamentat que no hi hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar les dretes com ja es va fer l'any 2023.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista Català ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
0: Per la seva banda, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: Per la seva banda, la militància de la CUP decideix també avui si ratifica la decisió presa de no presentar-se a aquestes eleccions del 29N.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per poder-ho fer. Aquesta decisió es va prendre després d'una reunió de més de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Per la seva banda, en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del Partit Socialista i president, actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets, aquesta que es manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, amb això sí, nacionalitat espanyola. Seguim parlant d'aquest avançament electoral perquè obliga els partits a moure fitxa i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran en el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en aquesta campanya.
4: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 9:45 de la nit a la vostra televisió local i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: I una altra de les qüestions que més ens interessa a la ciutadania és saber quan sabrem, valgui la redundància, si ens ha tocat formar part d'una mesa electoral pel proper 29 de novembre.
1: També és important conèixer quines excuses o causes justificades es poden presentar davant de la Junta Electoral per quedar exempts d'haver d'anar a la mesa electoral aquell dia. Ens ho expliquen tot plegat els companys de Sant Andreu Televisió.
5: Els ciutadans que siguin seleccionats per formar part d'una mesa electoral a les eleccions del 29 de novembre rebran la notificació durant els primers dies de novembre. El sorteig dels membres de les meses es farà entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre i les comunicacions es notificaran entre el 3 i el 7 de novembre. A partir d'aquest moment de rebre la notificació, els ciutadans disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeixi assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diferents causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, l'embaràs a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També poden quedar exempts els ciutadans majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeix formar part de la mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini d'al·legacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar com més aviat millor a la Junta Electoral de cada zona. És aquell organisme qui determina si la causa presentada és suficient per eximir el ciutadà de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals.
0: I encara un últim apunt en plana política i referent a aquestes properes eleccions. Això sí, sembla que no directament, i és que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acosa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos amb la mort d'un motorista aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per coses que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I un altre motorista va morir en aquest cas ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per causes que també encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van sortir il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Aquestes dues són 98 les persones que moren guanyant les carreteres catalanes.
0: I encara un succés més a les carreteres. Quatre persones han resultat ferides en un accident entre dos turismes a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda aquest matí.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'Hospital de Mollet en estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències mèdiques ha estès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els Almacelles són els primers casos registrats en equids a Lleida des del 2020. El virus es transmet sobretot pels mosquits, mentre les aus de reservori.
0: I parlem ara de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha comptat en aquesta edició amb més de 80 editorials catalanes.
1: És una presència que es manté a l'alça des de fa uns anys, abraçades pel Gremi de Llibreters i l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens amplia aquesta informació la Norma Librero.
6: L'editorial de llibres infantils Flamboyant fa anys que comercialitza arreu del món les històries del monstre de colors de l'Anna Llenes. És una de les historietes que més s'han exportat fora de Catalunya. S'ha traduït a més de 40 idiomes. Eva Jiménez és la directora de Flamboyant.
7: Bueno, nosaltres, per sort, venem bastants drets. Som una editorial infantil. bastant especialitzada en el que és producció pròpia. No és que fem el 100% producció pròpia, fem una mica més de la meitat de producció pròpia i ja fa molts anys que anem a vendre drets. Per exemple, el Monstre Colors, que és un cas d'èxit, s'ha venut a més de 40 idiomes. Però també comprem i sobretot comprem més a la Fira de Bolonya, perquè a Frankfurt hi ha menys editorials infantils.
6: La Fira d'aquest any ha coincidit amb una altra bona notícia. El llibre Hi havia una vegada rècords de contes ha estat inclòs a una prestigiosa llista de lectures infantils i juvenils a nivell mundial.
7: I és un llibre molt original perquè és com una bala de premis de rècords, com els rècords Guinness, però els rècords dels contes clàssics, diguéssim. Qui té el cabell més llarg és Rapunzel o és la Bella Dorment, no? Llavors, bueno, és molt divertit, estem molt contentes de que hagi sortit perquè és una llista on és molt difícil arribar-hi, o sigui, pensar que tots els països envien tots els llibres que es publiquen cada any i, per tant, és un honor ser-hi.
6: La White Raven és una llista que crea cada any la Biblioteca Internacional de la Joventut.
0: I no deixem de parlar de llibres, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell, al Baix Empordà, reivindica la faceta més literària de Modest Cuixart en el centenari del seu naixement.
1: Una commemoració que posa el focus no només en la seva obra pictòrica, sinó també en la seva relació amb la paraula escrita i amb el llegat de Josep Pla. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Giró, que és historiadora de l'art i col·laboradora de Cuixart. Ha aprofundit en els vincles de l'artista amb la Fundació Josep Pla i en les obres que connecten els dos creadors. Un dels protagonistes ha estat Geometria de l'Onada, el llibre d'artista que Giró i Cuixart van elaborar conjuntament. Ella hi va portar els poemes i ell el seu univers plàstic.
9: Encara recordo quan aquelles converses que teníem tots dos i ell, vull fer alguna cosa aquells últims anys, no? Que ell ens va acompanyar i diu, Pilar, fem alguna cosa junts. I diu, però que parlem de tu a tu. No volia que tinguéssim una conversa d'historiadora o de comissària cap a la seva obra, sinó d'artista a artista.
8: L'edició és especialment limitada. Només se'n van fer 35 exemplars serigrafiats sobre paper, fet i tintat a mà. Giró considera que es tracta del darrer gran projecte de Cuixart i destaca la relació d'artista-artista que va marcar la creació de l'obra.
0: Parlem ara de les jornades de patrimoni a nivell europeu. En aquest cas ho farem, però, des de Terrassa, on s'ha convidat a fer un viatge en el temps per descobrir com era la ciutat fa un milió d'anys.
1: Una visita guiada pels jaciments paleontològics de Vallparadís em permet conèixer alguns dels secrets que amaga el subsol de Terrassa i reconstruir un paisatge molt diferent a l'actual. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Sabíeu que a Terrassa hi havia hipopòtams? I no només això, també mamuts, tigres, ossos de les cavernes i hienes tan altes com una persona. No és cap broma, aquest era el paisatge que es podia trobar a l'actual parc de Vallparadís, ara fa un milió d'anys. És una de les descobertes que més sorprenen els visitants que s'acosten als jaciments paleontològics de la ciutat, ja que aquest cap de setmana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha estat una bona ocasió per viatjar a la prehistòria i descobrir un passat que encara és

0: passat de fa un milió d'anys que, gràcies a la paleontologia i a l'arqueologia, hem recuperat.
1: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell acull la Diada de Santa Teresa. Allà hi estan actuant la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Anfitrions, els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim, des de Ràdio El Vendrell, el Lolo García. Lolo, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la plaça Vella del Vendrell, que està vestit de gala per una diada força especial per a la colla local, justament la del seu centenari. Les tres agrupacions estan responent a les expectatives creades. Ara mateix ja s'han completat les dues primeres rondes amb quatre games extra. Els Nens del Vendrell, que actuen en primera posició, s'han anotat el 3 de 8 en primera ronda i han reeditat el 5 de 8 del concurs en segona. Una catedral força celebrada i molt més estable que no pas la de la Tàrraco Arena. I just ara mateix han tancat rondes amb el 7 de 8. Pel que fa a la Jove de Tarragona, els del Cos de Bou, de moment ja han completat dos games extra. Una torre de nou treballadíssima a les manilles i quarts i que han salvat amb molt d'ofici. I una supercatedral, cim de Montforra, de postal, ferma i sense gairebé patiments. La tercera colla en discòrdia, els Minyons de Terrassa, han obert actuació també amb la torre de nou Montforra i manilles. Un castell que han descarregat a la perfecció, força, sobres de gas, i han tancat la segona ronda amb el cim de nou també. En aquesta ocasió, amb més tremolor, sobretot a la sortida, però que els malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. De moment, doncs, diada ràpida, sense peus ni castells desmuntats, i que pilars de mèrit a banda es tancarà molt probablement encara amb més games extra.
1: Moltes gràcies, Lolo, i seguim molt atents a aquest desenvolupament de la Diada Castellera de Santa Teresa. Canviem els castells per la música. 55.000 ànimes van omplir ahir l'últim dels quatre concerts que és gràcies a oferta aquesta setmana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per posar punt final a 14 anys de carrera musical en conjunt. Comença.
3: L'última de Doques Grasses ha estat quatre nits consecutives que han fet vibrar més de 220.000 persones en una fita històrica en la música catalana. L'actuació ha repassat els principals èxits de l'agrupació, des de cançons dels primers discs, com Passos Importants o Cara de Cul, cançons i himnes com Serem Ocells, Elefants o La gent que estimo, i cançons de l'últim disc com Bambi o Sort de tu. A la veu de Josep Montero se li han sumat també una secció vocal i de vents, coreografies, projeccions audiovisuals i pirotècnia, per posar la cirereta a dues hores de concert que han fet emocionar tant a grans com petits.
1: Seguim amb més cultura. En aquest cas marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omple els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica el Sergio Morales.
4: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
5: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cuat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
4: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
1: I un últim apunt cultural, hem de parlar d'un rècord Guinness, perquè prop d'un miler de persones l'han batut, en aquest cas, amb la ballada de la Jota Vella a la Ràpita, al Montsià.
3: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. La moció escaldat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat de dins del municipi.
1: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, de la vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
3: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar al camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar

0: El Villarreal, amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. És que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirada els cabells un rival en una jugada que ell mateix havia acabat en gol.
1: Baixem a la segona divisió per explicar una nova victòria del Sabadell, la primera a domicili.
0: Ha estat a Ceuta, això que els arrequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins a la quarta plaça i el Girona tancarà la jornada demà dilluns a Tenerife.
1: I hem de parlar també del Prat, equip de la Lliga Elit, que busca avui certificar la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei.
0: L'equip barceloní ho té tot de cara després de la golejada del partit d'anada davant del Sant Rafael. La prèvia des del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
2: El Municipal Sagnier es prepara per una cita històrica. Aquest diumenge, l'Associació Esportiva Prat afronta el partit de tornada de l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Sant Rafael d'Eivissa. Després de la impressionant exhibició en el partit d'anada, on els potalòs van assaltar l'illa amb un contundent 1-5, els de Cristian Gómez tenen el bitllet per a la següent ronda pràcticament a la butxaca, però no es confien. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Sánchez.
3: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està ben encarrilat i l'objectiu és gros, la veritat.
2: Per aquest partit, el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, no podrà comptar amb Bona, Xavi Víctor, Toro i Raúl Pérez.
1: A més, els potablava ja saben que rebrien un històric com és l'Atlètic Club amb fins a 24 copes del rei al Sagnier en aquesta primera ronda. Parlem ara també de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un resultat final de 105 a 92. Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut contra l'Obradoiro per 91 a 89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid, perdent per 120 a 83. Ja aquesta tarda la penya visita el Baskonia a les 6. Tenim la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
4: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu butxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant al Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gale fa uns anys, també als quarts de final de la CB, i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs, els de Dani Miret van eliminar les semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Belimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
5: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
4: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
1: I parlem encara de bàsquet, en aquest cas a la Lliga Femenina, on avui l'Espar Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis.
0: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
1: I acabem parlant de motociclisme, perquè aquest matí s'ha disputat la cursa del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per a l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. El pilot madrileny ha recuperat el liderat del Mundial en detriment de Marc Márquez, que només ha pogut acabar a la sisena posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo porque soy la capa.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
5: ¿Y?
4: Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
5: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya basta!
5: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
10: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
10: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
10: Bella, soy yo. Soy mamá.
13: Continguts en xarxa.
14: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
14: Cap de setmana clau per a les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
15: Aquest matí s'acaba de confirmar que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
14: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
15: Bon dia, Eduard.
14: Seguim en política. El Partit Socialista de Catalunya ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
15: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
14: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant la xifra de morts fins als 98 en el que portem d'any.
15: Un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries i un altre va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
14: I almenys 16 cavalls han donat positiu en febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
15: Concretament són 11 al Almacelles, al Segrià i 5 a Pau en l'Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres.
14: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
16: La nuvolositat a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
14: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
15: Els blaugranes van imposar-se al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid.
14: Els matalassers es van imposar per 1-2 al camp de l'Alavés i els blancs van guanyar per la mínima el Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar estratègies de cada formació, amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida en aquesta cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per descobrir. Una de les que quedava pendents s'ha desvetllat aquest mateix matí quan s'ha confirmat que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
1: L'Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de llistes es concretarà durant els pròxims dies dins del marc de congressos regionals i es preveu que el 20 d'octubre les candidatures al Congrés i al Senat quedin formalitzades. I els comuns també han demostrat que el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions del 29 de novembre, però han lamentat que no s'hagi volgut sumar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les eleccions de frenar i tornar a derrotar les terres com es va fer l'any 23.
0: També ha triat ja el seu candidat el Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: I en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del PSOE i actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
0: L'actual llei de nets manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, tots ells amb nacionalitat espanyola. Seguim repassant més partits, en aquest cas la militància de la CUP, que decideix avui si ratifica la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considerava que actualment no es donaven les condicions polítiques necessàries per poder-ho fer. La decisió es va prendre després d'una reunió de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Seguim parlant d'aquest avançament de les eleccions generals que obliga a moure fitxa els partits i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en la campanya.
5: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta, i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació del 1 d'octubre com amb l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no aplicar encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 10:45 i, per causes que encara s'investiguen, els dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas un altre motorista que va morir ahir a la C-65 a Girona. En el seu cas, l'avís per part dels Mossos es va rebre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per coses que s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència d'aquest accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues, ja són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara en un altre accident de trànsit, aquest matí entre dos turismes a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que ha deixat quatre persones ferides.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'hospital per Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'hospital de Mollet en un estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències ha atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament, són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. Aquest virus es transmet sobretot pels mosquits mentre les aus fan de reservori.
0: Agricultura explica que és complicat evitar-ne l'entrada i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient. El departament assegura que treballa per prevenir, rastrejar i detectar els casos i informar a Salut per tal que controli al seu torn un eventual contagi a persones.
1: La febre del Nil Occidental és una malaltia infecciosa vírica que moltes vegades no té símptomes. Tot i això, en alguns casos pot provocar febre, mal de cap, dolor muscular o malestar general.
0: I avui parlem també d'astronomia, i és que el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, ha tornat a captar un fenomen auroral al cel de les muntanyes de Prades, i és que aquesta matinada s'hi han pogut fotografiar una emissió d'arcs vermells aurorals estables, un fenomen atmosfèric relacionat amb l'activitat geomagnètica que es manifesta amb una resplendor vermellosa.
1: Tot i que aquesta vegada han estat molt més feble que en altres ocasions, els responsables de l'observatori han destacat la singularitat de l'albirament. És la tercera vegada en poc més de 2 anys que el Parc Astronòmic aconsegueix fotografiar un fenomen d'aquestes característiques, amb la coincidència que tots 3 episodis s'han produït un dia 10. El primer va ser el 10 de maig del 2024 durant una de les tempestes geomagnètiques més intenses d'aquestes darreres dècades, que va permetre veure emissions vermelloses de Prades. El segon va arribar el 10 d'octubre de l'any 24, arran d'una nova tempesta geomagnètica que va causar aurores i emissions SAR.
0: I passem ara també pel Parc Astronòmic del Montsec, que viu avui l'Equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles.
1: L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especials, tallers i visites guiades.
0: Obrim plana local. Comencem a Palamós i Sant Joan, que licita la construcció de 60 pisos públics de lloguer assequible. L'Ajuntament del municipi empordanès espera que aquestes comencin abans d'acabar l'any i que els habitatges estiguin a disposició al 2028. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
6: Les fundacions promotores dels pisos públics de lloguer assequible que es construiran al carrer de Núria, Palamós i Sant Joan ja estan en la fase de contractació de les obres. Es tracta d'un total de 60 unitats de protecció oficial promogudes i construïdes per dues entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és que les claus es puguin lliurar l'any 2028. Raquel Gallego és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament palamosí.
7: Estem en aquests moments que les fundacions ja estan licitant les obres, per tant, recordem, dret de superfície, van fer tota inscripció notarial, ells van demanar finançament a l'ICF, per tant, ja tenen llicència municipal i, per tant, en les properes setmanes, segons ens informen, començaran ja les obres.
6: D'aquestes promocions d'un total de 60 habitatges de lloguer assequible, un mínim de 4 unitats s'han de reservar per a perfils de vulnerabilitat social.
0: Parlem ara de caça. Els caçadors estan cada cop més acostumats a les temporades llargues. Les necessitats de control poblacional i la protecció dels conreus està fent que cada vegada hagin de sortir més sovint.
1: Diuen, però, que perjudica els gossos perquè han de fer un sobreesforç. Un any més hauran d'estar molt atents a la pesta porcina. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: La primavera plujosa ha fet que hi hagi més menjar bosc pels senglars, tot i que els mesos secs d'estiu han fet que aquests últims baixessin a la plana. Ara com ara no se sap com anirà la temporada de caça, però el que sí que se sap és que en zones com la Garrotxa els senglars es concentren en zones concretes i en funció d'això la densitat és més o menys significativa. El que sí que constaten, però, des de la Federació Catalana de Caça és que cada any veuen com les temporades s'encavalquen les unes amb les altres, i és que les necessitats de control de població o el reforç de batudes per evitar atacs als camps de conreu són cada vegada més necessaris. Cacen gairebé tot l'any i els gossos se'n ressenten. Joan Espona és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
9: Venim d'una temporada, o sigui, ara aquests últims mesos, doncs, de molta secada, esclar, llavors amb la calor que feia i el bosc, el que era sec, doncs és un gran problema per poder, doncs, fer la feina tal com Déu mana. Per què? Perquè el que fem és no tenir en compte dels nostres gossos, no? I ens preocupa, el que tenim gossos és molt preocupant.
8: Un col·lectiu, el dels caçadors, que també lluita per poder garantir un relleu generacional.
0: I fem una darrera aturada a Agramunt i les Garrigues, que són avui més a prop després de l'agermanament que s'ha fet entre la DOP Oli i les Garrigues i la indicació geogràfica protegida Torró d'Agramunt, en un acte que ha tingut lloc en el marc de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Des de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
10: Amb la voluntat de segellar una aliança estratègica entre els dos productes, l'oli amb la DO més antiga d'Espanya i la IGP Torró d'Agramunt, la única de Lleida, avui s'ha fet a Agramunt l'acte d'agermanament, una relació que ja va començar el passat mes de gener en el marc de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El director de la IGP Torró d'Agramunt, Jordi Martí, indica que la unió de les dues denominacions suposa enfortir els dos productes.
11: Suposa unes sinergies molt importants perquè podem anar al mercat de la maneta. L'oli és una cosa que es consumeix tot l'any. El torró ara el comencem a estacionalitzar i també es consumeix tot l'any, i és important fer actes conjunts, show cookings, degustacions i anar de la mà, no sol amb l'oli sinó que també amb el vi, Pere de Lleida, etc.
10: No serà aquest l'únic reconeixement que tindrà lloc avui a la fira, ja que a la tarda es farà l'acte de commemoració i entrega del 25è Torronaire d'Honor, acte solemne en el que els menestrals del Torró homenatgen a una persona, entitat o administració que ha treballat per difondre el Torró d'Agramunt.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell està acollint a hores d'ara la Diada Castellera de Santa Teresa, on hi estan actuant la colla jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim des de Ràdio El Vendrell el Lolo García. Lolo, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs sí, segueix bategant la Diada de Santa Teresa al ritme dels grans castells que les tres agrupacions congregades regalen a la nombrosa afició congregada al cor del Vendrell. Els Nens ja han tancat actuació igualant la millor diada de la temporada, justament la que van assolir dissabte passat al concurs, i ben carregats de moral després d'un any un pèl irregulars. Els de la camisa vermella han ajuntat novament el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, tres castells, sobretot els de Camp Alta, molt més sòlids que els de la setmana passada, tot i haver-los de lluitar igualment. La diada segueix per les altres dues colles convidades. De moment, la jove de Tarragona han tancat rondes afegint el 3 de 9 en forra a la torre de 9 en forra i manilles i el 5 de 9 en forra dels dos primers actes. Els de la camisa morada han arrodonit amb un bàsic de 9 treballat, tot i que sense gaires dificultats, la seva presència al Vendrell, això sí, pendents dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint ordre i castells. Torre de Nou amb Forra i Marnilles, 5 de Nou amb Forra i un 3 de Nou amb Forra, que just en aquest moment han acabat de defensar a la plaça Vella del Vendrell. Caldrà veure ara si també hi haurà un doblet d'espadats de 8 amb Forra i Manilles. Una diada concorreguda i amb un temps que ha acompanyat l'espectacle.
0: Moltes gràcies, Lolo, i com ens expliques, diada més que notable aquesta de Santa Teresa a la plaça Vella del Vendrell. Canviem de tema, parlem ara del documental Pere Casa Coberta, Sprinter en Cat, ja que s'ha emportat el premi a la categoria de documentals dels Premis Oriana.

0: La selecció a aquests guardons se suma al recorregut que el documental està fent després de la seva estrena.
1: La producció ha estat seleccionada en diversos festivals internacionals i aquesta setmana va guanyar el Gran Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia. També forma part de les seleccions de l'Eslovènia i del Festival Sport Film Liberec de la República Txeca. El documental està coproduït per el Nou ETV, la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT i explica la història de l'atleta de grup Pere Casacoberta, que el 1984 es va proclamar campió del món junior de cross als Estats Units.
2: De la necessitat d'èxit.
3: Casacoberta d'Espanya.
4: They are now heading towards the finish.
5: Contraatac de Pere Casacoberta.
6: Fue espectacular, una hazaña.
7: Hi va haver-hi un boom mediàtic, és que de tots els mitjans de comunicació, inclús no esportius.
0: Tenim encara un apunt més en clau cultural. Marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omplirà els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica Sergio Morales.
8: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
9: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cobrat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
8: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: Són les 2:50. Anem a parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Kapil, Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista en clau negativa. I és que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava els cabells un rival en una jugada que ell mateix havia fet acabar en gol.
0: Canviem d'esport, ens anem ara al waterpolo. Tenim cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina i tenim ja bones notícies des d'ahir, perquè Sabadell i Terrassa ja estaven classificats matemàticament abans del duel directe que han disputat avui, on només faltava decidir qui acabava com a líder de grup. Tenim en directe des de Ràdio Sabadell al Pau Vituri. Pau, bon dia, qui s'ha endut la victòria?
11: Molt bon dia, doncs se l'ha endut l'Estralpul Sabadell amb total mereixement, amb total comoditat. Ha guanyat aquest derbi per 10 a casa a Can Llong davant el Terrassa en un partit que ha arribat a dominar 14-2 al tercer quart després de marcar 10 gols de forma consecutiva. Aquí el criteri arbitral ha tret de pull a les locals, molta diferència d'expulsions, 17-6, i això ha permès les agarenques maquillar el marcador fins a aquest 17-10 final. Però com dèiem, tots dos, Sabadell-Terrassa, seran demà a les 10 en el sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions, que comptarà amb fins a 5 representants catalans, sumant-hi Sant Andreu, Mataró i Catalunya.
0: Moltes gràcies, Pau, i com veiem, ple dels equips catalans amb 5 de 5 classificacions per a la màxima competició continental femenina de waterpolo. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un marcador final de 115-92.
1: Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut davant l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid pendent per 120-83. Ja de tarda la penya visita el Baskonia a les 6 i el Barça tancarà la jornada al Palau rebent el València a partir de les 7. Tenim la prèvia del partit de la penya des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
3: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu botxí, que ha estat precisament la penya. Els verd i negres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut el botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gale fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
12: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
3: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crac i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
0: Seguim amb més bàsquet, perquè la Lliga Femenina avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis. També tenim la prèvia del duel, en aquest cas des de Girona FM, Jan Torrent.
13: Diumenge, a 2:15 a Fontdejau, torna a jugar l'Espart Girona. La primera victòria a la Lliga Femenina Endesa està trigant molt en arribar. El calendari de les gironines és feixuc i de moment només podem sumar derrotes. El rival, el Jairis, entrenat per Bernat Canut, comença a agafar el ritme de creuer que solen agafar els seus equips i quan això succeeix és molt difícil superar-los. Les gironines no podran comptar amb Axel Mercerón amb un esquinç al peu i Laura Quevedo amb un edema ossi. I a més s'han encès les alarmes perquè la gran estrella de l'equip, Illana Martín, no es troba al 100% a causa d'una caiguda en l'últim duel contra el Palma de Mallorca. El Celta, Araski, Lugo i l'Espart Girona són els únics equips que encara no coneixen la victòria a la Lliga Femenina Endesa. Demà, a 6:45 a Fontejau, nova prova de foc contra el Zona Global Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I parlem també d'esport inclusiu, perquè avui s'ha celebrat la segona jornada competitiva de la 13a edició dels Jocs Special Olímpics 2026, que s'estan duent a terme a Tarragona.
1: La cita reuneix a més de 1.600 esportistes procedents de 61 clubs de Catalunya, 11 comunitats autònomes i 7 països europeus. I des d'aquestes dades, l'edició amb seu tarragonina s'ha convertit en la segona més multitudinària de la història, només per darrere de l'edició de Barcelona 1992.
0: I acabem amb un apunt de motociclisme. Aquest matí s'ha disputat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi. El podi l'han completat dos espanyols, Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha recuperat a més el liderat del Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. El pilot cerverí només ha pogut acabar a la 6a posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
4: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
5: ¿Qué problema hay?
4: Algo cambió.
6: Se ha puesto borde conmigo porque soy la capa.
4: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
5: ¿Y?
4: Nosotros.
3: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
5: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya basta!
5: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
3: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesito uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
3: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo. Soy mamá.
2: Continguts en xarxa.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

Thank you. Thanks. Thank you.

0: Radio Tordera.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.

primavera. Us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella, de seguida us cap

0: emisora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

són les 5 de la tarda i comencen les notícies de Tordera. Comencem avui explicant que aquest estiu ha fet molta calor al municipi i les temperatures han estat més altes de lo habitual. El dia 8 de juliol es va arribar a un màxim, amb 39 graus de calor. Això és un rècord històric al poble. A més, ha plogut molt poc durant aquest estiu i els experts diuen que la temperatura ha pujat molt respecte a altres anys. Hem de saber més notícies i és que l'Ajuntament de Tordera ha presentat els resultats dels pressupostos participats 2026. En total, 834 veïns i veïnes han votat per triar quines millores volen a Tordera. Hi havia 200.000 euros per repartir entre 11 zones diferents. Entre les propostes guanyadores hi ha la instal·lació de màquines de gimnàstica, el tancament de zona d'escombraries i cobrir pistes de futbol. Podeu descobrir-ho tot a les notícies a Ràdio Tordera a la pàgina web. Seguim amb una altra notícia i és que un estudi proposa que el riu Tordera tingui drets propis per protegir-lo millor de la contaminació i dels danyants a la natura. La idea és reconèixer el riu com a una persona jurídica, que és un model que ja s'ha utilitzat en altres llocs com el Mar Menor. Això permet anar als tribunals per defensar el riu si algú el malmet o el contamina. Acabem amb una última notícia i és que una empresa de mobles tindrà magatzem amb robots a Tordera. Es tracta de Cape Home, que tindrà un nou centre a Tordera que funcionarà a finals de 2028. La companyia encarregada de la tecnologia hi posarà sistemes automàtics i robots mòbils. Aquesta empresa que hi posarà aquests sistemes és TGW Logistics. Aquest magatzem servirà per preparar fins a 20.000 paquets al dia de manera més ràpida i enviar els mobles als clients de tot el món. En esports hem de saber que demà juga el Club Futbol Tordera i ho farà contra el Begur. El Club Futbol Tordera, que va guanyar la primera jornada de Lliga el cap de setmana passat per 5-2 davant l'Sporting Vidrarenca, i aquest cap de setmana jugarà fora de casa. Per tant, no es durà a terme al camp municipal d'esports, sinó que es farà el partit a Begur. Això sí, podreu seguir la retransmissió en directe a través del YouTube de Ràdio Tordera i també d'aquesta emissora, la 107.fm. Acabem amb un apunt del temps. Avui dissabte, que tindrem un dia amb calor encara, tot i l'entrada de la tardor, i haurem d'esperar fins dilluns per veure alguna pluja aquí a Tordera. Per tant, aquest cap de setmana que sí que aniran apareixent núvols, però no hi hauria tampoc aquestes pluges que sí que arribaran al començament de la setmana que ve. Per tant, la setmana que ve sí que haurem de preparar el paraigües perquè tindrem dies de pluja.

0: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
1: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: Comença puntualment, aquí, a la teva sintonia, el nostre ball matinal.

Així són els matins de Ball Matinal, primers 45 minuts dedicats una setmana més a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa i la dedicatòria de la setmana. Amb estils ben diversos. Ens acompanyen una setmana més les orquestres, conjunts, solistes, duets i trios del nostre país. Un espai dedicat als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca. I l'orquestra sonarà com mai aquesta nit. Un espai 100% segell català. Amb la música dels nostres músics. I qui et farà costat en aquesta hora de ràdio una setmana més, el meu nom, Josep Maria Pla. A tots i totes, sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: En directe una setmana més a través de l'AFM. Si ho prefereixen des d'internet, també ens poden escoltar. Perquè la ràdio arriba on tu vulguis. Comença el teu concert. Jo avui molt contents volíem dir de començar el nostre concert amb un aniversari, aniversari dels Café Trio, una formació berguedana amb una llarga trajectòria professional dedicada en el món de la música. Aquests dies han celebrat els seus 20 anys de música i nosaltres anem doncs a descobrir una d'aquestes peces, una d'aquestes joies dedicades a la música italiana. Els Café Trio ens presenten en motiu d'aquest aniversari aquesta peça amb la que obrim el nostre concert d'avui. Un clàssic de la música italiana, en el seu moment prou conegut, a càrrec de Jimmy Fontana, que en va fer, per cert, una versió en castellà i una versió en català. Anem a escoltar aquest tema que porta com nom Il Mundo. A tots molt bon dia, sigueu benvinguts. Comença el teu concert, el nostre concert.

obrir el nostre programa d'avui amb aquesta petita joia. Aniversari dels Café Trio. 20 anys de música. Felicitats. A les veus d'Eva Solà, Marcel Casellas i el pianista Jordi González. Un brindis, amics, per la nostra música, per als nostres músics.

Així són els matins de Ball Matinal. Compartint belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país i amb els cantants, que també són una part essencial de la música. Els que ens transmeten el llenguatge de la música, els que ens fan viure, els que ens fan gaudir. I és que, amics i amigues, sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. I aquesta és la música, amics, que ens fa rejuvenir. Aquesta passió per la ràdio que ens ve de ben petits ens manté sempre joves i ben atents. I si a la part final del nostre programa vols saludar i dedicar el programa de la setmana, ho pots fer a través del nostre canal telefònic. Tanquem el programa i arrodonim amb un tema musical que de ben segur serà del teu agrat.

seguim des del nostre concert, des de la nostra sintonia, des de l'estudi 2 fins a casa teva, amb la música dels nostres músics. Tot sigui canviant d'estil i ara tens per ballar una sardana. També un gènere que sempre és present en el nostre ball matinal. De celebració en celebració, en aquests 50 anys, en el seu àlbum de 50 anys, volíem dir, de la Cobla Orquestra Costa Brava. Avui anem a seleccionar una peça fantàstica, airosa, per ballar en aquests dies, i anem a escoltar i també a ballar a la peça que porta com nom A la plaça, hi ha sardanes.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Arriben ara els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs obrim ja la segona part dels nostres ballables. En aquesta ocasió, avui comencem amb una formació que ens arriba des de Ses Illes, la música de l'Orquestra Mallorca. Amb una peça de presentació fantàstica que diu Només som un gigoló.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: Molt contents de compartir el nostre programa des de Ball Matinal amb tots vosaltres. Nosaltres des d'aquí, des de la nostra emissora, fins a casa teva. I ara hi posem un pas doble a càrrec d'un solista del nostre país que ens arriba des de les comarques de la Catalunya Central. És la música d'en Pere Rico, que ja el tenim a l'escenari a punt per interpretar un bonic pas doble, una exclusiva que presentem avui. Pas doble que diu així: Soy burgalés. A ritme de pas doble els deixem. Ens acompanyen a ballar-lo.

0: I hem posat ara un bonic Fox. Un Fox lent que sempre va bé aquesta hora del matí. D'aquest últim treball de l'Enric, el vocalista.
1: De México voy.
0: Por el camino de México.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Amb la música dels nostres músics.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Des del teu ball.

nostres formacions a Ball Matinal. I del solista Enric, el vocalista, ara el solista Raül, que ens arriba també en aquesta ocasió des de Santpedor, des de les comarques de la Catalunya Central. I ho fem escoltant també dels seus darrers treballs una cúmbia, aquesta hora del matí, que també ens agrada molt ballar-la, i anem a escoltar i a ballar aquest tema que sona així. Una peça ben recordada per tots vosaltres. És aquesta que porta el nom de Caballo Viejo. Els deixem, doncs, amb la seva música, Raül.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Se'n va la música de Raül i ara puja a l'escenari una formació de casa nostra, la música de l'orquestra Monte Carlo. Ens posem ara intimistes.
2: Senyores, senyors, amics de Sarrià, molt bona tarda a tots vostès de Monte Carlo.
1: En aquests 40 anys, 1984, 2024, varen editar
2: música de Neil Diamond
1: i aquesta selecció dedicada a la música de Neil Diamond.
2: Música...
1: Els escoltem, la Monte Carlo.
2: Ens convidem a ballar amb aquesta selecció, Neil Diamond.

és l'àlbum de la gira dels 40 anys de l'orquestra Monte Carlo. Una gira que portava com a nom Gira Nova York, New York. On hi trobem aquesta fantàstica peça original del Neil Diamond. Amb la música dels nostres músics.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I posem ara un corrido a càrrec del solista Joan Vilandany.

0: La música de Joan Vilanenc des d'aquest àlbum que porta com a nom En Família, aquest tema que diu així, Cuando decidas tú volver.
1: Keep on smiling.
0: Canviant d'estil, canviant de música.
1: Keep
0: I posem en la música d'aquest Fox a càrrec dels germans Prunell. Els Set Sons.

Un agraïment, com sempre, especial a tots els que recomaneu el nostre programa. Amb els balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca. A ballar-lo, som-hi!

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Tancarem ja aquesta segona part i ho farem amb una formació que ens arriben des del Baix Berguedà. El duet Pep i Maria José, amb els que tanquem, com dèiem, aquesta segona part, i ho farem brindant per a tots vosaltres amb aquest ben recordat vino griego. Amics, un brindis per la nostra música, per als nostres músics i cantants.

en directe a través de l'AFM, si ho preferiu també des d'internet. Perquè la ràdio arriba on tu vulguis.

0: Un agraïment molt especial a totes les persones que ens recomaneu cada setmana als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra vila i també de la nostra comarca, que sintonitzen amb la bona música, amb Ball Matinal. Gràcies per la confiança. Anem ja plegant veles i ho farem avui acabant amb música i amb una rumbeta molt especial que aquesta hora del matí sempre es posa molt i molt bé. Els 50 anys de la Cobla Orquestra Rosaleda. Qui no recorda la música del 92? I aquesta gitaneta encisadora.
1: I ja està, l'encisadora gitana, que té un poder que t'omplirà d'il·lusió.
0: Entrem, doncs, a la recta final.
1: Canviarà

Des de la nostra emissora i des de diversos punts que ara mateix, aquest dia, aquesta hora, escoltant el nostre ball matinal. Saludem a la gent i a les comarques del Maresme, Baix Llobregat, La Garrotxa, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya, propostes i seleccions ben variades.

Una setmana més, als músics, gràcies per fer-nos costat. Per als balladors i amants de la bona música. Per als que ens escolten a través de l'emissora. Aquesta extensiva i cordial també salutació. A tots vosaltres, als casals, sales de ball, esplais. I a la teva comissió de festes. Perquè el teu poble, la teva ciutat, la teva vila, t'han a festa tot l'any.

0: I de què va el nostre escenari avui amb la Gerunda.
1: Nena, estic bo.
0: Després d'aquests 50 anys de la música de la Rosaleda, amb una formació també ben nostra, que amenitzen sempre els seus balls, amb una selecció de música de balls estàndards i també amb una segona part dedicada a la música per als més joves. Clàssics dels 80.
1: Com et puc estimar?
0: I us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio el meu nom, Josep Maria Pla. Nosaltres tornem amb més ball en el proper programa. No ens fallin.
1: Boig per a tu.
0: Amics i amigues, que gaudeixin d'aquest dia i del ball.
1: Sé molt bé que des d'aquest bar...
0: A tots i a totes, que tinguem una molt bona setmana. Salut i a reveure!

0: Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.
2: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
6: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
5: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: En 7.1 FM.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
2: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let.
1: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
2: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
1: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 11 d'octubre de 2026. Comença una nova edició de l'Espai Nadó amb un taller sobre primers auxilis i malalties comunes. La pediatra Meritxell García oferirà dimarts vinent una xerrada gratuïta a la Biblioteca de Tordera adreçades a famílies amb infants de 0 a 3 anys. Durant la xerrada es compartiran pautes pràctiques i eines per afrontar amb més seguretat situacions habituals en infants de 0 a 3 anys, com ara què fer si el nen té febre, s'ennuega, es dona un cop o pateix una petita cremada. L'objectiu serà resoldre dubtes, aprendre i guanyar tranquil·litat en el dia a dia de la criança. Cal destacar que tots els tallers de l'Espai Nadó són gratuïts i, a més, l'espai romandrà obert amb material específic perquè els nadons puguin jugar, manipular i experimentar. La regidoria d'Obres i Serveis preveu iniciar al breu les obres dels vestidors de l'Amistat, l'asfaltatge de Tordera Park i el local de Sant Daniel. Un dels projectes que ja s'havia avançat i es començarà és aquesta reforma dels vestidors d'aquesta pista. Segons la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, es tracta d'unes instal·lacions molt antigues que necessitaven un canvi de cara. Pel que fa a les obres d'asfaltatge, Vergés ha confirmat que aquest és el tercer any que la Diputació de Barcelona atorga una subvenció per via pública. Enguany, les actuacions se centraran bàsicament en Tordera Park i en algun punt de Terra Brava. La regidora ha justificat les necessitats d'aquestes obres perquè es tracta de zones organitzades des de fa molts anys amb un ferm molt desgastat. El polígon de Can Verdaler també rebrà una actuació destacada, marcada en la línia de subvencions per a la millora de polígons. Segons Vergés, es tracta d'una zona de molts anys d'antiguitat on calia una actuació. I per acabar, un dels altres projectes que està a punt és el local social de Sant Daniel. El projecte preveu fer-hi una sala polivalent perquè els veïns puguin tenir un lloc de trobada per a les seves activitats. Baixa l'atur a Tordera el mes de setembre i, segons les dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes es va tancar amb 920 persones desocupades a Tordera, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur en el 9,79%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. El mes de setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació per PFAS, que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum de boca durant unes setmanes. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i també aturar cautelarment els abocaments autoritzats al llit del riu. Tot i que les darreres analítiques indiquen que els valors estan per sota del llindar legal, els tècnics adverteixen que les concentracions són variables i que no es pot garantir que es mantinguin així si no s'adopten mesures de tractament. També va demanar al director de l'ACA que se suspenguin aquests abocaments. L'argument municipal és clar: si no se sap quina indústria és la responsable, cal cessar tots els abocaments per evitar que el problema persisteixi. La resposta de l'ACA, però, no ha satisfet el consistori. Segons l'organisme, no existeix normativa específica que limiti els abocaments de PFAS, només hi ha en captació. Per tant, segons la seva interpretació, no es poden suspendre els abocaments sense una base legal que ho empari. I seguim amb una notícia de cultura. L'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot presenta el nom al Teatre Claver el 10 i 11 d'octubre. Aquest cap de setmana, a les 7 de la tarda, s'ha acollit aquesta comèdia adaptada de l'autor Jordi Galceran. Serà també l'estrena com a directora de Carla Barceló. Aquesta producció té un argument que gira al voltant d'un sopar entre cinc amics que es veu alterat per una sèrie de bromes, confessions, secrets i retrets. La trama combina la pròpia comèdia amb caràcters marcats i un gran ventall de sentiments que posaran a prova la relació entre els protagonistes. Després de les propostes anteriors de caràcter més dens, la companyia aposta en aquesta ocasió per un format més fresc i un repartiment reduït, sense renunciar a la qualitat artística habitual de la formació. Acabem amb un apunt d'esports. Ahir jugava al Club Futbol d'Ordera i ho feia a Bescanó. Es va traslladar fins al camp, però malgrat tot i el desplaçament, no van poder aconseguir la victòria. 3-2 va ser el resultat final, amb un resultat ajustat i un partit molt igualat durant tots els 90 minuts. Podeu recuperar aquest partit a través del YouTube de Ràdio Tordera, amb el canal principal, o també el canal secundari, el partit de l'Atlètic Club Tordera, que va ser el segon equip que va jugar ahir dissabte. Ho feia davant del Font Coberta i també va acabar perdent per 6-9. Per tant, cap de setmana dur per als equips tordarencs, la setmana que ve que tornarem amb aquests serveis de retransmissió. I acabem ara sí amb un apunt del temps. Avui tenim un dia assolellat amb presència de núvols més alts, més núvols que no pas ahir dissabte, i això sí, unes temperatures que han baixat lleugerament 2 graus respecte al passat dissabte. Unes temperatures que aniran mantenint-se amb aquesta frescor, sobretot a principis del dia, a primeres hores del matí, i que també ja comencem a tenir a les últimes hores.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: cafè.1 FM.
1: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
2: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
1: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al ras.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un xoc entre quatre turismes a la Ronda Dalt de Barcelona, alçada Sarrià-Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge a la tarda. Un ferit menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, un altre menys greu al materno filial de la Vall d'Hebron i 11 lleus han estat traslladats a diversos centres sanitaris. S'han activat 5 ambulàncies del SEM i també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles amb un cadet reixac, amb dos ferits han estat menys greu que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme a l'AP7 a Subirats que talla un carril en sentit Girona i causa 4 quilòmetres de retencions. I aquest diumenge un motorista ha mort en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. Segons Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat aquest dematí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:15. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tractava del veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. Izquierda Unida ha donat ple suport aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb un Front Ampli que reuneixi totes les forces d'esquerres i la ciutat mobilitzada. En un comunicat, aquesta formació considera que el Front Ampli és una condició indispensable per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre. La decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts pròximes a ell expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació Dinero Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i a canvi Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I també parlant d'Esquerra Republicana, Francesc Macabro serà el seu cap de llista al Senat. Aquest periodista i assagista Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. I també en cultura, a prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, a la comarca del Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I més enllà dels assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat amb aquest municipi. I també en cultura, avui en la Dia de Santa Teresa, els nens del Vendrell han celebrat el seu centenari. Han fet una actuació excel·lent en 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8. També han participat els la Colla Jove Xiquet de Tarragona i els Minyons de Terrassa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb la feina de la redacció, com dèiem, més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi, molt bé, què tal?
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de waterpolo i del ple català a les competicions europees.
1: El Sabadell ha guanyat el Terrassa per 17-10 i tots dos equips es classifiquen per la fase de grups com a primer i segon de grup, respectivament. També hi jugarà el Catalunya, que ha golejat el Nancy per 23-6 i disputarà la màxima competició europea per primera vegada a la seva història. A més, s'incorporen també Mataró i Sant Andreu. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona passa com a primer de grup i el Terrassa com a segon. Els sortejos dilluns a les 10 del matí.
0: En futbol, el Prat passa ronda a la Copa del Rei.
1: Els potablaves han tornat a guanyar el Sant Rafael per 5-0 i superen la ronda prèvia de la Copa. Ara el Prat rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la competició en una eliminatòria a partit únic dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit al camp de l'Hospitalet.
0: I pel que fa a la segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià referma el lideratge.
1: Gràcies a la victòria per 2-3 al camp de l'Atlètic Balears, que li permet sumar 15 punts de 18 jugats. A dos punts queda l'Espanyol B, que s'ha imposat al Murcia Promises per 6-0. L'EM és tercer, tot i perdre el primer partit de la temporada, 0-1 amb el Zaragoza. L'Europa també entra en places de play-off després de superar el Huesca per 3-1. I també derrota del Barça C a València per 3-1.
0: I d'altra banda, la primera federació masculina, l'Europa vol sortir del descens.
1: Els escapulats reben l'Algeciras buscant un triomf que els faria sortir de les places de descens. Minut 86 de partit, de moment l'Europa que guanya 2-1 amb gols de Halid i també Àlex Cano. El Nàstic, per la seva banda, acumula 4 jornades sense guanyar i ha sumat només un punt dels últims 12. I pel que fa al Sant Andreu a Primera Federació, visita l'Hèrcules aquest dilluns.
0: I sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, diumenge 11 d'octubre de 2026, i comencem doncs, per aquesta primera federació masculina, grup segon, setena jornada, a Can Dragó, últims minuts del partit de l'Europa.
1: Doncs signes i últims minuts, minut 87 de partit, on l'Europa guanya per un gol de renda 2-1 a l'Algeciras, amb gols, com hem comentat, de Halid i Àlex Cano.
0: Doncs compte que ara tindrà una falta perillosa. L'Algeciras, en moment, guanyant l'Europa 2-1. En bàsquet, Lliga CB, partidàs al Palau Blaugrana, entre Barça i València.
1: Tercer quart de partit, resten 7 minutets per acabar aquest tercer quart. De moment, Barça 49, València Bàsquet 41.
0: I també en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, està jugant l'Unigirona.
1: Últims minuts de l'últim quart de partit, Unigirona 46, Ozono Jairis 59.

0: joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Vuit i set minuts. Vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. Comencem parlant de waterpolo europeu. I és que hem tingut doble competició europea aquest cap de setmana, la Champions femenina i l'Eurocup masculina, i han anat molt bé les coses, perquè en aquest cas els 5 equips catalans que hi prenien part han aconseguit la classificació per a les respectives fases de grup. A la Champions femenina anem a pams, eliminatòria prèvia. Avui s'han jugat partits de la tercera jornada i els 3 equips de casa nostra han aconseguit la classificació.
2: Sabadell 17, Terrassa 10, Catalunya 23, Nancy 6.
1: Doncs victòria del Sabadell sobre el Terrassa en aquest partit que era intranscendent en el sentit que els dos ja estaven classificats, però que havia de decidir el primer i el segon de grup. I, per tant, a quin bombo aniran demà en el sorteig, que es farà a les 10 del matí al Sabadell i a la Terrassa. El Sabadell ha quedat tercer, per tant, ha quedat primer, volem dir, per tant, anirà al bombo 3 i el Terrassa, com a segon de grup, anirà al bombo 4. En qualsevol cas, el Sabadell ha imposat la lògica, ha guanyat el partit i, com dèiem, ha acabat guanyant el grup D, que s'ha disputat a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Doncs amb la capitana d'aquest Estral Punt Natació Sabadell, amb la Irene González. Què tal, Irene, com estàs?
4: Bueno, ara cansada, però molt contenta per la victòria.
3: Amb la feina feta. Tres victòries en aquests tres partits del cap de setmana i, a més, de la manera, no?, en què han arribat aquestes tres victòries.
4: Sí, la veritat que el nostre objectiu era primer classificar-nos i després anar pels tres partits i sabíem molt bé que havíem de sortir al 100% i què millor que fer-ho amb aquestes victòries contundents.
3: Segurament també sabíeu que els dos primers partits eren més, no sé si dir més fàcils, però rivals més dèbils, i que avui la cosa s'equilibrava una mica més contra el Terrassa, però és que realment ha estat espectacular. Hi havia un moment que guanyàveu 14-2.
4: Sí, no, la veritat que hem jugat molt bé, sobretot en atac, hem nedat moltíssim, en defensa ens hem coordinat superbé i al final és el resultat, no? Hem sortit des del principi, sabíem que és un equip molt intens, no ha tingut res a veure la intensitat d'avui amb la dels altres dos partits que hem jugat, però molt contenta amb l'equip, el treball que hem fet, l'esforç, d'inici fins al final i molt contentes.
3: És una anècdota, no deixa de ser una anècdota, però un detall del partit d'avui. Si no m'equivoco, 17 expulsions del Sabadell, 6 del Terrassa. Insisteixo, per sort no ha tingut incidència en el marcador, però fins i tot ens ha estranyat en algun moment de dir, hosti tu, quin criteri de totes dues bandes, no?
4: Sí, bueno, al final se'ns ha posat una mica difícil el tema d'expulsions, però és el que dèiem, no? Doncs mira, un partit per practicar la inferioritat, sabem que hi haurà partits així que ens expulsaran bastant, i al final nosaltres sabíem que volíem guanyar el partit, les inferioritats que hem defensat hem anat a tope, agafant els pals, bloquejant, i al final també s'ha vist un passet més, no, de l'equip en aquest sentit.
3: Sou un equip molt nou, però al final l'entrenador és l'Enric, que ja estava al cos tècnic de l'any passat. La Nona havia estat aquí a Can Llong, la Marche també havia estat aquí a Can Llong. Jugadores com, per exemple, la Martina Tarré, que l'havia tingut l'Enric com a entrenador. Fa la sensació que aquest procés de conjunció de tota la plantilla està sent més ràpid que segurament si fóssiu jugadores o si tinguéssiu companyes totalment noves, no?
4: Sí, no, la veritat que també hi ha moltes jugadores amb la selecció que ja hem jugat juntes i això també es nota a l'hora de jugar aquí. I les noves incorporacions que ven a ser la Ryan, perquè amb la Camus, bueno, la Camus sí que amb la selecció i tal, però aquí al Sabadell no havia estat mai, i la veritat que les dues s'han integrat superbé, han agafat el ritme del partit, les tàctiques i tot a la primera, i jo crec que en aquest sentit, òbviament, sempre es pot millorar i podem anar, no?, donar un passet endavant, però molt contentes en com estem gestionant l'equip i els rols i com ens compenetrem les unes amb les altres.
3: I la Ryan, fins i tot, si m'ho permets, que tenia la seva germana, la Kylie Neuschul, també fa uns anys aquí, segurament li haurà donat consells. Acabo, Irene, et pregunto pel sorteig, que és demà. En una posició diferent de la d'altres anys, pel que fa sobretot al bombo, sabent que bé, hi ha moltes possibilitats de poder quedar aparellat amb un Mataró, amb un Ferencváros, amb un Olympiacos, conscients que segurament serà més dura, no?, que altres anys aquesta fase de grups.
4: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final òbviament hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
3: Sobretot això, aquest últim missatge, no?, de dir, Des del punt de vista del Mataró, Ferencváros i Olympiacos, que són els tres equips que he posat com a exemple, entenc que demà el Sabadell ha de ser el rival a evitar en aquest tercer bombo.
4: Sí, bueno, això espero, i si no, doncs, es veuran les cares a nosaltres, i però nosaltres el nostre objectiu sempre és el mateix, anar, guanyar sense importar qui sigui el rival, sortir al 100% i endur-nos la victòria.
3: Doncs Irene González, capitana d'aquest Astral Punt Natació Sabadell, felicitats pel bitllet per la fase de grups.
4: Moltes gràcies.
1: I de la banda del Terrassa, així analitzava el seu tècnic Xavi Pérez aquesta derrota, però la classificació com a segons de grup.
5: Al final de la primera part i tota la segona part no hem estat bé a la nostra fase ofensiva, llançàvem i no tancàvem i ens costava el replegament, ens costava molt defensar. Hem intentat corregir a la tercera i la quarta, crec que hem estat molt millor en aquestes dues parts, no hem encaixat quasi bé contraatacs, però el que hem de fer és ajustar-nos bé des de l'inici del partit perquè això no ens pugui passar. Elles han marxat i llavors ja no hi ha hagut partit. Hem de seguir treballant, al final estem en aquesta fase inicial de la temporada. Avui al davant tenim un dels millors equips d'Europa, segurament un dels candidats a guanyar tant la Champions com les competicions nacionals.
1: I de la seva banda, el Catalunya ha aconseguit una classificació històrica. Si la passada temporada jugaven per primera vegada a Europa, l'Eurocup la van guanyar. Aquesta temporada, la setmana passada, van quedar subcampiones de la Supercopa d'Europa i ara jugaven la prèvia per primera vegada i per primera vegada jugaran la fase de grups amb els millors equips d'Europa. Avui han golejat el Nancy i això ens deien, hem parlat amb una de les jugadores del Catalunya, Ona Tarriñó, i el seu tècnic, Javi Belmonte.
6: La nostra valoració general d'aquesta classificació ha sigut molt positiva, ja que hem pogut guanyar dos dels tres partits i aconseguir la classificació. Aquests dos partits han sigut molt... hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i ens hem pogut anar al marcador. I l'altre partit que vam perdre, vam lluitar-lo molt com a equip, i d'aquell partit vam poder aprendre molt per les properes fases de la Champions. Ara esperar a veure quin grup ens toca i amb molts ànims i força.
7: En línies generals hem fet una molt bona fase de qualificació de Champions League. Passem com a segones de grup. L'objectiu era passar a la fase de grups de Champions. Hem donat un pas més en el nostre creixement com a equip, com a club, i esperem poder seguir aquests passos i anar creixent encara més. A veure què ens toca el sorteig, esperem que puguem competir bé contra tots els equips que se'ns posi al davant, i estem molt contents i molt il·lusionats per aquesta nova fase de la temporada que se'ns obre a partir d'ara.
1: Doncs demà a les 10 el sorteig, de fet també se sortejarà l'Eurocup masculina, al bombo d'aquesta Champions s'incorporaran també dos equips més com a caps de sèrie, Sant Andreu i Mataró, a banda d'Olympiacos i Ferencváros. Al bombo 2, Buliacmeni, Horizonte, Roma i al Budapest. Al bombo 3 hi haurà el Sabadell, juntament amb el Trieste, el Desan i l'Ètnicos Grec. I al bombo 4, Terrassa Catalunya, l'Upse i el Rapallo. Això pel que fa a la Champions. A l'Eurocup masculina, eliminatòria prèvia, jornada 3, amb aquests resultats.
2: Terrassa 8, Manna 15, Barcelona 19, Dinamo de Bucarest 11.
1: Doncs els dos equips es classifiquen també, tant Terrassa com Barcelona, el Terrassa com a segon de grup E, el Barcelona com a primer del grup D. El Terrassa, malgrat aquesta derrota davant del Mana hongarès. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosà.
8: Derrota del Club Natació Terrassa en l'últim partit de la fase de l'Eurocup. El conjunt de Sergi Mora, tot i així, acaba segon a la classificació del grup E, després de guanyar els dos partits davant el Podgorica per 10 a 19 i davant el Primors per 11 a 15, partits que es disputaven divendres i dissabte respectivament. L'equip de Sergi Mora acaba aquest grup amb dues victòries i una derrota, i aquesta derrota ha estat davant el Mana hongarès, partit que s'ha disputat aquest matí i on l'equip agarenc ha pagat molt car el primer parcial 0-4, i és que al Terrassa li ha costat aconseguir el primer gol, i això ha fet que el conjunt de Sergi Mora anés a remolc durant tot el partit. Amb el resultat de 3-9, amb diferència de 6 gols per sota, marxava el temps de descans, i tot i que el Terrassa ha ajustat la seva defensa, el conjunt del Mana ha estat capaç a gestionar la seva avantatge amb una gran defensa. El Terrassa, com dèiem, compleix l'objectiu de passar de fase, i ara toca tornar a la competició de Lliga, on, recordem, ha jugat 5 partits i ha sumat 5 victòries.
1: 8 i 17 minuts. Vinga, comencem a repassar la jornada del futbol. Per cert, acaba el partit a Can Dragó. Important victòria de l'Europa davant de l'Algeciras. 2-1, petit. Fins i tot a l'Algeciras li han anul·lat un gol en temps afegit per un fora de joc de res, de mig braç, però era fora de joc. I, per tant, l'Europa aconsegueix la segona victòria seguida a Can Dragó i atrapa l'Algeciras, que és l'equip que està doncs, marcant la permanència ara mateix. Després parlarem amb més detall aquest partit. Però el futbol avui el volem obrir amb la Copa del Rei, perquè avui el Prat tenia el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia, ja havia guanyat 1-5, ho tenia molt encarrilat, i avui ha acabat ja de garantir-se el passi per la primera eliminatòria.
2: Prat 5, Sant Rafael 0.
1: Doncs global de 10-1 a l'eliminatòria, el Prat que no ha tingut rival i jugarà la primera ronda contra l'Athletic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 al Camp de l'Hospi. Ha explicat el club Potablava que el Sagnier, el seu estadi, doncs no compleix els requisits mínims necessaris que marca la Federació Espanyola de Futbol i, per tant, hauran de jugar al Camp de l'Hospi aquest partit, però dijous 29 d'octubre a les 9, partit històric pel Prat davant l'Athletic Club en aquesta Copa del Rei després d'aquesta nova golejada. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, el Prat s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei després de golejar el Sant Rafel 5-0. Els de Cristian Gómez s'han donat un festival golejador amb un 10-1 al global de l'eliminatòria i han confirmat el passi a la següent ronda on s'enfrontaran a l'Athletic Club de Bilbao. El conjunt potablava ha presentat un 11 ple de rotacions que ha sortit amb ganes de reivindicar-se. Al quart d'hora ja guanyaven 3-0 gràcies als gols d'Adri Ribas, Jordi Boireu i Cono. El Sant Rafel no ha trobat manera de reaccionar i el Prat ha redonit la golejada al segon temps amb els gols d'Alejandro Arcs i David Adam. D'aquesta manera, el Prat s'enfrontarà a un equip de primera divisió per primera vegada en la seva història. Una fita molt especial pel club, tal com ha reconegut el tècnic pretenc Cristian Gómez.
10: És la primera vegada que t'enfrontes a un equip de primera divisió i crec que pel club és molt emocionant, molt emotiu i per nosaltres també, perquè al final a la meva plantilla només un jugador havia jugat contra un equip de primera divisió. El segon i jo sí que hem tingut més oportunitat d'aquestes, però per ells és el mateix que he dit abans. Moriran i s'enduran allò on s'ho vulguin endur.
9: Només acaba el partit, però el club ha confirmat que l'enfrontament no es disputarà al Sagnier, sinó a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Més enllà, però, de la Copa, els potablaves ja pensen en el seu pròxim compromís, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre al camp del Castelldefels, quan recuperaran el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite.
1: I després del partit també hem escoltat opinions d'alguns dels jugadors potablaves, per exemple, Marc Font i David Adán.
11: Buen partido.

0: poníamos también un poco nerviosos y bueno, por suerte nos hemos adelantado nosotros y ya está.
1: Vuit i gairebé 21 minuts, continuem parlant de futbol i ho fem de la primera divisió masculina, vuitena jornada, on el Barça va guanyar i l'Espanyol va empatar.
2: Barça 3, Getafe 0, Màlaga 1, Espanyol 1.
1: Doncs vuitena victòria en 8 partits per al Barça, que va guanyar còmodament, a més amb un gol doncs molt aviat de Gordon, que ja va marcar el partit. Gabriel Jesús va fer el segon i a la segona meitat Koundé, que ahir, per cert, complia 194 partits com a jugador blaugrana i, per tant, superava el rècord de Vidal com a francès, que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Doncs Koundé va fer el tercer. 24 punts pel Barça, 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 respecte al Real Madrid. Dos dels golejadors ahir, Gabriel Jesús i Gordon, deien això.
3: Muy contento por la victoria de equipo, de la manera que jugamos. Entonces, nada, los tres puntos muy importantes para seguir ganando. Sí, claro, la verdad es que todos nosotros queremos jugar, pero claro que tenemos más que 11 jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo. Nada, que Rafa, que es muy importante para nosotros, que se recupere bien, rápido, que vuelva a hacer goles. Bueno, estoy bien, he entrenado mucho en parón de selecciones. Nada, es que estoy muy contento y cuando, claro, un jugador está jugando con la sonrisa en la cara, es todo más fácil. No he elegido número, pero claro, es que mi rol en el equipo no es un poco difícil para mí para poder poner un número, ¿sabes? Pero quiero seguir marcando, quiero seguir ayudando al equipo con goles y con que sea para ganar el partido.
4: Sí, muy, muy positivos, porque este equipo tiene mucho increíble jugadores y sí, estoy muy contento por la victoria y por la gol.
1: I en sala de premsa, el tècnic Hansi Flick valorava així el triomf del seu equip.
5: El nostre objectiu sempre és anar partit a partit. Això és important. I per descomptat, avui crec que ha estat molt important marcar el gol ben aviat. Això ens ha donat confiança. També hem controlat el partit. Teníem el control de la pilota. Crec que el Getafe defensa molt bé. Potser és un dels millors equips defensius de la Lliga, però ho hem fet bé. També estic molt content amb el nostre rendiment defensiu. I marcar 3 gols contra el Getafe no és habitual.
1: El Barça que ha entrenat ja avui, preparant el partit de Champions del pròxim dimarts al camp del Galatasaray. Recordem que en el primer partit de la competició europea havia golejat el Feyenoord al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol divendres va cedir 2 punts, estava guanyant 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però al 93 Niño va empatar pel Màlaga i, per tant, els pericos es van deixar 2 punts a la Rosaleda. Queden ara mateix a la 12a plaça amb 8 punts, de moment doncs en zona de ningú. Manolo González assegurava després del partit que l'equip necessita ja un bon resultat per recuperar sensacions.
6: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula perquè està igualada i sabem com està apretada i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
1: I a la segona, demà jugarà el Girona al camp del Tenerife, un Girona que està a la zona alta de la classificació i que torna l'Eliodoro Rodríguez López, al camp on va pujar l'any 2022. Quique Álvarez, tècnic gironí.
7: És un record molt maco, sempre el futbol et dona això, camps que et donen males sensacions i altres camps que tens un record com a equip bo i el camp d'allà pues és un... tenim l'últim record molt bo, no? Però bueno, no ens hem d'oblidar on estem, estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos amb això, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt

0: i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim i bueno, els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
1: De moment, el Girona és 6è, està en plaça de play-off. Si guanyés demà, podria arribar a la 4ª plaça, perquè a més avui el Castelló ha perdut a Andorra. I el Sabadell, de la seva banda, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta, porta 16 punts, és 5è. Espectacular l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut un. Ahir, a més, guanyant amb 10 homes, amb el doblet d'Àlex Baena. Per tant, molt bon paper de moment dels arrequinats. Vinga, ens aturem 3 minutets, continuem parlant de futbol, que hem de repassar encara la segona federació femenina, la primera i segona masculina, també la tercera, la Lliga Elite. Moltes coses aquí en joc.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
4: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
4: Tota la informació a firamediterrania.cat.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho heu endivinat.
7: Hola, soc el Moutassé Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril de Nil posa tigel amel.
6: Moltíssimes gràcies, Moutassé, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni Primera Federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim quatre dels cinc equips catalans. De fet, els quatre que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els quatre que poden pujar són els quatre primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
1: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 0, 6, disculpeu, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els quatre equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les quatre primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració i hi haurà dos grups a Primera Federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada. De fet, no havia encaixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també estan cridats a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
2: Sí, hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdonado penalti, hemos perdonado varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, hoy se lo han llevado al Matalagua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los tres puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els tres primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip gracienc ja s'ubica en la quarta plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
3: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer, doncs hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que desordenat la línia defensiva staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes on havíem dit que no podia haver salts de la línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i el nivell que té la lliga, la categoria, perquè a la que desconnectes un moment, rival aprofita per fer-te mal. Avui era bona notícia, recuperaven Núria Benet, Alba Pérez ja en combo, jo crec que al final l'objectiu ha de ser aquest, anar recuperant tot l'equip. Jo crec que pel proper ja tenim Aina, Naro en recuperació, Pubi en recuperació, tant de bo arribar a Saragossa ja amb tot el plantel, tot i que estic segura que filial seguirà tenint aquesta participació tan important. Clara Vendrell avui 90 minuts i Arcos una altra vegada que surt i genera perill, així que a continuar.
0: I a la primera federació masculina, grup segon, setena jornada. De moment, una victòria i un empat per als equips catalans i el Sant Andreu, que també, en aquest cas, jugarà demà.
1: Europa 2, Algeciras 1. Joventut Torremolinos 2, Nàstic 2.
0: Doncs a l'Europa, que acaba de guanyar 2-1, com dèiem, a l'Algeciras, és un rival directe, és una victòria molt important, la segona seguida a Can Dragó, i a més amb remuntada, s'havia avançat només començar el conjunt andalús amb una errada, nova errada de Nil Ruiz, el porter de l'Europa. però ha empatat Khalid al minut 15 de partit i només començar la segona meitat, als 30 segons de la segona meitat, qui si no, el capi Àlex Cano ha fet el 2-1. Després l'Europa ha renunciat completament a la pilota i ha patit a la part final, però al final ha acabat assegurant aquests 3 punts que el situen amb 7. Per tant, atrapa l'Algeciras, que és l'equip que ara mateix marcaria la permanència. Per tant, pas endavant de l'Europa per intentar salvar-se. El Nàstic, en canvi, s'apropa a només un punt de del descens després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos, en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i per tant el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama, i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg. Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
0: I demà el Sant Andreu, que juga al camp de l'Hèrcules, un Sant Andreu que és 13è amb 8 punts, per tant també ara mateix a un punt del descens, davant d'un Hèrcules que aspira a coses grans. Sergi Serrano, el jugador quadribarrat, vol sorprendre els alacantins a casa seva.
5: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més, sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada, tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
1: Olot 1, Terrassa 1, Girona B 1, Espanyol B 2, Tudelano 1, Reus Redis 3, Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
0: Doncs el partides de la jornada aquesta tarda a les 6 que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Empat a 1 entre Olot i Terrassa, un Olot que continua sumant, continua en la zona alta, 5è a la classificació amb 11 punts, i el Terrassa, doncs 8è amb 8, per tant, a 3 puntets només de la zona noble. Un empat que, com s'ha produït, quins són els detalls del partit? Olot Televisió, Francesc Fernández.
6: Unió Esportiva Olot i Terrassa Futbol Club han empatat el seu duel corresponent a la jornada 6 d'aquesta segona ref, grup 2, on de ben entrada doncs, el conjunt agarenc s'ha mostrat dominador del partit. De fet, ha estat l'equip que s'ha encarregat d'obrir la llauna, d'obrir el marcador amb un xut de penal d'Alberto Gutiérrez que ha enganyat a Pol Ballester, i no ha estat fins al final de la primera part que Rai Marchand, el migcampista del conjunt local, ha aconseguit posar l'empat a un gràcies a una pilota que ha quedat morta a dins de l'àrea petita defensada per Marcos Pérez. A la segona part, els dos equips volien els 3 punts, els dos equips han tingut arribades i xuts clars, però que no han aconseguit perforar les respectives porteries. D'aquesta manera, doncs, cap dels dos equips es poden endur els 3 punts d'aquí a l'estadi municipal d'Olot, però bé, han deixat sensacions positives i amb optimisme de cares a les pròximes jornades.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem el jugador de l'Olot, Martí Soler, i el porter del Terrassa, Marcos Pérez.
7: Bueno, ara el calent jo crec que és un punt, no et diria poc, però tampoc dolent. I sobretot perquè jo crec que aquí a casa, amb els resultats que estem traient a fora, només que aquí donem una miqueta més, hòstia, podrem optar coses boniques. Però bueno, pel que s'ha vist el partit, jo crec que és un punt just. Bueno, jo crec que no és per un motiu en concret, vull dir, jo crec que és més anecdòtic, perquè sí que els dos primers a casa jo crec que hem fet molt bons partits, amb errors individuals que ens han penalitzat, i avui, bueno, ens venia pues, segurament un dels teòrics
8: que opten a ser líders de la categoria, un equip amb jugadors molts de categoria superior, i sabíem que avui era segurament un dels partits més difícils que tindrem aquí. Llavors, jo veig l'equip molt bé, molt enxufat, i arribarà la victòria pues, d'aquí dues setmanes, que tenim un dels grans també al Barça, però els farem suar segur.
9: Yo creo que el equipo se ha vaciado, lo ha dado todo. Creo que en líneas generales quizá hemos tenido ocasiones más claras que el Olot. Y bueno, nos vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo el Olot es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa, y hacerlo bueno.
0: A la taula de la jornada català, també aquesta tarda, a victòria de l'Espanyol B, que està molt bé, 1-2 al camp del Girona B. L'Espanyol B quart amb 12 punts, per tant també en zona de playoff. El Girona B mitja taula, desè amb 7. I molt bona victòria també del Reus a Tudela, 1-3 aquesta tarda, segona victòria consecutiva a domicili dels roginegres, que ara mateix són setens amb 9 punts, per tant a 2 del playoff, i recuperant una mica les males sensacions de la setmana passada a casa davant del Manresa. Qui continua doncs pràcticament impecable és el Barça Atlètic, que és líder, 16 punts, 3 més que l'Osasuna B i Calebro, després d'una victòria agònica 1-0 al camp del Logroñés a l'últim minut i amb gol de Juan Ibarra.
10: Estaba en el banquillo, pues que al final estábamos apretando mucho pero no llegaba el gol. Y sí que es verdad que cuando sales al final pues tienes que darlo todo, y he tenido la suerte de hacer ahí un buen desmarque y meter el gol, que al final yo creo que somos justos vencedores y se nos ha complicado un poco el partido porque ellos lo han hecho bastante bien. Sí, totalmente, al final todos somos un equipo, tanto los que salen de inicio como los que después, y al final somos muchos jugadores muy buenos, va rotando también el míster y no importa, al final tienes que salir siempre y darlo todo para pues esos momentos así o partidos que se complican, que al final los que salen luego pues marcar la diferencia como ha sido hoy. Un orgullo, y más en esta situación en el 90, con una emoción increíble, y la verdad que estoy dispuesto a darlo todo y a marcar muchos goles más. Nada, en mi familia, en mi novia, en mis amigos, porque al final no jugar es difícil, pero al final tienes una posición privilegiada en este club y todo el tiempo que salgas tienes que darlo todo, y hoy creo que se ha demostrado que aunque sean 5 o 10 minutos, la que tengas, tienes que darlo todo para marcar, y hoy he tenido suerte de marcar, y nada, todo el mundo es que me apoya, siempre ha estado ahí y me he acordado de ellos.
0: I empat sense gols també ahir del Manresa, però empat de mèrit, davant de l'Osasuna B, el segon classificat, 0-0, en un partit en què fins i tot els manresans haguessin pogut guanyar. Això és el que deia després en sala de premsa el tècnic Sergi Trullàs.
11: Un partit molt, molt competit, no?, contra un rival que venia de guanyar 4 dels 5 partits. Al final és un filial de la primera edició. Penso que hem estat bé, sí que és cert que podíem haver millorat molt més el joc, sobretot intentar arribar a gran contrari, amb més avantatge, amb més espai per jugadors de qualitat del nostre equip, no? Poder tenir més ocasions més clares de gol, però encara així jo penso que el Manresa ha tingut 4 ocasions claríssimes, la de Carlos Portero a la primera part, després les 2 que ha tingut Momo davant del porter, i l'última que ha sigut ja exagerada, la de Òscar, que al final ha anat la pilota al pal, no? Bueno, la passada vam guanyar a Reus, 1-4, vam ser molt eficaços, i aquesta setmana ens ha faltat això, no? Jo penso que era un partit per guanyar-lo, no ha sigut així, sumem un punt i continuem el camí.
0: Vinga, 8 i gairebé 44 minuts. Parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Està bonica a la part alta, després de tots aquests resultats.
1: Badalona 0, Vilanova 0. Poble Mafumet 1, Cornellà 0. Martinenc 3, Muntanyesa 2. Fundació Esportiva Grama 0, Tona 1. Mollerussa 1, Cerdanyola 0. Europa B 0, Sant Cristòbal 1. Peralada 1, L'Hospitalet 1. L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3.
0: Doncs de moment, després de 6 jornades, entre el primer i el 12è només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, déu-n'hi-do com està aquesta lliga. I això s'ha pogut veure en aquest Badalona-Vilanova, que s'ha jugat aquesta tarda, els dos que jugaven al possible lideratge en solitari. I finalment, doncs no hi ha hagut gols. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Durant, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda. Doncs duel molt intens, el que s'ha disputat aquesta tarda a la travessera de Montigalà. Cap dels dos equips s'ha donat treva en tot moment. És veritat que la segona part, conforme passaven els minuts, les forces doncs baixaven una mica perquè el cansament ha fet acte de presència, però realment, malgrat el 0-0 al final, hem assistit a un gran partit de futbol amb dos equips que evidentment han demostrat des del minut 1 que són clars aspirants a estar entre els 5 primers o lluitar per una de les 5 primeres posicions, i això és el que s'ha vist en el terreny de joc, amb un Badalona que intentava portar el domini, pressions molt altes per dificultar la sortida de la pilota a les dues porteries, i com dèiem, doncs, el Badalona amb més possessió ha tingut sobretot una gran ocasió a la primera part al conjunt de Genís San Pietro amb un xut de Juaco que ha refusat el porter Àlex Sanz, i el Vilanova doncs, sobretot ha generat perill amb incursions molt ràpides per banda, molt elèctriques de l'extrem sordint Dior, que no han trobat rematador final. A la segona part ha continuat l'intensitat, ha continuat el ritme, tots dos equips anaven disposats a intentar aprofitar les seves opcions per endur-se la victòria, però, com dèiem, doncs, el cansament ha anat fent acte de presència, el partit s'ha anat desordenant una mica, i malgrat que des dels dos costats s'ha continuat intentant, sobretot amb molta més possessió que anava augmentant en el segon període del Badalona, no està capaç l'equip escapulat de sumar la quarta i intentar, en aquest cas, doncs, aconseguir la diana que li donés la victòria. Per tant, doncs, repartiment bastant just el que s'ha viscut aquesta tarda a la travessera Montigalà a 0 gols entre el Badalona i el Vilanova.
0: Gràcies, Ramon. Bona tarda.
12: A tu.
0: Doncs aquest empat del Badalona l'ha aprofitat la Pobla amb una victòria in extremis davant del Cornellà per atrapar els escapulats, tots dos encapçalant la classificació amb 10 punts. Victòria de la Pobla 1-0, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: La Pobla de Mafumet tomba el totpoderós Cornellà en el temps afegit per 1-0. Al final del Nàstic, amb un partit més, s'ha situat després del superpartit líder, després d'haver aconseguit 10 punts en 6 jornades a la tercera federació. Els pobletans necessitaven de la seva millor versió i ser molt solidaris davant un rival de major entitat que treia les seves principals armes, com l'exdavanter del Nàstic Marc Fernández, o homes com Víctor Aliaga, Pau López o Alex Pla, jugadors importants la temporada passada amb l'Europa i Sant Andreu. Així olorava l'enfrontament al tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
14: I després la segona part crec que ha estat boníssima a l'equip. Hem estat un pèl més atrevits en el bloc alt, en dificultar-li una miqueta més les primeres relacions. Crec que ells no han estat tan còmodes com a la primera part. I després tant érem les situacions de transició, hem tingut algunes arribades per esquerra, algunes arribades molt bones. Bé, crec que hem fet una segona part molt completa i hem generat alguna situació, i al final hem tingut premi i hem aconseguit 3 punts que són molt valuosos i que ens ajudarà molt, sobretot a creure en nosaltres mateixos i a seguir creixent.
13: En la segona meitat, els de Xavi Vilagut entomarien el control del partit i un Cornellà més reactiu esperava la seva oportunitat del contracop. I al tram final, una jugada exquisita de Teo Pozo la posava a acabar Joan Martínez, que conduïa, perfilava el seu remat, que era refusat pel porter, però en el segon intent, i amb un pèl de fortuna, la posaria cap dins, al minut 91. Victòria de caràcter del filial Grana, que suma 6 punts en 10 jornades, i el proper partit visitarà l'estadi de l'Hospitalet diumenge a les 12 del migdia.
0: Doncs a un punt de Pobla i de Badalona, i a la Muntanyesa, malgrat que avui ha patit la segona derrota de la temporada, i totes dues en derbis barcelonins. Avui ha caigut al camp del Martinenc en un partit molt i molt emocionant, que s'ha acabat decidint també en temps afegit. La Munt havia empatat a l'últim minut, però el Martinenc en temps afegit ha acabat guanyant per 3-2. Després del partit escoltàvem el jugador de l'equip del Guinardó, Ángel González. Ara mateix el recuperarem, però abans, és veritat, havíem d'escoltar a Ignasi Sanabra, el tècnic de la Cornellà, després d'aquest partit també davant de la Pobla. Escoltem a Ignasi Sanabra.
15: No hay mucha explicación a la derrota. Has tenido 8 o 9 situaciones muy claras, muy, muy claras para marcar gol. Lo normal es que tuviese el descanso 0-3, en un partido que estábamos llevando bien, que el rival no nos salía, que había tenido una situación de juego directo de Agüchi, pero muy controlado, sus contraataques, generando situaciones en ataque, no consigues marcar gol, 8 o 9 muy claras y luego te quedas con 10 y a partir de ahí toca remar, ¿no? Aún así con 10 chutas al larguero y ellos en el 92 pues lo encuentran, pero creo que es la línea a seguir, que es difícil, ¿no? Que ahora todo lo que digamos va a parecer a excusa, va a parecer a querer justificarnos, porque la realidad es que el equipo ha hecho un muy buen partido y no se lleva la victoria porque no sé muy bien por qué. Que lo importante ahora es no dudar. Creo que cuando los resultados no llegan tienes tendencia, oye, hay que cambiar cosas, analizar el juego por encima del resultado y a partir de aquí si hay cosas que hemos de modificar las modificaremos. però en línies generals crec que estem jugant bé.
0: Doncs el tècnic del Cornellà després d'aquesta derrota a la Pobla, i com us dèiem, emocionant aquest 3-2 entre Martinenc i Muntanyesa, que deixava aquestes sensacions al jugador del Martinenc, Ángel González, i al tècnic de la Monta, Luis Gallego.
16: Bueno, des del primer moment em sentia amb confiança, o sigui, les dues, tres primeres jugades jo ja veia que estava amb aquesta xispa, no? Tractava de fer l'un per un, a jugar amb la Pérez, per exemple, amb l'Edgar a banda dreta, que estàvem fent molt de perill, i en aquesta jugada només he vist l'opció, perquè em tapava la banda dreta, de ficar-me cap a dins, i bueno, ha sortit un golaç. M'he equivocat, no? Com dic en aquests casos, perquè no sempre surten aquest tipus de gol, però bueno, encantat de poder ajudar l'equip i sobretot la victòria, que ha sigut el més important. A mi m'ha fotut una miqueta aquest empat, no? L'últim minut, perquè, o quasi els últims minuts, perquè estàvem defensant bastant bé, encara que bueno, la Montañesa és un molt bon equip i estava fent molt de parell amb aquestes penyades cap a darrere. Però bueno, si alguna cosa tenim nosaltres és aquest ADN, no? de seguir, de remuntar.
17: Bueno, sí, un partit que ha tingut moments per tot, un partit de molta intensitat, crec que entre dos molt bons equips. Penso que hi ha una jugada que marca el partit i que a nosaltres ens fastidia molt, que és després d'avançar-nos 0-1, aquest penal en què tothom havia seguit la jugada, l'única que atura el partit és l'àrbitre i ningú ho entén i xiula penal en contra nostre, i crec que això marca molt, perquè crec que estàvem molt bé. Aquest penal es fa molt de mal. Després l'equip s'ha de refer, però és veritat que ens fa mal també el gol ja a l'afegit de la primera part. Avui els afegits no han jugat a favor nostre. Bueno, què anem a fer? Fotuts, tocats, perquè avui volíem treure un bon resultat d'aquí.
0: I victòria, primera victòria a casa del Mollerussa, patida davant d'un Cerdanyola que ara mateix està en zona de descens. 1-0 guanyat el conjunt Lleida, que entrena Manel Cazorla.
18: Sumem la primera victòria a casa. Ha costat moltíssim, però li hem de donar valor a el que estem fent, no? No encaixem, que això és molt important, i no, ara recuperar jugadors, perquè hi ha sigut un desgast molt gran. Crec que dels partits que portem és el que menys millor hem estat, crec que ha sigut un partit de tercera divisió molt trebat, molt disposat, disputat pels dos equips, però tenim una missió encara per incidir encara més, que és la porteria rival, que hem de ser més contundents quan trepitgem àrea i quan tenim l'ocasió de fer gol. Hem entrat molt bé la segona part, i aquest gol a Raico li anirà molt bé. Avui s'ha sumat molta gent a la causa, Lin, que avui debutava, Héctor, ha fet un molt bon partit quan ha entrat, Fol, Keita, Òscar, bueno, Eche.
0: I empat a dos ahir en el partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre l'Escala i el Vilassar de Mar. Un empat que deixa l'Escala a la desena plaça amb 7 punts i el Vilassar QE amb 4, i en partit amb alternatives en el marcador. Jonathan Morilla, de la banda de l'Escala, i Esteve Monterde, de la banda del Vilassar de Mar, deien això.
19: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido. Y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
20: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però bueno, al final quan ells també al final en pilota et submeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
0: I primers punts al domicili de l'Atlètic Lleida, que s'apropa a la zona alta davant d'un Sant Juan Moncada que està en descens 1-1, Sergi Guiu.
21: Un partit, el viscut a Moncada i Reixac, on l'Atlètic Lleida va aguantar l'embranzida inicial del Sant Juan Atlético de Moncada, equip que va demostrar conèixer de pam a pam el terreny de joc i la millor forma de competir al llarg del primer quart d'hora. Després dels primers minuts en què els locals van demanar el màxim nivell físic i de concentració a l'Atlètic Lleida, l'equip ja estava a igualar les exigències del Sant Juan Atlético de Moncada i va comptar amb diverses oportunitats de perill. Les més clares, protagonitzades per Youssef, amb un pal entre elles, i Jaume Pasqual. Ja a la recta final de la primera meitat i en un bon moment lleidatà. Xíquer va caçar una pilota morta dins l'àrea local a sortida d'un córner per al minut 40 obrir la llauna. Tot apuntava al 0-1 al descans, però el 45 Diestem va finalitzar un bon contraatac lleidatà a passar de Youssef després d'un gran canvi de joc de Guillem. Som el 0-2, la segona meitat no va poder començar millor per l'Atlètic Lleida. Agüero va col·locar el 0-3 al minut 46 després d'una nova bona acció de Youssef perquè Pascual assistís al 10 de l'Atlètic Lleida. L'escenari va ser immillorable per l'equip lleidatà i encara se li va posar més de cara quan al minut 52 Víctor Pérez va veure la segona groga i va deixar el San Juan Atlético de Moncada amb 10. A partir d'aquí, el partit en va ser un de plàcid per un Atlètic Lleida que va tenir el 0-4 en forma de penal, però Dieste no el va transformar en gol al minut 78. Així doncs, el 0-3 va ser el resultat final que deixava molt satisfet el tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán.
2: Creo que el equipo ha interpretado a la perfección lo que había que hacer. Estoy muy contento por los jugadores, como te decía el otro día. Primero porque me alegro por ellos, por su victoria, porque se lo merecen. Han trabajado muchísimo durante muchos meses y no estaba llegando esa victoria clara. Estoy contento también porque han entendido muy bien el mensaje de lo que aquí tocaba hacer y creo que no recuerdo ahora mismo en el partido un error de decir, bueno, hemos tenido un problema y no nos hemos ajustado bien. No, creo que el partido, además, si hubiéramos tenido un poquito de acierto y de suerte en las ocasiones, creo que podría haber acabado con una goleada escandalosa.
21: Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Lleida torna a celebrar i ja se centra en la important cita de diumenge de la setmana vinent al Camp d'Esports davant el Badalona a les 5 de la tarda.
0: I a tot això, el Barça guanyant de 4 quan queden 13 segons per acabar el partit amb el València, l'Uni Girona ha perdut a casa. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esports aquí a l'Enjoc.
3: La xarxa de comunicació local.
22: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
23: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
22: La tradició es mou si la mous tu.
23: Tota la informació a firamediterrania.cat.
24: Nutrició amb Laura Crosas.
25: Brena si ho necessites. Seguir les corrents de moda pel que fa a l'alimentació sense informar-se correctament és menys innocu del que sembla i pot afectar negativament a la salut. Hem passat del titular cal menjar 5 cops al dia, indiscriminadament, al cal practicar el dejun intermitent per sentir-te millor. Però en realitat, la clau és seguir una alimentació saludable, suficient, equilibrada i, sobretot, adaptada a cada persona. Els dietistes i nutricionistes li diem diàriament en persones que arriben amb trastorns d'afartament per haver seguit durant cert temps dietes restrictives i insuficients al seu gast energètic sense un bon assessorament. Tenen pànic a menjar-se un plàtan a mitja tarda, encara que no fer-ho els suposi tenir un entull i acabar devorant el paquet de galetes sencer que hi havia al rebost o l'embotit que quedava al frigorífic, amb els respectius remordiments posteriors que els acompanyen. És important aprendre a menjar correctament. En cas de ser necessari, millorar la teva relació amb el menjar, seguir les sensacions de gana i sacietat, no començar qualsevol protocol que llegeixis o escoltis sense informar-te prèviament amb un professional sanitari, i individualitzar la dieta. Per aquest motiu, pot ser que encara que t'hagin dit que has de descansar el teu sistema digestiu quantes més hores millor, el que realment va més bé per al teu metabolisme sigui fer un bon berenar perquè potser no esmorzes, fas un dinar lleuger o realitzes una pràctica d'exercici físic intens a la tarda. Per tant, informa't de les teves necessitats reals. Adapta una bona alimentació saludable al teu estil de vida, horaris i gustos. I si, per exemple, s'escau, fer un berenar a la tarda, busca aquelles opcions de qualitat, saciants i completes més adients per tu. No serà el mateix fer un plàtan amb un grapat amb tancada de nous pelades que una entrepada crema de cacauet que un iogurt natural amb una porció de xocolata negra amb nabius. Tot i que tot, són opcions bones i correctes segons qui les esculli. Quan realitzis canvis alimentaris, no segueixis modes. Fes-ho per a millorar el teu benestar i salut, acompanyat d'un bon professional i, sobretot, respectant les teves necessitats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de llista de Tarragona i de Lleida per les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro serà el candidat pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebraran durant aquesta pròxima setmana. I a més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, a més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan. Fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb què Podem inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I demà dilluns, operació Tardón del pont del 12 d'octubre. Es preveu que tornin més de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, i el Servei Català de Trànsit activarà mesures especials per afavorir la fluïdesa. I en cultura, la saga Barcelona Game Fest ha tancat la seva primera edició amb una xifra de visitants que supera les expectatives. Més de 25.000 persones han passat entre divendres i avui diumenge pel recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La fira tanca porta després de 3 dies d'activitat en què el videojoc s'ha consolidat només com una activitat lúdica, sinó com un element cultural de creació artística i un projecte d'una indústria molt potent. Durant aquests 3 dies de saló, l'àrea professional ha facilitat també 1.590 reunions de negoci, hi ha competicions, exposicions, activitats culturals, conferències i espais de joc. I tornem altre cop a la política, i és que Izquierda Unida ha donat el suport a aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb aquest Front Ampli i que reuneixi totes les forces d'esquerra i de la ciutat mobilitzades. En un comunicat, aquesta formació ha considerat que el Front Ampli ha de ser imprescindible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I en un xoc hi ha 4 turismes a Ronda Dalt de Barcelona, al Sada de Sarrià, Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge. Un ferit més greu ha estat traslladat a Bellvitge, un al Metorneo Infantil de la Vall d'Hebron, i 11 han estat traslladats a diversos centres sanitaris. I també hi ha hagut un xoc entre 2 vehicles a Montcada i Reixac, amb 2 ferits que han estat en mig greu i que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de la Jota Vella a la Ràpita. Durant 5 minuts, persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness. I fins aquí ens deixen en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts acabarem de repassar l'actualitat del futbol, també parlarem de bàsquet, d'hoquei patins, d'handbol i de molts altres esports, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem amb una notícia de fa uns minutets, i és que només el Barça guanya a la Lliga CB.
1: Els blaugranes han derrotat el València per 89-86 i és l'únic equip català que ha guanyat aquesta jornada. Segona derrota en dos partits de la penya, 93-73 a la pista del Baskonia, i el Lleida ha caigut 91-89 a la pista de l'Obradoiro i encaixa la segona derrota seguida. Idèntica situació per al Girona, que va caure 115-92 a la pista del Breogán, i qui encara no ha guanyat és el Manresa, que ha perdut clarament amb el Real Madrid 120-83.
0: I no han anat millor les coses a la primera femenina, i és que aquí hem patit, ja ho diré, doble derrota catalana.
1: L'Uni Girona continua sense guanyar la Lliga i aquest vespre ha encaixat la tercera derrota seguida, 48-64 davant el Jairis. De la seva banda, el Cadí La Seu ha caigut a la pista del Mallorca Palma 72-50 i suma una victòria en 3 jornades.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, el Bigas i Riells guanya la Lliga Catalana Femenina.
1: Les biguetanes s'han imposat en la final al Cerdanyola per 7-3 i sumen així el tercer títol en la competició, 25 anys després de l'anterior. A la Lliga Catalana Masculina, Barça i Calafell ja s'han classificat per la final a 4 que es disputen el pròxim cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda.
0: I més medalles catalanes als World Skate Games.
1: La selecció estatal d'hoquei patins, dirigida per Sergi Macià i amb 7 jugadores catalanes, ha guanyat el Mundial en imposar-se a Argentina en la final per 3-1. És el 9è títol mundial del combinat estatal femení. També havia guanyat l'or la secció d'hoquei línia amb el seleccionador Marcus Fajardo i 5 jugadores de casa nostra. I pel que fa al patinatge, la granollerina Cira Vella i la calderina Elna Francès han guanyat les medalles de plata i bronze, respectivament, en la categoria de sèniors gent lliure.

0: Són les 9 i 6 minuts, som els de l'Anxoc. Comencem la segona hora i anem a completar doncs, la repassada a tot el que ha donat així la jornada del futbol amb la Lliga Elite, que ens quedava pendent. Quarta jornada en aquesta categoria i aquests són els marcadors.
1: Sabadell B, 2, Can Vidalet, 1. Rubí, 0, Horta, 0. Valls, 0, Martorell, 1. Sant Mauro, 1, Viladecans, 1. Turó Peira, 0, Singerlín, 1. Argentona, 1, Manlleu, 0. Castelldefels, 1, Atlètic Sant Just, 0.
0: Doncs de moment amb aquests resultats i doncs, tenint en compte que algun dels equips té menys partits, perquè recordem que s'han suspès partits, es van suspendre molts partits la setmana passada doncs, pel temporal, i també hi ha dos partits suspesos del Prat perquè estava jugant la Copa del Rei. En qualsevol cas, de moment la classificació encapçalada pel Martorell, per l'Horta, pel Manlleu, el Viladecans i el Valls. Tots ells tenen 7 punts. Avui, a la jornada de diumenge, diversos partits, i un d'ells ben emocionant, perquè en aquest cas a la Lliga Elite el Sabadell ve ha guanyat 2-1 al Can Vidalet a última hora. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: La primera victòria de la temporada del Sabadell B a la Lliga Elite ha arribat tirant d'èpica al minut 94. Abans d'això, Adri González havia estat més viu que ningú en una pressió alta, recuperant la pilota i picant la part sobre del porter del Can Vidalet per fer el primer gol. Anava a dir arlequinat, però avui realment era duel entre arlequinats, direm sabadellenc per especificar-ho. El partit s'ha jugat gairebé sempre el que volia l'equip de Quico Parcerisses, però en una de les poques arribades del Can Vidalet ha arribat l'empat per mitjà d'un ex del Sabadell, precisament com Isaac Padilla, entrant al segon pal, lliure de marca i empenyent a plaer una gran centrada des de la dreta. Faltaven només 12 minuts, però insisteixo, els 3 punts s'han quedat a Olímpia gràcies a una rematada de cap d'un dels centrals, Félix, a la sortida d'una falta.
3: Antes de la falta del gol, hubo otra falta y yo pensé que iba a ir al segundo palo, la iban a reponer y ahí la iba a enganchar. Y la primera falta no fue, y la segunda, bueno, seguí confiando en lo que pensé y pasó lo que pensé. Al final la pusieron al segundo, un compañero la toca, cae donde yo estaba y le di con el alma, con lo que pillé.
2: El gol de Félix Jiménez segurament feia justícia al que s'havia vist a Olímpia i significa el primer triomf pel filial que dirigeix Quico Parcerisses després d'una derrota a casa contra el Manlleu i 2 empats. Recordem, l'última jornada s'havia suspès a Horta pel temporal. La següent aturada d'aquesta Lliga Elite pel filial del Sabadell serà al camp del Prat.
0: Doncs Rubí i Horta han empatat avui, també aquest migdia, sense gols. Ràdio Rubí, Siscul, ara.
4: Clàssic partit de la Lliga Elite, molt igualat, amb opcions per als dos equips per fer-se amb la victòria i al final repartiment de punts amb el 0-0 en un encontre d'aquells en què s'ha viscut situacions de tot tipus, domini en alguns moments del Rubí, domini de l'Horta en uns altres, arribades amb velocitat i transicions i, en definitiva, ocasions per a uns i altres que tant podrien haver guanyat el partit com el podrien haver perdut. D'aquí que la lectura dels dos entrenadors, escoltem primer a Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva Rubí, i a posteriori a Juan Camilo Vázquez, el tècnic de l'Horta, els quals consideren que els seus equips podrien haver guanyat el partit.
5: Crec que avui el punt es queda una mica curt, crec que ells són molt bon equip, han fet un molt bon partit, però crec que nosaltres hem fet moltíssimes coses per intentar guanyar el partit i no ens n'hem sortit, i marxes amb una sensació una mica agradosa de quedes curt.
4: Primeres ocasions fins al minut 16. A partir d'aquí el partit és, diguem-ne, que ha dormit una miqueta fins al descans. A la segona, tres quarts del mateix, 12 primers minuts, una miqueta trepidants amb ocasions per a uns i altres, i amb l'empat a 0 que s'arribava a la recta final i una última ocasió de Montesinos que ha enviat la pilota als núvols. Amb aquest punt, la Unió Esportiva Rubí, que suma una altra i continua pel bon camí en Lliga Elite, el conjunt d'Horta, que encara no ha perdut, amb dues victòries i un empat.
0: Sí, és segon, de fet, és un dels 5 equips que té 7 punts, per gol average és segon, i el primer és el Martorell, que avui ha guanyat a domicili al Camp del Valls, 0-1. Ràdio Ciutat de Valls, Daniel López.
6: Primera derrota de la Unió Esportiva Valls a la temporada davant un Martorell que es va trobar molt còmode sobre la gespa al Vilà. Els d'Àlex González no van acabar de trobar les seves millors sensacions i van veure com l'equip rival, molt ben posicionat al terreny de joc, es feia amb el control del partit. El duel va comptar amb molt poques ocasions i no va ser fins al minut 80 quan Osama va aprofitar una indecisió de la defensa vallenca per marcar un gol que resultaria definitiu. Els locals disposarien de la millor ocasió del partit al temps afegit amb una rematada de cap de Dani Fernández que havia pujat a rematar un córner.
7: Bueno, partit on no hem sigut suficientment ni agressius defensivament ni en pilota tampoc clars. Bé, el rival ha sigut superior a nosaltres, s'ha de reconèixer, i bé, hi ha aspectes a millorar que evidentment ens fan molta falta per poder competir al nostre màxim nivell. Sabem que el 100% som un equip molt difícil de batre, però si no estem en aquest 100 i baixem a 90 no ens dona, no? I hem de ser exigents i autocrítics, que avui no hem fet un bon partit, el rival també ho ha fet molt bé, però nosaltres no hem donat la nostra millor versió, així que preparar la setmana que ve per fer aquesta millora.
6: Destacar la tornada a l'equip de Marc Rubió i Jordi Prades un cop superades les seves molèsties físiques.
0: I a tot això, a 9 i 12 minuts, us dèiem a la primera hora que l'Europa havia aconseguit la victòria 2-1 davant de l'Algeciras amb remuntada, amb els gols de Khalid i d'Àlex Cano, el capità escapolat, que ara mateix, o ara fa uns minutets, ens deia això.
8: Bé, molt contents per aquesta gran victòria contra un rival que se pressuposa que serà la nostra lliga i que després del gol inicial en contra doncs, ens podia haver fet dubtar. Però l'equip ha reaccionat molt bé, aquesta energia inicial amb la que hem sortit l'hem mantingut i ens ha donat l'empat molt aviat i hem fet el mateix la segona part amb aquest gol que ha estat crec que els 30 segons i ens ha permès doncs, avançar-nos i mantenir el resultat. Llavors, victòria molt important, la segona seguida Can Dragó, crec que és vital fer-nos molt forts a casa, perquè creiem que és el que ens farà doncs, aconseguir doncs, els objectius que tenim marcats aquesta temporada.

0: Vinga, a les 9 i 13 minuts comencem a parlar també de bàsquet, que tenim molta teca. No ha anat massa bé la cosa, la veritat, perquè només el Barça ha guanyat entre ACB i primera femenina. Començant per l'ACB, tercera jornada, aquests són els marcadors.
1: Barça 89, València 86, Baskonia 93, Joventut 73, Obradoiro 91, Lleida 89, Real Madrid 120, Manresa 83, Breogán 115, Girona 92.
0: Déu-n'hi-do, jornada per oblidar gairebé. Sort que el Barça al final, ara fa uns minutets, ha aconseguit aquesta victòria per arreglar-ho una miqueta. Segona victòria en 3 partits per al conjunt blaugrana, que de moment s'està fent fora al Palau, on ha guanyat els 2 partits, amb Coruña i amb València. Tot un València que és un dels equips forts de la Lliga, tot i que no ha començat molt bé. A tot això, abans a la tarda, la penya havia caigut clarament a la pista del Baskonia, 93-73, dues derrotes en els 2 partits que ha jugat la penya, té un partit menys, però, de moment, penúltim a la classificació. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. La sisa Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 93-73. Una diferència molt important que pot ser determinant en la lluita per entrar a la Copa. El conjunt verdinegre ha anat sempre a remolc del conjunt vitorià, que ha demostrat tenir molta més intensitat, molt més físic i molt més talent. Tot i això, el conjunt verdinegre ha arribat a falta de pocs instants pel final, situant-se només 6 punts. Però llavors, curiosament, ha encaixat un parcial de 12-0 i la diferència s'ha disparat. Una diferència de 20 punts que no reflexa, però, la igualtat que hi ha hagut durant molts trams del partit. El tècnic Dani Miret es queixava de l'actitud i la mentalitat dels seus jugadors.
3: Excuses? No. Però que no ens està ajudant la nostra mentalitat de voler guanyar fent els partits perfectes com hem fet a la Supercopa i ens pensem que això és el que passarà en una lliga regular cada dia, no passarà, ja ho vaig dir quan va acabar el partit. Ni el Nico farà 9 triples cada partit, ni jugarem perfecte cada partit. Però avui el partit s'havia de guanyar d'una altra manera i no ho hem fet.
2: La penya ara situa amb 0 victòries i 2 derrotes a la Lliga, amb l'obligació de sumar, quan abans millor, un triomf. Podria ser dimecres contra el Morabanc Andorra-Badalona en el partit ajornat per la pluja de dissabte passat.
0: I aquest migdia, derrota del Lleida a la pista de l'Obradoiro, 91-89, una llàstima, perquè és veritat que el Lleida durant moltes fases del partit ha anat pel darrere, però al final ha estat a punt de forçar la pròrroga. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà, ho veia així.
4: Anàvem molt tard a la defensa del bloqueig directe, no? Per nosaltres és clau que hi hagi pressió del manejador, que passi els bloquejos, no? I en aquest segon, que els altres 5 jugadors estiguin connectats i siguin capaços de reaccionar, no? I crec que estan molt pendents de el propi jugador en lloc de defensar col·lectivament, no? I crec que ens estem fent molt mal en aquest sentit. A la segona part, a mitja part hem parlat d'aquest tema. Al final, en el tercer quart, jo crec que hem tingut certs moments, però no acabàvem de donar el tomb al marcador. Seguíem cometent errades i al final hem buscat incomodar jugant amb un fals 5 com el Melvin, no? Que a dia d'avui no s'està donant més al 5 que a la seva posició natural.
0: I tercera derrota en 3 partits del Manresa. Avui no tenia gens fàcil, jugava a la pista del Real Madrid i la veritat és que ha acabat perdent de 37, 120-83. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
5: Queremos mejorar, que en la salida del partido no nos pueden meter 34 puntos. Es evidente que no hemos dado el nivel defensivo, sobre todo en este primer cuarto y medio, y han cogido mucha confianza. Han cogido confianza en el contraataque, en mover el balón, tirar solos, y entonces hemos ido todo el rato detrás. En el tercer cuarto, en los primeros minutos, hemos tenido un poco más de clarividencia, sobre todo en ataque y más dureza física, pero en el último minuto y medio mentalmente nos hemos venido abajo, básicamente por esos rebotes ofensivos consecutivos en acciones de tiro y en acciones de tiros libres. Bueno, hemos intentado luchar, eso sí, pero con desacierto. Bueno, en resumen, es evidente que ahora mismo no estamos para competir en el nivel que está el Madrid. También es evidente que hemos metido jugadores nuevos que estaban lesionados para acelerar el proceso de adaptación, hemos tenido que cambiar los roles otra vez y que tenemos que empezar a hacer cosas ya en otro nivel.
0: I derrota també del Fiat Girona, en aquest cas la segona en 3 partits, ahir sense opcions a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Tresserres.
6: El bàsquet Girona va perdre de forma contundent 115-90 a la pista del Río Breogán. Partit molt dolent dels gironins durant els 40 minuts i segon duel consecutiu que perden rebent més de 100 punts. Els locals van sortir fantàstics, fluïts i amb les idees clares de com fer mal al Girona i van aconseguir-ho. 8 punts de renda en els primers ja 10 minuts anotant 30 punts. Al segon quart la dinàmica no va canviar, els gallecs van estar encertadíssims des de la llarga distància, sobretot Tevon Brown amb 3 triples i van marxar ja al descans guanyant per 20 de diferència, 61-41. El Girona va sortir un pèl millor els primers 3-4 minuts, on el Breogán només va anotar 4 punts, però l'individualisme d'alguns jugadors, pilotes perdudes 21 al final del maig i llançaments errats constantment, no va permetre retallar la diferència. A partir de llavors, els homes de Luis Casimiro van tornar a posar una marxa més i la pluja de bon joc i punts no va parar fins la botzina final. Francis Alonso, estel·lar amb 27 punts i 6 de 8 de en triples. Per part del Girona, només va fer un partit seriós i decent el capità Sergi Martínez. Escoltem les valoracions sobre la derrota de Moncho Fernández.
7: Hemos hecho el mismo número de tiros a ambos equipos. Me parece que 70 y pico tiros de campo, los mismos tiros libres. Ellos han tirado mejor que nosotros en ocasiones, pero es cierto que de la calidad de sus jugadores, y yo creo que nos ha faltado un poco de defensa en el uno contra uno, que ha generado muchos spot-ups fáciles, ¿no? Pero el resumen es este, ¿no? Porque hemos sufrido en el rebote, pero lo hemos compensado también con nuestro rebote. Como decía, hemos conseguido tirar, igual que ellos, el número de veces, pero sin el acierto de Breogán.
6: I això continua. Dimarts tornarà la FIBA Europe Cup, desplaçament a Bèlgica per jugar contra l'Ostende a 8:45 de la nit. Nova oportunitat per agafar rodatge i bones sensacions com a equip abans de tornar a Fontejau al cap de setmana contra l'EMA Corunya.
0: I la Lliga Femenina Endesa no ha anat massa millor. En aquest cas, dues derrotes dels dos equips catalans en aquesta tercera jornada. Eric.
1: Esport Girona 48, Jairis 64, Mallorca Palma 72, Cadí La Seu 50.
0: Doncs déu-n'hi-do, derrota de 16 a casa de l'Uni Girona, tercera derrota en 3 partits de Lliga i a casa davant del Jairis. Girona FM, Jan Torrent.
8: La necessitat de victòries era el tema de conversa entre els aficionats a Fontejau. Fa més de mes i mig que les gironines no guanyen un partit i continuen.

0: imparcial ha sigut gironí, del 0-8 al 12-16. A poc han agafat ritme, el segon quart ha estat molt igualat, però la sensació de millora en el transcurs dels minuts era la predominant. Tant ha sigut així que han arribat a la meitat del partit amb una diferència positiva amb el 29-28 en el marcador. La segona part ha sigut un desastre, no es pot agafar per cap lloc. El conjunt de Bernat Canut ha tingut les idees molt més clares i ha començat a agafar diferència en el marcador. Jordan Hobbs ha sigut la jugadora més eficient de les visitants amb 14 punts. L'inici de l'últim període ha sigut la mateixa pel·lícula que el primer i el tercer quart, parcial de 5-0 del Xairis i temps mort de Roberto Iñiguez, però no ha funcionat. L'Espart Girona només ha anotat 7 punts en els últims 10 minuts, tirant el partit quan encara tenia opcions. Escoltem a la capitana de l'Espart Girona, Ainhoa López.
1: No tinc moltes paraules, només vull agrair l'afició pel recolzament. Està clar que hem de treballar molts aspectes, com a equip hi ha alguna cosa que no està fluint i no hem de mirar ni en àrbitres ni en res, hem de mirar en nosaltres.
0: El pròxim duel de l'Espart Girona és dimecres 14 a 8:15 a Fontejau en la primera jornada de l'Eurocup contra l'Ostrava.
2: A veure si serveix aquest partit per aixecar el cap. El que ha dit la Seu, que ha caigut de 22 punts a Mallorca, un dels equips doncs, que millor s'ha reforçat i que segurament aspira a estar a la zona alta de la classificació. Una victòria i dues derrotes pel Cadí. Vinga, una categoria per sota. Lliga Femenina Challenge, segona jornada, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
3: Lima Horta 47, Melilla 61, Unicaja Mijas 66, Joventut 76.
2: Bona victòria de la penya, que és un dels líders, amb dues victòries i cap derrota. Lima Horta, volem dir, a novè, amb una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades. I una categoria encara més per sota, Lliga Femenina 2, grup B, jornada 2, amb aquests marcadors.
3: GEC 83, Viladecans 57, Mataró 64, Manresa 39, Segle 21, 72, Claret 69, Baracaldo 60, Almeda 43.
2: Doncs clara victòria del GEC aquest migdia davant del Viladecans, 83-57. Això opinaven els dos tècnics, el del conjunt gironí, Raül Maqueda, i el del Viladecans, Xavi Paredes.
4: Molt content per la nostra estrena aquí, més aquí a casa. I més encara del que veníem de 2-3 setmanes d'algunes lesions, en posicions molt concretes. I molt, molt feliç de les jugadores que han sortit, que han pogut donar tot, han tingut una actitud superpositiva i demanant i fent allò que els hem demanat també durant la setmana, no? A nivell de coses tàctiques més nostres de bàsquet. Ara, bueno, comença a complicar la cosa la setmana vinent, sense parar, enllacem un partit amb l'altre i amb aquestes lesions a veure com ho podem gestionar. Però bueno, si tenim l'actitud positiva que hem tingut avui, jo crec que estarem contents i ens anirà bé.
5: Bé, crec que hem estat el primer minut del partit molt bé, una mica com volíem sortir, l'estil de joc a nivell defensiu-ofensiu. Després sí que hem tingut molts altibaixos. Crec que la primera part els hem sapigut controlar, però a la segona part hi ha hagut un moment que han sigut molt consecutius, errors bàsics molt consecutius i aquí s'ha anat quan han trencat el partit ja hem intentat alternatives defensives, però ha estat impossible i elles doncs han jugat molt bé i hem merescut, sí.
2: A segona FEB, grup B, segona jornada.
3: Prat 78, Ciudad Molina 72, Bisbal 64, Sant Antoni 88.
2: I a la tercera FEB, grup C, segona jornada també.
3: CC 82, Tecla Sala 53, Quart 45, Calvià 75, Montgat 88, Castelldefels 79, Ciutat d'Inca 95, Mataró 73, Esparreguera 81, Mollet 71, Tarragona 101, Quart i Huerva 83, Vic 80, Granollers 85.
2: I el grup CB, segona jornada. Com ha anat el partit del Valls a la pista de Ciutadella? Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
6: El club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez continua sense estrenar el casteller de victòries a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 71-63 a la pista del club bàsquet Ciutadella Ponent en un partit marcat per la irregularitat. Un mal primer quart, amb un parcial de 22-14, ha obligat el club bàsquet Valls a reaccionar. I ho ha fet amb un gran segon període, guanyat per 24-11, que li ha permès arribar al descans amb avantatge. Però a la represa, els menorquins han recuperat el control, gràcies a una defensa que ha limitat molt les opcions ofensives dels visitants. De fet, el club bàsquet Valls ha anotat en el partit només 14 dels 25 tirs de 2 punts intentats. I en un últim quart molt fluix, amb només 8 punts anotats, els de l'Alcà

0: han acabat cedint el partit. La pròxima jornada, el Club Bàsquet Valls buscarà la primera victòria al Joan Abellart contra el Club Bàsquet Roser.
1: Doncs a veure si arriba aquesta victòria del Valls en aquesta pròxima tercera jornada. Això sí, davant del Roser, un altre dels equips de casa nostra. Vinga, ens aturem 3 minutets, que encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de més waterpolo, dels wall skate games, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'enjoc.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
4: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
4: Tota la informació a firamediterrania.cat.
5: Informació. Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
6: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
5: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
6: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
5: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
6: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
5: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
6: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
5: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
6: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
5: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
2: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, són 2:15 de la nit, ens queda mitja horeta de programa i encara hem de parlar de moltes coses. Comencem fent-ho d'handbol. Lliga Asobal, 5a jornada, amb una de freda i una de calenta per als dos equips catalans.
2: Villar de Aranda, 33, Barça, 40. Ciudad Real, 34, Granollers, 33.
1: Doncs treballar la victòria del Barça a la Villa de Aranda, la pista del Villa de Aranda, que valoraven així, quarta victòria en 4 partits. Recordem que té un partit menys pel Mundial de Clubs del Conjunt Blaugrana. Doncs valorada així aquesta victòria pel tècnic Carlos Ortega i un dels seus jugadors, Jorge Sicuza.
3: Bueno, un partido, yo creo, de dos tiempos muy diferentes. El primero hemos sido con una ventaja bastante holgada y quizás suficiente para jugar, pero es cierto que yo en el segundo tiempo me han apretado un poco y se me iba a poner, si me equivoco, 4 goles. Pero bueno, creo que hemos tenido el control todo el tiempo y sabemos que es un campo que aprieta mucho el público y demás y nada, hemos sacado 2 puntos, que es lo que se trataba, y a pensar en el Dinamo Bucarest.
4: Bueno, ha sido un partido muy difícil. El Villaranda nos ha puesto las cosas difíciles desde el primer minuto y creo que nos han competido muy bien, pero hemos podido sacar el partido adelante. Yo creo que ha sido sobre todo la defensa. Hemos tardado en contactar, en ser duros en defensa, y creo que al final eso a la que nos hemos puesto nos ha dado un plus.
1: I a tot això, derrota del Granollers, la primera, a Ciudad Real, d'un gol, 34-33. Antonio Rama, tècnic, Ferran Castillo, jugador.
5: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto pues, situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro, poca aportación en portería, defensa muy blandita. No hemos acabado de. Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
6: Bueno, ha sido un partido muy duro. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. Y bueno, creo que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions, i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot, però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: I a la divisió d'honor femenina, 5a jornada i 2a victòria, molt treballada, del Granollers.
2: Granollers 31, Lanzarote 30.
1: Doncs d'un gol als últims segons, però 2a victòria en 5 partits, 9a plaça pel Granollers, que en puja 3. Després del partit escoltàvem el tècnic Josep Morales i una de les seves jugadores, Cristina Polonio.
7: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han individualitzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1, i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les lleis de passe, ens ha quedat molts dubtes. Després també crec que ens ha costat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més 2, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
8: Bueno, contentes con los 2 puntos, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos, no hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: I d'altra banda, baixem una categoria, divisió d'honor or femenina, 3a jornada per al Lleida.
2: Bolaños 30, Lleida 24.
1: Són 4 derrotes ja en 5 partits, 11a plaça per al Lleida. A la plata femenina, encara una categoria per sota en l'handbol femení, grup C, aquí tenim els catalans, 2a jornada amb aquests marcadors.
2: Mislata 38, Oar Gràcia 23, Sant Quirze 23, Sant Joan Despí 22, Sant Vicenç 28, Manri Rosbal 20, Sant Cugat 30, Almassora 34, Granollers Atlètic 27, Ribes 32.
1: Doncs aquests són els resultats de la plata femenina. La plata masculina, què va fer el Barça Atlètic?
2: Alacant 27, Barça Atlètic 33.
1: Doncs la tercera victòria en 5 partits, puja 3 places i ara és 5è el conjunt filial blaugrana. I a la primera estatal masculina, grup D, quarta jornada, amb aquests marcadors.
2: Granollers B 31, Calella 24, Bordils 38, Sant Joan d'Espí 27, Esplugues 32, Sant Cugat 40, Sant Esteve Palau Tordera 24, Sant Vicenç 32, Sant Quirze 35, Sant Esteve Sarrovires 32, Sant Martí Adrianenc 35, Sarrià 35, Garbí Palafrugell 25, La Roca 36, La Salle Montcada 32, Oar Gràcia 25.
1: Doncs de moment triple empat al capdamunt dels tres equips que han guanyat els tres partits, el Sant Vicenç, el Bordils i el Sant Cugat. Vinga, i a les 9:36 parlem també d'hoquei patins, que també tenim molta teca. Comencem parlant de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'ha disputat la gran final avui a Bigues i Riells. L'hem pogut seguir i gaudir a la plataforma La Xarxa Més i ja tenim campió.
2: Cerdanyola 3, Bigues i Riells 7.
1: Doncs l'equip anfitrió ha guanyat a Can Vedell 3-7. Segurament podríem dir sorpresa aquesta victòria, tot i jugar a casa. Tercer títol d'Hockey Lliga Catalana Femenina per al Bigues i Riells, que feia 25 anys que no la guanyava. De fet, quan encara es deia d'una altra manera. Però en qualsevol cas, molt bona victòria i títol per a un Bigues i Riells, que recordem, aquesta temporada jugarà a competició europea. Aquesta tarda hem pogut parlar amb Gai Martín, la portera, que ha estat escollida millor jugadora, i també amb l'avi golejadora Gala Soler.
9: Creo que es un muy buen inicio, es una forma de medirnos con los rivales y creo que hemos dado un pasito hacia adelante y espero dar muchos pasitos más hacia adelante con el equipo porque creo que nos los merecemos, estamos entrenando para esto y creo que estamos tan muy contundentes tanto en la defensa como en el ataque, que hemos tenido dos bajas muy importantes pero que el Chiqui ha sabido hacer rotaciones y ha sabido manejar el equipo como es debido. I crec realment que està donant frutos.
10: El partit ha anat superbé, ha sortit com més o menys l'havíem plantejat. Crec que tothom ha fet un pas endavant, sobretot en defensa i a nivell de definició hem estat bastant encertades. Ara és moment de celebrar, no sempre es guanya una lliga catalana. I bé, contenta del meu equip, orgullosa, i ara centrades en el nostre objectiu, que és començar amb bon peu la lliga, que tenim un rival molt fort.
1: I valoracions també de la presidenta del Bigues, Laia Pastrana.
11: Molt contents de com ha anat aquest partit, de com la barreja de la veterania d'algunes jugadores amb la frescor de les més joves o de les més noves ha fet un equilibri perfecte, de com s'han encarat els dos partits, la finura també de la portera, que ha estat impecable, i d'aquí el seu MVP. I res, la força amb la que han sortit avui a donar-ho tot, suposo que veient també ahir el gran partit que va fer el Cerdanyola contra el Voltregà, doncs han sortit a totes i la veritat és que ha sortit tot bé, s'han aprofitat les avantatges que hem tingut i això ha decantat la balança cap a nosaltres.
1: Doncs felicitats al Bigues i Riells per aquest títol i a l'Hockey Lliga Catalana, però en aquest cas a la masculina. Arribem a la tercera jornada amb aquests marcadors.
2: Igualada 7, Noies 5, Barça 2, Voltregà 1, Calafell 8, Reus 4, Xum 2, Caldes 1.
1: Doncs amb aquests resultats ja tenim a Barça i Calafell classificats ja matemàticament per la final a 4 que es disputa, recordem, la setmana vinent a Santa Perpètua de la Mogoda. En aquest cas queden dues places que s'hauran de batallar, d'una banda l'Igualada i el Noia, i també podria tenir opcions encara com a millor segon el Voltregà. Tot això, el Barça, doncs, com dèiem, va guanyar 2-1 al Voltregà i assoleix aquesta classificació matemàtica, i això deia el tècnic blaugrana Ricard Dalés.
12: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol, i content amb l'actitud dels jugadors. Tenim 3 a la selecció fora, això ens implica una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han de, ha hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
1: I com dèiem, també el Calafell ja té plaça per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina després d'aquesta important victòria davant del Reus. Bellvei Ràdio, Toni Cansino.
13: El Joan Ortoll de Calafell va viure un partidàs de la Lliga Catalana d'Hockey Patins amb un resultat de 8-4, amb remuntada inclosa. Aquest marcador deixa el conjunt del Baix Penedès com a primer grup per afrontar la Final Four la propera setmana. Un dels jugadors destacats, Quim Gavarró, ens fa un balanç del partit.
14: Bueno, crec que ha sigut un partit bastant dur. Els derbis sempre són... són complicats, ja sigui de Lliga Catalana, de Lliga o de qualsevol altra competició. Crec que el partit ha tingut bastants altibaixos. En moments hem tingut una bona fluïdesa del joc i bon ritme de partit, i en moments crec que ens ha costat i se'ns ha encallat una miqueta, però bueno, crec que ens quedem amb això de que hem sabut gestionar aquests moments. També estem en un punt de la pretemporada que cada cop anem sumant millors minuts de partits, i crec que ja és això. I també contents, i també traurà algo positiu de canviar el marcador advers, que anàvem 1-3. Crec que l'equip no ha baixat els braços i han tret el caràcter que acostumem a treure, i crec que això és molt positiu.
13: Tot i que està catalogada com a pretemporada, la Lliga Catalana és un primer pas per veure com estan els equips per afrontar la Lliga i les competicions europees.
1: I a tot això, a l'Hockey Lliga Plata, Grup Nord, hem arribat a la tercera jornada, ens ha deixat aquests marcadors.
2: Olot 4, Dominicos 1, Vilaseca 1, Sant Cugat 3, GEC 1, Oviedo 0, Congrés 6, Jolaseta 4.
1: Doncs aquests són els marcadors, en aquest cas a la Grup Nord, que ara mateix encapçala el Congrés amb 7 punts, 3 més que Olot i que GEC. I al Grup Sud, també tercera jornada amb aquests marcadors.
2: Vendrell 4, Alcobendas 3, Sporting Alcoi 3, Cerdanyola 4, Vilanova 1, Espanyol 4, Manlleu 4, Vic 0, Sant Just 4, Mataró 4, Palafrugell 6, Noia 2, Igualada B1, Mollerussa 1.
1: Doncs el líder és el Palafrugell, amb 7 punts, un més que Vendrell i que Manlleu, que hi va afrontar el derbi usonenc davant del Vic, i el va guanyar Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
15: Victòria 4-0 en aquest derbi de la tercera jornada de Hockey Lliga Plata. Estem amb nosaltres, Roger Codinec. Hola, Roger.
16: Què tal?
15: El primer de tot, com estàs després del partit?
16: Bueno, guanyar un derbi molt a molt, portava molts anys buscant-ho i sempre se'ns acabava resistint, i aquest any per això ho hem aconseguit. Crec que l'equip ha fet molt bona feina, i sí que potser, de veritat, la segona part ha sigut una mica avorrida, però és el que tocava, i estic molt content de com estava el pavelló, de com ha animat l'afició, i junts ho hem tret i traurem els que falti, el que faci falta.
15: D'aquí res, pràcticament aneu a jugar contra l'Espanyol en una pista difícil. Com afecta una mica això els horaris? Perquè, si recordem, és un partit que van cancel·lar la setmana passada i jugueu d'aquí res, diria que dos o tres dies.
16: Bueno, hem tingut molta càrrega avui, i sí que és veritat que demà passat ja tornem a jugar. Haurem de recuperar molt bé demà, fer les coses ben fetes, i ara ja deixem el partit del Vic i ja estem mentalitzats amb l'Espanyol.
15: I per últim, ràpidament, com veus l'equip aquesta temporada?
16: Estic molt content de com està l'equip, de com ha arribat els nous fitxatges, i crec que hem de lluitar per tot i hem de seguir en aquest camí.
15: Moltes gràcies, Roger, i felicitats.
16: Merci.
1: I 44 minuts i continua la pluja de medalles als World Skate Games que s'estan fent a Asunción, a Paraguai. En primer lloc, la final femenina d'hoquei patins, victòria d'Espanya 3-1 davant d'Argentina, una selecció, un combinat estatal amb clar accent català, dirigit pel Sergi Macià, amb les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Nouè títol del combinat estatal mundial. I després del partit escoltàvem precisament a dues de les nostres jugadores, la lleidatana Victòria Porta i la portera Anna Ferrer.
17: Bueno, la veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer, i immensament orgullosa, no? Al final és tocar el límit o el cel amb la selecció, i crec que això d'aquí qualsevol esportista ho desitja, i sobretot treballa molt temps per poder arribar-hi. Primer que tot li dic a l'Ester, la mare de la Elsa, que la Elsa me va prometre i el seu. I després a tota la gent de Vilassana que m'ha apoyat, segueix creixent i per descomptat a la meva família, que ells mai fallen.
18: Pues molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran. Crec que la primera part hem sortit un pèl dubtoses i així, però ho hem recuperat molt, molt bé la segona part. Hem sigut nosaltres, hem fet el nostre joc, hem defensat molt fort, que és la clau, i a partir d'aquí tot ha anat rodat.
1: I també aquesta matinada, doble medalla catalana en patinatge artístic després del programa llarg del sènior lliure, plata per la granollerina Cirabella.
19: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats, i res, només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que ha estat. Li dedico als meus pares, sobretot, i als meus entrenadors que han estat allà, i bueno, a tota la meva família, realment. Des d'aquí, Sud-amèrica sempre és especial, sempre és una bogeria, sempre estan allà animant, i la veritat és que és de les coses que més m'agrada del patinatge, i m'omple el cor que estiguin allà a la grada així. Crec que veníem d'una preparació llarga, una preparació dura, i realment els dubtes d'última hora no m'han deixat fallar.
1: Doncs plata per la Cirabella en aquest programa llarg de sènior lliure de patinatge artístic, i just darrere seu també ha pujat al podi com a bronze la calderina Elna Francesc.
20: Pues la veritat que estic molt contenta, perquè després pues, de tota aquesta temporada, tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta. Com he dit, hem treballat moltíssim pues, per arribar aquí i fer el que he fet. Llavors, pues, que hagi sortit, pues, ha sigut superguai. Li dedico com a tota la gent que hi ha darrere d'això, al meu preparador físic, a la meva psicòloga, als meus pares que han vingut aquí a veure, als meus germans que des de casa pues, estan veient-me, i pues, això, a tota la gent pues, que darrere de tot pues, ha portat algú a això.
1: I qui també havia guanyat ja la medalla d'or en aquests World Skate Games d'Asunción de Paraguai és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final, es va imposar a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2, suma així el segon mundial, amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra, Mercè Vilaró, Andrea Sehuc, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja. Vinga, que afrontem ja la recta final. 9:47, és moment de parlar de futbol sala, primera masculina, torneig d'obertura, cinquena jornada, una victòria i una derrota per als dos equips catalans.
2: Valdepeñas 2, Catgas Energia Santa Coloma 1, Barça 8, Magnat Xota 0.
1: Doncs no hi ha manera que arribi la primera victòria de Catgas Santa Coloma, i mira que avui s'han avançat a la pista del Valdepeñas, sempre complicada, però al final han acabat perdent. Això sí, el tècnic Jorge Vargas estava molt satisfet del nivell i de la competitivitat del seu equip.
21: Para nosotros, después, sobre todo el día de Manzanares, que nos fuimos de allí con muy malas sensaciones, hoy era un partido importante, como te digo, porque en juego no estaban los tres puntos, sino ver el crecimiento del equipo, ver el aprendizaje de estas semanas, y la verdad es que nos vamos muy contentos con el partido que hemos hecho, contento por el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Creo que hoy veníamos en una situación un poco precaria por tema de lesiones, aún así los que han estado en pista lo han hecho muy bien. Para nosotros es una obligación viajar fuera de Santa Coloma a pistas tan complicadas como la de Manzanares, como la de Valdepeñas, y competir, llevar el partido hasta el final. Luego lo puedes ganar, lo puedes empatar, incluso perder, pero hay que llevarlo hasta el final y hay que competirlo hasta el final. Creo que lo hemos hecho, ha sido un muy buen partido, se ha decidido por detalles, por el momento detalles no nos están ayudando, pero estamos trabajando hoy muy bien para minimizarlos, y como te digo, pues satisfecho con el partido.
1: I satisfacció també i molta a Can Barça, al Palau Blaugrana, perquè ahir el Barça va guanyar clarament 8-0 el Magna Xota. El Barça és tercer amb 13 punts, a 2 dels líders, el Palma i el Jaén. El tècnic Javi Rodríguez i un dels seus jugadors, Igor, deien això.
22: Bien, bien, el equipo bien. Como te dije en la previa, pues con ganas ya de que se pasara este partido, para poder recuperar ya a Pito, para poder recuperar a Nakata, para que esté al 100% Catela, que hoy en la segunda parte ya ha jugado solamente la primera rotación y no ha vuelto a entrar más. Bueno, para ir recuperando efectivos, que nos viene bien, y que por pequeñas molestias, pues teniendo Copa de Europa y teniendo el parón este de selecciones, no hemos querido arriesgar, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Nakata, ¿no? El de hoy, con una sobrecarga, y bueno, pues mejor no arriesgar.
0: Sabemos que no podemos regalar nada, ¿no? Aún más jugando en casa, sabemos que sería un partido difícil. Xhota está en un momento muy difícil, pero sabemos que estos partidos, si no entramos centrados, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces salimos muy enchufados y centrados en lo que tenemos que hacer y salió las cosas muy bien para nosotros.
1: I 50 minuts i vinga, hoquei herba, divisió d'honor femenina, en aquest cas quarta jornada, i com sempre ens en fa el resum d'aquesta jornada a Miqui Romagosa des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Anem a començar parlant d'aquesta divisió d'honor femenina, Miqui.
3: Amb un partit menys, l'Atlètic Terrassa continua a la zona alta de la classificació, després de guanyar amb un solitari gol de Clàudia Escudero al conjunt del tennis. Un Atlètic Terrassa que ha demostrat la seva fortalesa defensiva, i és que difícilment l'equip de Sílvia Bonastre encaixa gols en aquesta temporada 2026-2027. I recordem que encara ha de jugar un partit que està suspès la setmana passada. Recordem que el Club Egara agafava aire ahir golejant per 0-3 el Club Deportiu Terrassa. Amb aquesta victòria, l'equip del Club Egara aconsegueix aquests 3 primers punts de la temporada i el Club Deportiu Terrassa continua sense guanyar. La propera jornada serà un Atlètic Terrassa que viatjarà al camp de la Real Sociedad. El Club Deportiu Terrassa rep el Club de Campo, un duel important a la classificació, i per altra banda el Club Egara rep a la Sanse Complutense.
1: Perfecte, i com ha anat la quarta jornada, però en aquest cas a la divisió d'honor masculina, Miqui?
3: El Club Deportiu Terrassa continua com a líder de la divisió d'honor masculina, amb els mateixos punts que el tennis, 12, 4 victòries en els 4 partits disputats. L'equip de les Pedritxes començava amb una doble avantatge amb gols de Pau Pachamé i d'Enric Miralles. Al primer quart, el conjunt de Santander neutralitzava aquest avantatge, però dos gols de Francisco de Borja des del penal córner donaven la victòria a aquest Club Deportiu Terrassa, que està donant una gran imatge en aquest inici de temporada. L'altra cara de la moneda, l'Atlètic i el Club Egara. En el cas del Club Egara, començava guanyant amb un gol d'Iñaki Fernández des del penal Estroc, però el conjunt de Santander donava la volta al marcador. Per altra banda, l'Atlètic, que té un partit menys, recordem, només ha disputat 3 partits, perdia també al camp de la Complutense, a Madrid. S'avançava amb un gol de Pau Gestí des del penal córner, però a la segona meitat arribaven els 3 gols de la Complutense per donar la volta al marcador. Com dèiem, Atlètic Terrassa i Club Egara estan a la zona mitja-baixa de la classificació i no poden fallar la propera jornada, que tindrà aquests enfrontaments per als equips agarencs. L'Atlètic Terrassa torna a jugar fora al camp del Taburiente, el Club Egara rep a la Complutense i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Club de Campo, una prova de foc.
1: 9:54 minuts, vinga, recta final del programa. Us dèiem que el Barça havia estat l'únic equip de la Lliga CB, dels catalans, que han aconseguit la victòria 89-86 davant del València, victòria de mèrit, que ha valorat així fa uns minuts en roda de premsa el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
4: This game was very important for us for many reasons and
23: Sí, realment em queda bé, com dic, ens ha ajudat molt, sobretot després del que veníem, de dues derrotes consecutives a Euroliga. Volíem una reacció adequada per part dels nostres jugadors, especialment després de la derrota contra els Alguiris, que és un partit que hauríem d'haver guanyat si no fos per la quantitat d'errors que vam cometre a l'últim quart, i per això aquesta nit volíem una reacció i volíem que sapiguessin competir després d'una derrota dura contra un equip gran un altre cop, i crec que hem fet una bona feina en aquest sentit, i la majoria del partit hem seguit el pla que teníem previst.
1: I també en bàsquet, però en aquest cas a la primera femenina, derrota del Cadí i la Seu a la pista del Mallorca, que valora així, ho feia fa uns minuts, el tècnic Pepe Vázquez.
5: Creo que hemos competido bastante mejor de lo que el marcador refleja. Creo que el acierto, la diferencia de acierto en el tiro ha sido fundamental, ¿no? Nosotros creo que volvemos al partido en la primera parte muy bien y nos penalizan bastante desacierto, que nos mina un poco la moral, ¿no? Y ellas evidentemente pues tienen un talento ofensivo pues brutal, ¿no? Ya digo, creo que estoy muy contento por el trabajo de las chicas, estoy muy contento, bueno, no es nada fácil competirle a Azul Marino con el nivel que están mostrando. Creo que somos el equipo que menos puntos les ha dejado de estas tres jornadas. De los 32 que encajan, hay que 14 son desde la línea de tiro libre. Bueno, creo que habla bastante bien del nivel defensivo del equipo.
1: I demà a les 10 del matí, doble sorteig de competicions europees de waterpolo. L'Eurocup masculina, el Terrassa i Barcelona s'han classificat. I a la Champions també ho han fet, en aquest cas, el Terrassa al Catalunya. Sant Andreu i Mataró ja ho estaven. I també el Sabadell, on juga Irene González.
6: Sí, no, som conscients. Al final nosaltres estem preparades. La nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament, hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
1: Doncs no hi ha temps per més, Eric López. Gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'Atjoc, el programa L'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, els protagonistes a la història del High Energy seran els Take That, i després, la resta del programa, escoltarem les cançons disco més prohibides de la història. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Considerada una de les boy bands més exitoses de la història, Take That no tan sols va dominar les llistes èxits dels 90, sinó que va protagonitzar una de les tornades més triomfals de la música.

formada a Manchester el 1990 pel mànager Nigel Martin Smith. L'alineació original incloia Gary Barlow, el compositor principal, Howard Donalds, Jason Orange, Mark Owens i Robbie Williams.

El primer single que hem escoltat, I Only Takes a Minute, els va catapultar la fama, convertir-los en idols adolescents globals.

1995, Robbie Williams va abandonar la banda a mitjan de tensions internes i problemes personals. El grup va continuar com a quartet per acabar la seva gira, però varen anunciar la seva separació oficial el dia 13 de febrer de 1996. La notícia fou tan impactant que el govern britànic va tenir que habilitar línies telefòniques d'ajuda per fans desconsolades.

seu major èxit internacional va ser el Back for Good que estem escoltant. Va arribar al top 10 dels Estats Units. I acabarem la història del High Energy amb How Deep Is Your Love, el single de despedida dels Take That, fent un cover d'una cançó original dels

Arctic Dat és freqüentment anomenada la banda britànica més exitosa des dels Beatles, en termes també de longevitat a les llistes del Regne Unit. Han aconseguit 12 números 1 a les llistes de singles d'UK i han venut més de 45 milions de discs en tot el món.

Benvinguts a Hot Dance 80. Avui, la cançó disco més prohibida de la història. Governs, inclús la Unió Soviètica, varen intentar silenciar aquestes cançons. Del darrere de cada ritme hi ha tot un gran èxit que els polítics van deixar sense paraules.

La Marina dels Estats Units va cometre un dels errors més ridículs de la història militar el 1979. Algú al Pentàgon va escoltar la cançó In the Navy i va pensar: això és perfecte per reclutar joves. Li van deixar els Village People un buque de guerra reial, avions de combat i cents de mariners uniformats per enregistrar el videoclip. El que els admirants no entenen o no varen voler veure és que els Village People no estaven promocionant el servei militar. Estaven celebrant la cultura gay en una època on ser homosexuals a les forces armades era una expulsió immediata.

Rasputin Boniem fou tan gran als 70 que fins la Unió Soviètica els va convidar a tocar a la plaça Roja de Moscou. Quelcom totalment impensable en plena Guerra Freda. Però els soviètics varen posar una sola condició, que no toquessin Rasputin. El problema era obvi. La lletra cridava l'atenció d'amor més gran i Rússia suggeria un romanç amb la Tsarina, amb el govern soviètic. Això era una humiliació històrica inacceptable.

La gent va demanar que cantessin Rasputin i els Bonnien els varen ficar i varen cantar aquesta cançó a la mateixa plaça Roja de Moscou. La propera, tot el món va ballar aquesta cançó pensant que era una festa. Ningú es va detenir a escoltar la lletra. Allà estava l'engany més brillant de l'era disco.

La compositora Ali Willis la va escriure després de veure Looking for Mr. Goodbar, la pel·lícula on Diane Keaton interpretava a una dona que intentava tapar el seu dolor amb alcohol i nits de discoteca, fins que va acabar assassinada. Will va quedar fascinada amb aquesta idea. Gent que la seva vida es desmorona per un dia, però de nit es perd a la pista buscant un escapament que mai arriba. Ella va declarar que li sorprenia que la gent digués que la cançó els feia feliços, perquè la varen escriure per expressar el costat fosc de la vida disco.

1978, un home obertament gay i amb veu de falset fa impensable ficar-se a les llistes d'èxits de l'Amèrica més conservadora. Sylvester no vagava res i això atemoritzava mig món. La seva discogràfica, Fantasy Records, li va demanar que suavitzés la seva imatge. Volien que es convertís en un altre Teddy Pendergrass, el galant del soul. La resposta de Sylvester fou presentar-se a les oficines del segell amb una negligé i una perruca rossa corrent pels passadissos fins que es varen rendir. La cançó va arribar al número 1 de la Billboard Dance i es va colar a les ràdios de l'Amèrica blanca heterosexual.

Ella és Amanda Lear, musa de Salvador Dalí, model de portada de Roxy Music i propietària de la veu més greu i sensual de la música disco europea. Però res d'això fou el que realment la va fer vendre disco, que va fer vendre milions, fou el rumor de que Amanda Lear en realitat era un home. A l'Europa conservadora de finals dels 70 això era un escàndol absolut i la seva discogràfica ho sabia. Jugaren amb el dubte deliberadament. Mai ho varen confirmar, mai ho varen desmentir

La revista Time la va anomenar una marató sexual de 17 minuts. I és que aquesta cançó dura això, 17 minuts. La premsa escandalitzada es va prendre el treball d'explicar als gemecs. 22 orgasmes simulats amb la versió completa. La BBC la va prohibir d'immediat. Les ràdios del cinturó bíblic d'Estats Units es varen negar a passar-la. En diferents països ni tan sols va arribar a les botigues. Però a les discoteques era la cançó obligatòria que tots volien escoltar. Un més irònic, de Donna Summer, que venia del gospel, va passar de cantar a l'església a convertir-se en la diosa del plaer de la música disco. I els propers protagonistes, sabeu qui són?

Si creus que aquestes prohibicions eren fortes, espera a veure el que va fer la BBC amb aquesta cançó. Número 7. Relax, Frankie Goes to Hollywood.

gener de 1984. Un DJ de la BBC va escoltar la lletra a l'aire, tal com estem fent nosaltres, i es va horroritzar. Va entendre perfectament de què parlava la cançó. Va trencar el disc en plena transmissió i va exigir que mai més tornés a sonar a la cadena pública anglesa. La lletra parlava explícitament de plaer i de clímax sexual. El videoclip original transcorria en un bar de fetichisme romà. La societat conservadora britànica va entrar en pànic. I seguim amb més cançons censurades.

milions de persones a tot el món cantaren «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?», pensant que era una frase elegant o una salutació de moda. Fins que estaven descobrint que estaven invitant algú al llit. Patti LaBelle va explicar que inclús monges li preguntaven què significava la frase. Quan la veritat va sortir a la llum, diverses ràdios varen intentar censurar-la, però ja era massa tard. L'estribillo s'havia incrustat al cervell de mig planeta. Una cançó sobre treballadores nocturnes de Nova Orleans que va terminar sonant en festes infantils. Fou la major aliada del seu èxit.

o més boig d'aquesta cançó és com va néixer. Frederick Knight la va composar originalment per Stacey Leitis, una nena d'11 anys.

Anita Ward va canviar de companyia discogràfica i li van donar aquesta cançó. A Anita Ward ni tan sols li agradava, però quan la va gravar va deixar de ser una trucada telefònica per convertir-se en una invitació sexual. Billboard la va incloure entre les 60 cançons més sexuals de la història. Anita sempre ho va negar, deia que era una simple cançó d'amor, totalment innocent, però la lletra no deixava molt a la imaginació.

dones a la farta de música disco, volia rock. Així que va ficar a l'estudi a Jeff Song Baxter, guitarrista dels Doobie Brothers. I van gravar això, un tema que barrejava música disco amb guitarres pesades.

Quan se la va portar el jefe de Casablanca Records, Neil Bogart, la resposta fou brutal. Això és massa rock per vos. Dóna-se-la a Cher, es va negar rotundament i al final la va gravar la Donna Summer.

Aquesta cançó fou tan directa que la BBC ni tan sols la va treure a l'aire. Immediatament la van fer fora. Music in the Bush.

Aquí no va haver-hi sutileses ni Francesca Valgués. La BBC la va vetar directament per obscenitat. Decenes de ràdio d'Estats Units es varen negar a passar-la. I a les discoteques llatines la ballaven innocentment pensant que era una cançó sobre la naturalesa. Push, push, in the bush no tenia res a veure amb arbres ni jardineria. Era una referència anatòmica massa explícita per l'any 1978. Per culpa de la censura, ni tan sols va arribar al número 58 del Billboard, però les llistes de les pistes fou un himne absolut.

IMCA i no era un homenatge innocent als albergs juvenils. Era una celebració oberta de la cultura gay.

La lletra ho deia, passar-ho bé amb els nois que trobeu aquí. L'organització ho va considerar demandar-los, però es va fer enrere quan va descobrir que la cançó estava generant més publicitat que qualsevol campanya publicitària. La ironia obertament gay de la música disco es va convertir en l'himne familiar més ballat del món.

Mentre als Estats Units utilitzaven metàfores, a França no existien els filtres. Marcon va gravar 16 minuts de baixos profuns, cordes orquestrals i veus femenines simulant sexe sense dissimul quelcom. La portada original mostrava dones nues i varen haver de ser tapades amb enganxines negres a les botigues. O més boig és com va arribar als Estats Units. Cap segell francès va voler editar-lo. Cyrone va crear el seu propi segell i va premsar 5.000 còpies amb el seu propi diner. Per un error d'enviament, algunes varen acabar a Nova York. Els DJs de les discoteques el varen descobrir i es va tornar un fenomen mundial. Els que varen fer que aquelles nits arrenquessin amb tot, canviava la pista. La gent

I parlant de la música disco i les cançons censurades, no podia mancar una de Serge Gainsbourg i Jane Birkin. Sabeu de què estem parlant, eh, que sí?

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Continguts en xarxa.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual també volem compartir, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, algunes històries noves, musicals, que ens acompanyaran. Per començar avui en terres catalanes i per compartir una de les històries que ens arriben amb veu, música i so de Judith Nederman, que és una cantautora de Vilassar de Mar, i Momi Maiga, que és un músic i virtuós de la Cora, nascut al Senegal, establert a Catalunya. Junts han presentat la cançó solidària Mouta, dedicada a visibilitzar i donar suport a les persones afectades per l'ELA i a recaptar fons per a la seva investigació. Per tant, avui comencem de manera solidària escoltant aquesta cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, Mouta.

És la cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, això es diu Mouta, i així hem obert aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara mateix anem a fer un viatge cap a Anglaterra, obrim la frontera del dia d'avui per anar-nos fins allà i compartir i escoltar a Bash Croft. És un actor, cantant i compositor britànic, nascut a Oxford, Anglaterra, i aquesta és una de les cançons que ens portarà ara mateix la seva nova, es diu Pretty People.

La cançó es diu Pretty People, és la més nova de Bushcroft, una altra novetat de la setmana. Una cançó que ens parla d'aquella dolorosa sensació d'obrir les xarxes socials i veure que la teva exparella continua amb la seva vida, viatjant o sortint de festa, aparentant tenir una vida perfecta i radiant, de la qual, evidentment, ja no en formes part. Pretty People amb Bushcroft i tornem a Catalunya amb Mas Vidal. Mas Vidal és un projecte musical català creat i liderat pel músic i compositor Marc Mas Vidal. La seva cançó que escoltarem es diu Aquí no am, que dona títol al seu àlbum de debut, que ha sortit aquest mes d'octubre. És una peça d'autor molt emotiva que compta amb les col·laboracions especials de la pianista Meritxell Nederman i el percussionista Joan Palà, excomponent de Charango i Doctor Prats. Aquesta cançó, que és un homenatge directe a la reconeguda artista israeliana Noah, el nom real de la qual és Aquinoam Nini. Així sona la nova història de Mas Vidal.

Aquí Noam, aquesta és la cançó de Mas Vidal, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Holly Humberstone, és una cantautora britànica de música pop alternativa, nascuda a Nottingham, Anglaterra, i va guanyar una gran notorietat internacional després de rebre el prestigiós premi Rising Star als Brit Awards de l'any 2022. La seva nova cançó es diu Too Good to Be Lonely, és una de les cançons incloses en el seu àlbum A Cruel World, i la temàtica gira al voltant de la solitud, les relacions modernes i l'autoestima. Així sona la nova de Holly Humberstone.

0: El nostre viatge de nou cap a Anglaterra ens ha portat a compartir aquesta nova cançó de Holly Humberstone que es diu Too Cute to be Lonely. Més novetats de la setmana, tornem a aterrar a Catalunya perquè ens arriba l'Ernest Prana. Nom artístic d'Ernest Prat Corona, és un cantautor, músic i compositor que neix a Sabadell, tot i que ha crescut, viu i té les seves arrels a Peralada, a l'Alt Empordà. Després de formar part del grup Crossing i passar per una etapa a Madrid, s'ha consolidat com una de les veus emergents més populars del pop en català i com un autèntic fenomen a les xarxes socials. Aquesta és la cançó que escoltarem, es diu Fotos de tardor. La temàtica, evidentment, ens submergeix en el canvi d'estació.
1: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

Així hem compartit amb ell aquestes fotos de tardor. Ernest Prana, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra. Avui sembla la protagonista amb les cançons en aquesta obertura de fronteres per escoltar el més nou de Take That. Actualment funciona com un trio amb Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald, els altres dos membres originals, en Robbie Williams i Jason Orange, ja no formen part de la mítica boy band britànica de manera activa. La seva nova cançó es diu Dreamers. És una cançó que formarà part del desè àlbum d'estudi del trio i que sortirà el 20 de novembre d'aquest any. Dreamers, la nova de Take That, amb tot un missatge que gira a l'entorn de la importància de continuar tenint grans somnis i aspiracions.

Dreamers, aquesta és la nova cançó dels Take That, que ben aviat ens presentaran noves cançons, nou disc, ara ja convertit en trio, i així ens han acompanyat a estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba la Júria. És una cantautora i artista independent catalana, arriba des de Tarragona, dins de la nova escena musical, s'està consolidant com una de les veus emergents del pop d'autor, amb propostes que combinen lletres allò molt personals, l'acústica i una producció molt actual i orgànica. La seva cançó, M'estimo més estimar-te, és el primer senzill de presentació del que serà el seu EP de debut, anomenat Dolça Nostàlgia. I ens parla de la pressió social i la cultura d'opinar constantment sobre coses alienes. M'estimo més estimar-me és la Júria.

La cançó es diu Draw You Out, és el més nou de Noah Kahan i és una de les cançons incloses dintre de la banda sonora de la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam, The Hunger Games. La cançó d'aquest cantautor i músic nord-americà nascut a Stafford, a Vermont, i que ha guanyat una immensa popularitat a escala mundial gràcies al seu disc d'èxit mundial Stick Season, de fa ja un temps. Una cançó que ens parla, i de forma directa, de la dolorosa, tràgica i alhora esperançadora història d'amor entre dos dels components d'aquesta pel·lícula, The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, els Jocs de la Fam, matinada de la sega. Una pel·lícula que, per cert, s'estrenarà, si tot va bé, el 20 de novembre proper a les pantalles dels cinemes. Seguim endavant amb més música, més èxits, més històries noves, que ara mateix ens porten a Lluna Plena, que és un grup de pop urbà i música independent format per una colla d'amics d'Igualada, a la comarca de l'Anoia, i amb la cançó més nova d'ells, Ets una enganxina, com a primer senzill avançament del seu proper i tercer àlbum d'estudi anomenat Per si no ho sabies. Una cançó que es parla d'aquella cançó, d'aquella persona que se't queda completament clavada al cap.

És una de les cançons noves d'aquesta banda, anomenada Lluna Plena, ets una enganxina, així amb força ens han arribat ara mateix en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Sondre Lerche, és un cantant, compositor i guitarrista i productor noruec, nascut a Bergen, és una de les figures més consolidades del pop alternatiu i de l'indie pop escandinau, reconegut internacionalment per la seva versatilitat musical, que barreja des del folk i rock fins a arranjaments de jazz. La seva nova cançó que escoltarem ara mateix estrenes es diu Little Kids. És una de les cançons incloses en el seu àlbum Acrobats, i és un viatge en el temps cap a l'adolescència de l'autor, específicament cap als 17 anys. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Sondre Lerche, Little Kids.

Little Kids, aquesta és la nova cançó de Sondre Lerche des de Noruega, ens arriba i així l'hem escoltat en aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Montjoan Tiquat. És el nom artístic de Joan Vila Salvanyà, és un músic, compositor i cantautor mallorquí i s'ha convertit en un dels creadors més originals de l'escena balear. L'escoltarem amb la cançó Està, i que va molt directe, perquè és una peça molt curta i és un exercici d'introspecció minimalista. Per tant, es tracta sobretot de la simple acció i el pes d'estar present. Estar...

0: ourselves a stop, a stop, tell ourselves a stop.
1: Des de Sesilles, Mon Joan Tiquet és una de les cançons està que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, històries noves que anem compartint setmana rere setmana. Ella es diu Stevie Bill, és una cantautora i compositora d'origen neerlandès, nascuda a Amsterdam, als Països Baixos, i l'escoltarem amb el seu nou èxit, Take It Off For You, que ens parla del magnetisme, del control, del desig i la rendició cap a una altra persona. Take It Off For You, la nova de Stevie Bill.

La veu, la música i el so de la cantant Stevie Bill. Aquesta és la cançó Take It Off For You, la seva nova que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba Nau, nom artístic d'Arnau. És un jove artista, productor i cantant emergent català i que s'està obrint camí de forma totalment independent dins de la nova escena musical de Catalunya, destacant per la seva proposta molt versàtil i autoproduïda, com comprovarem amb la cançó Cada lluny, i que ens parla i gira a l'entorn de la intensitat dels vincles sentimentals de joventut, del desig d'evasió i de les nits compartides. Cada lluna amb Nau.

La veu de Nau i aquesta cançó que es diu Cada lluna, una altra novetat interessant de la setmana. Anem acabant perquè ens arriba ja a la part final del nostre camí Another i Thirdy. Another és un duet de música de ball i música house format per productors i DJs holandesos i Thirdy és un productor, compositor, vocalista i multiinstrumentista també establert als Països Baixos. Comparteixen una cançó que es diu Like It, una cançó d'estil house amb molta energia i que ens parla i gira l'entorn de la invitació a deixar-se portar a la pista de ball, de connectar amb algú, de viure el moment i de llançar-se a provar coses noves si realment et ve de gust. Per tant, així acabarem amb Another i Thirdy i la cançó Like It. Això sí, tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Ray Brown, Miles Davis i John Coltrane segueixen molt presents a les cartelleres de clubs i festivals aquest any, coincidint amb el centenari d'aquests tres astres de l'univers jazzístic. Pau Bombardó i Xavi Castillo en presenten homenatges musicals a la flamant estrenada temporada estable de la nova Jazzcava. Hem aprofitat la seva participació a l'acte inaugural del curs jazzístic terrassenc per conversar amb ells. També ho hem fet amb Enric Alegre, director de la Freddy's Jazz Band. Celebren desè aniversari, mantenen la seva residència artística al Club Terrassenc i acaben de llançar un EP amb Oleandole.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: passat 23 de setembre es commemorava el centenari del naixement d'un dels grans de la història del jazz, referent absolut d'aquest gènere musical, que perviu 100 anys després a la memòria de molts, no només quan se l'escolta, sinó quan també s'interpreta aquesta música. I bona mostra d'això és la quantitat de músics que tenen previst al llarg d'aquests propers mesos doncs retre homenatge a John Coltrane. Per tant, nosaltres a la Nova Jazzcava presentàvem ara fa uns dies en roda de premsa aquesta nova temporada 2026-2027 i tenim la sort de que en Pau Bombardó, líder del projecte que enceta aquest cicle d'homenatges a Coltrane i a Miles Davis aquí a Terrassa, sigui amb nosaltres al Jazz Club. Què tal? Com estàs, Pau? Doncs escolta, jo he fet aquesta parrafada dient que en John Coltrane avui és encara un referent indiscutible de la música improvisada i del jazz. Suposo que ho tens clar a l'hora de muntar un projecte com aquest.
1: Sí, és clar, tot el jazz que s'ha fet a partir de Coltrane, ja als anys 70, 80, 90, tot té la seva empremta musical. Tots els músics que improvisen l'estudien abastament, amb gran profunditat, i tot, quasi tot ve d'ell.
0: Però i per què la figura de Coltrane? Quin és el sentit del trencament tan important estilísticament?